0: a Onda Cero Catalunya, la música.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A Barcelona, el Palau de la Música Catalana acull fins al 20 de juliol l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
3: Organitzada per la Fundació Orfeó Català Palau de la Música, la mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París, amb fotografies, partitures, programes de mà, obres d'art i correspondència procedents de diversos arxius i col·leccions. L'exposició és d'accés gratuït i es pot visitar al foyer del Palau.
2: El Caixa Fòrum Tarragona acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
3: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
2: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
3: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de la tasca humanitària de l'organització al Mediterrani i en altres contextos d'emergència. A través d'imatges, testimonis i materials documentals, la mostra repassa missions de rescat que han permès salvar més de 73.000 vides.
2: I a Lleida, el Caixa Fòrum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
3: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som. Una experiència que ens apropa a la ciència del llenguatge de manera clara i fascinant.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Doncs una setmana més agraïm que en Víctor Ruiz Novel ens hagi fet recomanacions temàtiques avui, dient que o todo ver bien o nos lo pasaremos muy bien. Víctor, moltes gràcies. Moltes gràcies i fins la propera.
1: Vinga, adeu.

0: va passar tal dia com avui, 14 de juliol del 2024. Carlos Alcaraz es coronava per segona vegada com a campió de Wimbledon. A la pista central de l'All England Club de Londres, el jove tenista murcià de tan sols 21 anys va escriure una nova pàgina daurada en la seva ja impressionant carrera. Aquell diumenge d'estiu, Carlos Alcaraz va enfrontar-se a Novak Djokovic, una llegenda viva del tennis amb 7 títols de Wimbledon i 24 Grand Slams. La victòria d'Alcaraz va ser una exhibició del seu estil agressiu, versàtil i amb una fortalesa mental extraordinària, consolidant-lo com un talent generacional i hereu potencial de l'època dominada per Djokovic, Nadal i Federer, coneguts com els Big Three. Així va recollir aquell moment Radio Televisió Espanyola.
1: Wimbledon repite rey y Carlos Alcaraz puede presumir de que sigue con esa racha mágica en cuanto a finales de los torneos del Grand Slam se refiere. 4 de 4, nunca ha perdido en una de ellas. Esta vez incluso ha sufrido un poquito menos de lo que se podía esperar frente a Novak Djokovic. Victoria en 3 sets, poco más de un mes después de ganar en París. Roland Garros vuelve a triunfar.
0: Recordem, doncs, que va ser un dia com avui, un 14 de juliol del 2024, que Carlos Alcaraz es coronava per segona vegada com a campió de Wimbledon.
2: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Evidentment, a Nits de Ràdio ja sabeu que parlem de coses doncs, que ens fan somriure, d'altres que ens fan pensar, i al final, o que ens fan aprendre, que ens fan créixer, en el fons, no? Perquè al final és comentant les coses i aprenent de qui ha dedicat un temps la recerca, a poder-ho explicar, a poder-ho resumir, ens ajuda a comprendre moltes coses que ens obre moltes portes, sobretot a la reflexió i a la comprensió. I un d'aquests temes, com no, també és la mort, perquè, com diu el clàssic, de moment és un tema que, mira que hi ha hagut gent pel món, i de moment encara no se n'ha salvat ningú de passar-hi per aquest tema, perquè és un fet natural. Per això ens ha semblat molt interessant poder parlar del llibre Hablar de la muerte para vivir y morir mejor, de Montse Esquerda. Montse, molt bona nit.
1: Molt bona nit.
0: A veure, el llibre ja ho diu, ¿Cómo evitar dolor y sufrimiento añadido al final de la vida? I és que tots hi passem, o tota la gent que apreciem i estimem, i passa. I aquí és on comença el tema, no? La gent, ens afecta la gent que estimem, que apreciem. El llibre ja comences parlant d'aquestes primeres morts, no? Que vius a la teva vida. Perquè són les que marquen, no? Són les que, pum, un quan és petit, no? Li canvia el xip, no?
1: Sí. De fet, el motiu una mica de fer aquest llibre és la sensació que tots algun dia morirem i potser molts de nosaltres serem conscients perquè serà un procés d'emmalaltir
0: sí.
1: i d'aproximació, n'hi ha que serà de cop, i quasi tots perdrem algú estimat.
0: Mm-hmm,
1: quasi tots al llarg de la nostra vida tindrem algun dol. Però malgrat que és algo que és de les poques coses que tenim certes a la vida, en parlem molt poc.
0: Molt poc, sí.
1: És algo que en molts pocs anys, sobretot a la nostra societat, no en altres èpoques, és com si haguéssim tret la mort del nostre dia a dia. No, no és un tema. I fins i tot quan en parlem, canviem de tema.
0: Sí, és
1: veritat. O diem, no, això no en vull parlar. Sí. I és l'única certesa que tenim.
0: Sí, sí, sí. De fet, en el llibre al principi en parles, no? De dir, abans tocaven a morts, com a mínim, no? A les esglésies,
1: sí,
0: i mira, i fins i tot això s'ha tret, no? Com a mínim. Que clar, que a vegades dius, ostres, doncs precisament... Jo, per exemple, me n'adono, en el cas de, doncs mira, de la meva mare quan va morir, noto que així com era una persona que, bueno, doncs en totes les reunions sempre hi era present, jo sempre intento, en totes les reunions, recordar-la en algun moment. I veig que sempre ho he de fer jo. Dic, oh, collons, perdó, a la gent li costa parlar de la gent que no hi és. I dic, per què? Però si és una cosa de lo més natural del món, no?
1: Sí, sí. De fet, jo crec que és tot en conjunt. Ens costa parlar del final.
0: Sí.
1: I és curiós perquè amb tota la complexitat de la medicina, les decisions al final ens costa més prendre decisions perquè és més difícil.
0: Mm.
1: I si ja ho hem parlat abans amb la família, vull dir, no només parlar dels qui ja se n'han anat, sinó parlar de com ens agradaria aquest final.
0: Sí, totalment d'acord.
1: Perquè si hem obert, si obrim la conversa quan estem ja amb un procés de malaltia i molt patiment, costarà molt més que si l'incorporem al dia a dia.
0: Sí, sí. I a més, la nostra percepció, molts cops, quan estem ja en malaltia, no sempre és el 100%, no? Perquè a vegades això crispa les persones, depèn de les malalties, i cal haver-ho fet conscientment, no? Plenament conscient, no? I aquí en el llibre, això, no? Parles de la mort desculturitzada, perquè l'hem tret, com deies, de les nostres temes de converses, l'hem intentat fer com si no hi fos, i fer com l'avestruç, i ficar el cap sota la terra, no ens serveix, perquè quan menys preparats n'estem, més segur que ens afecta, després en tots els processos d'acceptació, de dol, etc. No?
1: Per això una mica és el subtítol, l'evitar patiment afegit.
0: Aha.
1: Si perdem una persona estimada, patirem. Mm. Això no ens ho estalviarà ningú. I si estem en un procés de final de vida, una malaltia greu, patirem.
0: Mm.
1: Però el problema és que hi ha com un patiment afegit perquè, per aquesta part de què ens costa compartir.
0: Mm-hmm.
1: Sí, fins i tot hi ha un fenomen que té un nom, que és les conspiracions del silenci. Això té un nom, que és i és molt freqüent, que és quan una persona té una malaltia greu i no se li diu el diagnòstic.
0: És veritat.
1: La família demana als professionals sanitaris que sobretot no li diguin res.
0: És veritat.
1: Això tothom n'ha viscut, eh, propera. No, no és algo que... Clar, aquesta persona que ha de viure tot el seu procés, és clar que se n'adona i és clar que ho sap i no en pot parlar. I la família, que en certa manera pensa que està fent el millor pel seu familiar, però hi ha també aquells silencis, això és patiment afegit.
0: Totalment.
1: Clar que hi ha patiment, però és que hi ha un patiment afegit que ens augmenta encara molt més el dolor.
0: Perquè aquí és el que defineixes molt bé, el dolor. És que, igual que la mort és inevitable, no hem de fer allò del cop fort, que es diu, no, el dolor, com tot procés de dol, no, s'ha de patir. Són uns processos, oi, que tots hem de passar-hi amb aquestes situacions. I això no treu de que cada persona sí és un món en aquest aspecte, però no vol dir que no hi hagis de passar, no?
1: No, i a part, el dol, també, el fet de no fer-lo visible a la nostra societat, la gent el viu molt més sola i molt més aïllada.
0: Efectivament.
1: El dolor, cadascú l'expressa a la seva manera. I hi ha moltes formes de fer el dol, no hi ha una forma de fer el dol. Hi ha moltes formes de fer-lo, hi ha gent que el passa molt enfadat. Lo de les fases del dol, també ja ho parlo, van tenir la seva importància, però no existeixen. El dol no va en fases. És tot i barrejat i cadascú és diferent. Però el fet de que socialment no ho veguem, que cara fora... Parlo una mica també del vestir-se de dol, sí, el anar de negre.
0: Sí.
1: Com a mínim era un símbol extern de que estaves passant per un mal moment.
0: Com un indicador.
1: Jo no reivindico tornar als símbols, perquè també era molt rígid i a molta gent li costava, però com a mínim hi havia un signe externament que et mostrava que tu no estaves com abans. I no sé si recordes molt, hi havia padrines, jo sóc de Lleida, hi havia àvies,
0: sí,
1: padrines,
0: sí,
1: que després de diverses morts, sobretot la mort d'un fill, mai tornaven a vestir-se de color.
0: Imagina't.
1: Jo crec que era una imatge que tenim tots, els pobles... Per expressar aquell patiment de qui ha perdut un fill o quan acumulaven diverses pèrdues. Ja no era allò d'un any o un any i mig, sinó que ja no tornaven per expressar jo ja no sóc la mateixa. Allò era potser massa rígid, i no, perquè et marcava unes pautes molt, molt concretes. Però ara estem com al contrari,
0: sí.
1: Que dius, no veiem les persones en dol.
0: El problema és que fins i tot, Montse, possiblement, és que la societat com així ja ha perdut bastant la capacitat d'observar. És a dir, la gent va tan pendent això del mòbil, de tot, de tal, que fins i tot perd aquesta característica de mirar les altres persones perquè

0: a vegades amb el dol és molt clar, però a vegades amb un gest o amb un rostre ja estàs dient moltes coses, però tampoc no ho saben llegir. Vull dir que el problema possiblement cada cop es va agrandint, no? De com interactuar, de posar la forma adequada d'interactuar amb algú que estigui patint, no? Aquesta situació.
1: Sí, i potser també aquesta imatge de que podem en tot, aquesta imatge sí. cap a fora, sí. de no passar res. Sí. I a part, jo del poc que he après en aquest món del dol, uh-huh. és que no pressuposem, preguntem.
0: Uh-huh,
1: vull dir, no pressuposem com li agradaria ser tractat a l'altre.
0: Efectivament.
1: I fins i tot et molesta que parli d'aquest tema, però encetem-ho uh-huh. i preguntem. Uh-huh. Tu què necessites? Uh-huh. Perquè aquella part també, que a vegades és prudència, de no pregunto com està, o no suposo, o no... Al revés, no pressuposem que li va bé a l'altre o que no li va bé o que... Preguntem.
0: Totalment d'acord. I aquí hi ha moltes frases, moltes reflexions que si no les fem a temps, no? Després, sí. possiblement, sempre ens quedaran fetes, no? Per exemple, desearía haber tenido el valor de expresar mis sentimientos sí. o desearía haber disfrutado más de mis amigos sí. y de mi familia. Això són faves contades, si ho diem així, eh? És que això és així. O sobretot el debería haber sido más feliz. És que tots ens pensem, si imaginem la vida, oi, Montse, com una sí. pel·lícula. Oi, és com una pel·lícula. Bueno, no, però la pel·lícula, tu quan portes 33 minuts, saps que te'n queden més o menys 60 de pel·li. La vida no necessàriament és així. Si tot va bé...
1: Tots sabem potser... que ens en queda menys.
0: Sí, això sí. Però clar, no saps quan et queda, no?
1: No, però el bonic de ser conscient de la nostra finitud és que li dona més valor al present.
0: Absolutament.
1: Perquè tots acostumem a viure pensant en el futur, pensant en això ja ho faré, sí. o ja trucaré aquesta persona, o ja quedaré amb aquella amiga
0: sí,
1: que fa temps que
0: temps,
1: no...
0: Quan tingui temps.
1: La finitud li dona valor al present. Uh-huh. I no crec que parlar de la mort ens faci estar més tristos o més angoixats. Precisament parlar de la mort li dona més valor en allò que vivim. Uh-huh. Vull dir, és viure amb més intensitat i amb més... Jo crec que estar en aquest món de dol o faig acompanyament de dol en nens, uh-huh. al revés, vull dir, t'ajuda a valorar més allò que tens i a viure amb més intensitat allò que tens.
0: Sí, sí.
1: No és que et facis estar més angoixat
0: Exacte.
1: O més trist.
0: Exacte.
1: Evidentment, tindràs moments, però aquells moments et faran anclar a la vida per viure amb més plenitud, amb més intensitat.
0: Totalment d'acord. Totalment d'acord. I hi ha una cosa, hi ha una reflexió que crec importantíssima aquí en el llibre, que és la que dius, ir por la vida con los deberes hechos. És que això és boníssim. És que això està... Amb una sola frase pots dir tant, després ho desenvolupes, evidentment, però vull dir que és sí. que és així, és que és molt gràfic, és molt visual aquesta sensació de dir, no, és que si ja ho tens fet... Això és com si, mira, com si, diguéssim, des d'un punt de vista pragmàtic, diguéssim, bueno, que tens sí. el testament fet, no? Bueno, doncs, que el que tinguis fet és que ja hagis dit a la gent el que li volies dir, que no et quedi res per dir, no? Com si diguéssim...
1: Sí, doncs, per exemple, amb això del testament, molta gent té aquesta part, de dir, no els hi vull deixar càrregues als meus fills, no els hi vull deixar... I el testament el fan, perquè saben que és un... Doncs vindria a ser com... aquest testament emocional, deixar-lo també fet, intentar resoldre conflictes, intentar pues, aquell viatge que t'agradava, aquelles coses que... intentar aquelles activitats del dia a dia que vas posposant, és a dir, és ara quan em toque.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, parlar de la mort no és per... és perquè realment podrem planificar millor. Si hem encetat el tema amb la família, quan arribin moments durs, serà més fàcil parlar-ne, i perquè també ens ajudarà al present, al dia a dia.
0: Absolutament, absolutament. I això també implica, doncs, aspectes com el que comentes, no? Demanar perdó, perdonar. És a dir, anar-te, o sigui, anar-te'n. Si te n'has d'anar, te'n vagis a... com et diria? Doncs dir... A mi m'agrada dir l'expressió de dir, ostres... quina vida, no? Quina vida has viscut, no? O dir, estar orgullós, no? De dir, escolta, ho he fet, no? He arribat fins aquí? Doncs fins aquí, però què bé que ho he viscut fins aquí, no?
1: És que això és hi ha un paliativista, Ira Biok, és un metge de cures paliativistes,

0: perspectives,
1: sí,
0: que parla de les quatre coses més importants al final de la vida.
1: Val.
0: Que són realment aquestes, agrair i donar gràcies.
1: Sí.
0: Per exemple, als pares. I dius, sí, no, és que ja ho saben. No, fem-ho.
1: No, no, no, no.
0: Saber perdonar i demanar perdó.
1: Uh-huh.
0: Saber dir t'estimo a qui cal.
1: Sí.
0: I saber dir adeu.
1: Sí.
0: I jo el que feig això és això. Com no sabem quan ens arribarà, anem per la vida amb els deures fets.
1: Mm.
0: No sabem el moment que ens tocarà, perquè pot ser que sigui un procés o pot ser que sigui de cop.
1: Sí, sí, sí,
0: anar
1: sí,
0: amb aquests deures fets, agraint, perdonant i demanant perdó, sabent dir t'estimo, sabent dir adeu o a reveure, depèn, depèn.
1: Sí, aquí dediques un capítol al això, no? Dius, morir en paz, un objetivo y una prioridad, sí, en medicina. I és que verdaderament, sí, clar, aquí hi ha tota una situació de clar, tu deies abans, no? Les cures pal·liatives. Que important és,
0: sí,
1: que hi hagi un bon sistema, que hi hagi un respecte,
0: sí,
1: que hi hagi unes bones condicions. Ara, de fet, aquests últims anys s'ha avançat, sí, no? En matèria, sí, de poder decidir en segons quins casos, no? Perquè és important, és una cosa molt personal, no? Al final, i que puguis tenir veu, no? Com si diguéssim.
0: Sí, i el que defenso, jo faig classes en una facultat de medicina.
1: Sí, sí, sí.
0: I el que defenso és que tot aquest tema d'aproximar-nos a la mort no pertany només a les persones que fan cures pal·liatives.
1: Efectivament.
0: Que són companys fantàstics, que han fet una feina amb tot aquest tema, vull dir, amb final de vida, amb poder parlar, són la gran majoria són equips de 10.
1: Uh-huh.
0: Però no pertany només a aquests.
1: Està clar.
0: Pertany a tots. A qualsevol metge, qualsevol infermera, qualsevol hauria de poder parlar sobre final de vida, sobre desitjos, sobre preferències, sobre valors. I això vol dir que nosaltres mateixos hem d'estar preparats com professionals.
1: Mm.
0: És difícil gestionar el patiment. Vull dir, jo crec que el gran repte de la medicina tècnicament ha avançat tant, però jo crec que ara la gran revolució és que la medicina avanci humanament.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Una medicina que sigui capaç de curar, però també de cuidar.
1: Sí, és importantíssim. Donar anys de vida i vida als anys, no? O sigui, en el sentit,
0: sí,
1: de poder estar plenament. I és que, clar, dèiem això de la pel·lícula, no? Aquí també hi havia algun concepte en el llibre de Por qué morir a los 65 años, no? I és que, clar, és que anàvem com molt programats, no? Clar, l'esperança, sí, de vida també ha canviat molt. I clar, són moltes les maneres de ja no viure la mort, sinó viure la vida, no? I que ho sapiguem, precisament el que deies, no? La finitud, no? Que ens sàpiga... Clar, quan un és més o menys jove, diu, bueno, sí, sí, som... tots hem de morir, però en principi encara em queda molt. Bueno, però quan et va quedant menys, ja has de ser més conscient, però això no ha d'afectar-te a les teves ganes,
0: no,
1: de viure o aquests deures que dèiem que hem de tenir fets.
0: Sí, i de fet, el tenir una mica pensat,
1: sí,
0: et permetrà, és això, dedicar-te més al present.
1: Sí.
0: El que passa és que jo crec que venim d'una època que ens han pensat que com més tecnologia, millor.
1: Exacte.
0: I han pensat poc en el saber parar.
1: Mm-hmm.
0: I a vegades hi ha finals de vida que perquè les famílies ho demanen, perquè hem de saber parar.
1: Mm-hmm.
0: Les persones, quan parles amb persones grans, moltes vegades hi ha més por a morir d'una determinada manera que por a morir.
1: És curiós, eh?
0: I por a morir d'una determinada manera és en un passillo d'hospital ple de tubs.
1: Mira, fixa't. Que quina,
0: si
1: imatge,
0: parlem... eh?
1: Quina imatge, eh, Montse? Sí. O sigui, és que em sembla meravellós el que està dient aquestes persones és que jo ja sé que em moriré, no? El que vull és sentir-me acompanyat, no?
0: Tinc un company metge de família d'àmbit rural, de poble, que ell sempre diu que molta gent gran, quan va fer visita, diu, doctor, jo no vull sortir d'aquesta casa si no és amb els peus per davant.
1: Mm.
0: I després jo sempre li dic, sí, però en aquell moment senteu-vos en la família.
1: Sí.
0: Perquè quan aquella persona gran, si el que t'està dient és que jo no vull anar a un hospital, però quan aquella persona igual li agafi algun quadre que no d'allò, la família moltes vegades el primer que demana és que s'agafi ambulància a l'hospital.
1: Sí, sí.
0: Per això dius, aquell moment en què la persona està bé, més o menys, i et diu això, aquell moment és el de parem, sentem-nos tots i parlem.
1: Sí, parlem.
0: No en el moment en què ha agafat un infart cerebral.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Parlem-ho, perquè no són decisions que... Si la persona et diu això, molt bé, podem fer un document de voluntats anticipades, però quan arribi el moment calent, per dir-ho així,
1: sí, sí.
0: Si no ho tenim parlat...
1: És veritat, eh? Important acabarem... és això que dius.
0: Sí. I acabarem segurament, perquè si aquesta persona ja és molt gran i aquesta persona fa un infart cerebral, fa un d'allò, segurament les possibilitats que té de sobreviure a casa i a l'hospital són les mateixes.
1: Les mateixes. És a dir, aquí, evidentment, ha de primar també, diguem-ne, la prescripció mèdica, no? O sigui, el diagnòstic, evidentment, però en cas d'empat, com si em permet l'expressió, en cas d'empat, doncs sempre prioritzar la voluntat. Perquè, Montse, a la vida... cada cop més la gent, doncs el que dèiem, no? Vesteix com vol, té el mòbil, el model que vol, té el no sé què... tenim clares moltes coses, però d'això no en parlem, no? De com volem anar-nos
0: no,
1: d'aquest món, eh?
0: No.
1: Que no?
0: De fet, més que la voluntat, jo diria la possibilitat.
1: Ahà.
0: Perquè, clar, per exemple, morir a casa requereix unes cures, un suport, requereix persones que estiguin al teu costat. Vull dir que la d'allò és parlem-ho el com podrà ser.
1: Sí.
0: Perquè hi ha famílies que prefereixen, per exemple, anar a morir en un centre o en un hospital, senzillament perquè estan més acompanyades també les famílies per professionals. Tinguem-ho parlat.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí.
0: I el comiat, sí. Si volem cerimònia religiosa,
1: sí. Si
0: volem cerimònia, preparem-la.
1: Sí, sí, sí.
0: De fet, amb el llibre, cada capítol comença en una cançó.
1: Sí.
0: I són les cançons que m'agradaria que m'acompanyessin al meu funeral.
1: Que bo.
0: I té una llista de Spotify. Ho dic, si aneu a Spotify i poseu el títol Hablar de la muerte para vivir y morir mejor, trobareu una llista de cançons. I fa poc també m'ho deia un amic, diu, allò no semblarà un funeral, sinó un concert. Perquè n'hi ha moltes. Dic, bueno, doncs hi ha un velatori, una vetlla, clar. I durant la vetlla es podria anar posant cançons.
1: Jo us he posat de més perquè tingueu, perquè
0: sí,
1: que no falti. Sí. Molt bé.
0: Sí, i tenir parlat també doncs, amb els fills, això és algo que parlem molt amb la família, amb els meus fills em diuen, una altra vegada no, mare. Però tenir parlat on t'agradaries enterrat?
1: Sí, sí.
0: On t'agradaries si et volen cremar el columbari?
1: Sí, sí.
0: Ja sabem
1: sí,
0: que no es pot tirar al mar.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: On voldríem guardar les cendres?
1: Sí, sí, sí.
0: Són coses que... I sempre ho comento, no són d'un moment allò, són conversa del diumenge, el moment del cafè o del vermut a l'hora de dinar.
1: Que li dediquem molt de temps a parlar de tonteries on no ens posarem d'acord. I aquestes són les importants, Montse, de veritat. No puc més que recomanar aquest llibre, Hablar de la muerte para vivir y morir mejor. Són unes grandíssimes reflexions i treball que ha fet la Montse Esquerda per poder ajudar-nos a donar-nos compte de les coses importants de la vida i que hi ha uns temes que no per evitar-los no passaran i que és una manera... Tenir present la mort és una molt bona manera de tenir present la vida, que no l'hem d'oblidar. De veritat, Montse, moltíssimes gràcies per haver passat per Nits de Ràdio i fins la propera.
0: Gràcies a tu. Gràcies a tu, David.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
2: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
3: Gràcies, molt bé.
2: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
3: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso de la acción exterior y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
1: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Missió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Ja sabeu que Nits de Ràdio som molt amants de la divulgació i també som amants de l'entreteniment. Per tant, quan s'aconsegueix divulgar d'una forma que sigui amena, que sigui entenedora i que sigui entretinguda, doncs a nosaltres ens tenen guanyats, perquè sempre volem aprendre, sempre volem conèixer més coses. I aquest és el cas del llibre que us presentem avui, que és Guía para sobrevivir en el espacio. ¿Cómo no morir si solo dispones de algunas rocas a tu alrededor? Ja està escrit pel grandíssim Jordi Pereira. Jordi, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Doncs és un plaer sempre tornar a retrobar-te, perquè els teus llibres sempre fan divulgació d'una forma molt amena. Sempre és útil, i encara que el títol pugui dir, home, a veure, no crec que m'hi trobi jo, no? Vull dir, en una situació així, clar, què més bonic que imaginar-ho i plantejar-se quins seran els grans reptes, no?, que es trobaran la humanitat, no?, si algun dia decideix, doncs, anar a la conquista de l'espai, no?, que es diu, perquè, clar, sí. com planteges molt bé en el llibre, si diem que cada persona és un món, imagina't en els planetes, no? Cada planeta es trobaran circumstàncies...
1: Literalment és un món cada un.
0: És un món, és un món cada un, oi? Jordi, hi ha moltes diferències, no?, entre cada planeta.
1: Clar, sí. De fet, volia enganxar una mica amb el que has comentat, de que mai farà falta... Bueno, a la persona mitja sí. de la Terra segurament no li farà falta aquest llibre, però hi ha que dir que, bé, en el llibre explico com obtenir recursos que necessites per viure a diferents planetes, satèl·lits, el que sigui.

0: I bé, això, aquests recursos són coses com aigua, com oxigen, com fertilitzants, combustibles, etc. El que passa és que per aconseguir tot això, clar, al cap i a la fi nosaltres vivim a la Terra, sí, que és un planeta que està a l'espai,
1: sí,
0: i els éssers humans duim uns anys sobrevisquent a un planeta que està a l'espai. O sigui que al final molts dels mètodes que explic per sobreviure a altres planetes ja els fem servir aquí a la Terra per obtenir recursos del nostre entorn. O sigui que encara que el llibre està destinat a un hipotètic nàufrag espacial que està a un planeta inhòspit, sí, també és veritat que alguns d'aquests mètodes fan servir a la Terra perfectament i, hipotèticament, si us fes falta, també els podríeu fer servir a la Terra.
1: Clar, perquè això... No, i és apassionant, el llibre és divertidíssim, és entretingut, sobretot, és didàctic, perquè pots aprendre coses que... que de principi podrien semblar complicades, perquè la que veus una fórmula química, buf, hi ha alguns que ja ens surten grans a la pell, saps què vull dir?
0: Però és tot química molt bàsica, de veritat. Això és una cosa que... Sí. Que això és avantatge, que molts mètodes que fem servir per aconseguir coses, perquè al final quasi tots els materials que fem servir en el nostre dia a dia, els extraïm de les roques amb mètodes químics. I, per sort, molts d'aquests mètodes són molt senzills i els fa que els fem servir, vamos, mil·lennis a Terra.
1: I això també ens ha anat condicionant a nosaltres, perquè, clar, una de les coses en les que més xoquen, no?, que aquestes sèries que ens encanten de ciència-ficció, però on cada setmana anaven a un planeta diferent, i tots eren més o menys iguals, amb les mateixes condicions, i, clar, aquí, Jordi, s'ha de tenir en compte molts elements, com des de la pressió atmosfèrica, des de quin tipus de minerals et trobaries, si hi hauria oxigen o l'hauries d'obtenir d'algun lloc, fins i tot aquí dius, fins i tot de les pedres.
0: Sí, exacte. Les pedres, encara que apareguin una cosa que és molt inert, que està molt morta, diguem, amaguen un munt de recursos, perquè clar, hi ha que pensar que al final les pedres estan fetes de minerals i al mateix temps els minerals estan fets de diferents elements químics. Per exemple, si estàs a un planeta que no té atmosfera, ja sigui que no tenia atmosfera respirable o que directament no té cap rastre d'aire, pots treure oxigen de les pedres, perquè les roques estan fetes de minerals que estan oxidats, és a dir, que estan fets d'àtoms d'oxigen combinats amb diferents metalls, òxids de ferro, silicats d'altres elements, en fi, compostos que contenen oxigen, i si tu fons aquests minerals i li passes una corrent elèctrica molt forta, pots separar aquest oxigen de les roques i obtenir així oxigen respirable a un món que no, que a primera vista no hi ha. No és un mètode molt eficient.
1: Home, no, i
0: també és perillós això de passar corrents elèctriques per roques foses, però, que en cas de necessitat es podria fer, clar.
1: A males, m'entens? Vull dir, exacte. Vull dir, qualsevol cosa val. Com altres mètodes...
0: Si l'alternativa és morir-se, al final, fas el que hagis de fer.
1: Home, i tant. Diu, mira, passar per la pedra. Vull dir, si s'ha de passar per la pedra en aquest cas.
0: És veritat. Menys dona una pedra, no? També, a part.
1: Exacte.
0: No, aquí dona... Dona bastant.
1: I més que ens podem trobar en alguns satèl·lits, en algunes estraïdes, podem trobar minerals i materials que avui dia per nosaltres són preciosos i limitats, clar, en el nostre planeta, perquè es generen a partir de reaccions a les estrelles, explosions, etc. I clar, per tant, no és que sigui una cosa llunyana, hipotètica, no, és que caldrà anar a buscar minerals a fora, no?
0: Clar, sí, a la molt llarga sí, perquè vull dir, avui en dia ja s'escolta de tant en tant a la premsa la idea de la mineria espacial, d'enviar això, missions de mineria, sobretot asteroides, un tipus d'asteroides que estan fets de metall.
1: Sí.
0: Aquests asteroides són particularment rics en recursos i està la idea de que quan a la Terra sigui impossible pràcticament trobar certs recursos, enviar missions d'asteroides perquè els tornin. Per sort, encara falta bastant perquè els recursos aquí estiguen tan dilapidats que haguem d'anar a l'espai, perquè ha que tenir en compte que, clar, enviar una missió a un altre asteroide, recollir material, tornar-los a Terra, és una cosa caríssima i que requereix un munt d'energia i esforç, i clar, això realment hauríem d'estar molt malament aquí per haver de recorrir a això.
1: Jordi,
0: encara així...
1: tot i així, la gasolina està caríssima ara, vull dir que...
0: Sí, exacte, això també és veritat. Però clar, això trobar un altre planeta ja és més complicat, perquè ja requereixes normalment que hi hagi hagut vida, que es descomposi, això ho explica en el llibre, també.
1: Sí. I també expliques les alternatives i la importància, no?, de per què és tan important doncs, trobar líquid, no? Que hi hagi aigua en els clar. Planetes si els volem colonitzar, perquè si no, per exemple, planteges, clar, el que és de... tot el que seria doncs, bueno, la reabsorció, no? O sigui, reaprofitar, aquí no se tira nada, eh? Vull dir que
0: no,
1: es pot obtenir bueno, coses clar. De l'aigua, doncs això, dels pipis, per exemple, no?
0: No, no, total, si de fet és espai, és que és així. Sí, sí. Normalment, si et trobes a una situació en què en el teu voltant no tens massa recursos que puguis aprofitar, has de reciclar el que tinguis.
1: Sí.
0: I el que tinguis normalment és això, excrements, orina i coses així, i de fet, a l'Estació Espacial Internacional, els astronautes que estan allà, tenen un sistema que va recollint bé la seva orina, suor, condensació que hi ha per dins de la cabina de la nau, i la purifica per tornar a extreure tota l'aigua que conté, perquè els astronautes se la puguin veure. Mm-hmm. Perquè, clar, l'alternativa és enviar constantment carregaments de botelles d'aigua. Clar, és que és molt car, això no es pot fer, perquè enviar un quilo de material a òrbita baixa costa mils d'euros. O sigui que...
1: Imagina't.
0: Bé, això passarà el mateix a altres planetes. Hauran d'intentar aprofitar al màxim el que nosaltres produïm.
1: Sí, sí. No, perquè tu imagina't demanar un globo, no?, o un Uber d'aquests. Escolta, portem una mica d'aigua, eh? No, això de sortir caguíssim. Parles en el
0: correcte.
1: Llibre de la importància...
0: I te'l duen en globo, de veritat, en globo aerostàtico.
1: No. Exactament. Mira, ja hem donat una idea més, eh? Una empresa que es dedica a portar coses en globus aerostàtics.
0: Claro, Elon Musk, posa't ses piles.
1: Sí, exacte. Ja, mira, si no ho farem nosaltres. Jordi, muntem aquí una empresa.
0: Vale, perfecte.
1: Mira, hi ha una de les coses que parles és la importància de treure fòsfor dels diferents, per exemple, de dius, mòmies o excrements fossilitzats. Clar,
0: sí.
1: hi ha elements que ens costa d'imaginar que puguin provindre, doncs, en aquest cas, per exemple, de mòmies, no? Però és que, clar, nosaltres estem plenament químics, no? Som elements químics.
0: No, total, total. Això de fet, va ser un... Bueno, que aquests dos casos concrets que comentes van tenir lloc a Anglaterra en el segle XIX, quan estaven buscant una font barata de fertilitzant que estigués dins del seu propi territori. I, per una banda, varen trobar unes capes de sediment, on hi havia cupròlits, que no sé si et sona la paraula.
1: Sí, sí. Sona...
0: Cupròlitos, sí. Caca fossilitzada. Exacte. I durant una temporada... Sí, bueno, durant una temporada varen estar fent servir els cupròlits per produir fertilitzants molt potents.
1: Sí.
0: Però, clar, se'ls varen acabar. Mentre buscaven altres fonts de fertilitzant, també vaig trobar un document que és del segle també XIX, finals cap allà, on mencionaven... un carregament de mòmies de gats que havia vengut d'Egipte i la seva idea era pulveritzar-les i tirar-les damunt dels camps de cultiu. No sé si sí, és una cosa un poc rara, però clar, al final una mòmia que du allí de sobretot quants
1: sí, sí.
0: mils anys és un ser viu que està dissecat i per tant conté tots aquests elements que se serviu contenia quan estava viu estan concentradíssims. Així que, clar, en aquest sentit, té sentit això, incloent el fòsfor, perquè, clar, per exemple, els ossos són una font molt bona de fòsfor i, de fet, s'han fet servir com a fertilitzant. O sigui que una mòmia contindrà fòsfor, clar, en aquest sentit.
1: És impressionant. Aquí parles de dos elements molt importants, que és... El fet de construir, no?, el que seria una casa. Clar, quantes pel·lícules i quantes històries, Jordi, hem vist, pues això, no?, que, jo què sé, que estaven en una illa deserta i de cop i volta, pues mira, agafaves quatre fustes i et feies una cabanya, eh?, i mira, i anaves pescant, i bueno, mira, podies fer sí. fins i tot, doncs això, en alguna corda, no?, tal. Clar, a veure, quan estàs a l'espai... Primer no trobes arbres, no? Possible. De moment no n'hem trobat molts, diguem,
0: molta
1: no?
0: Molta sort hauries de tenir, molta sort.
1: Exactament. Sí, sí, sí. Molta sort per trobar arbres per fer-te la cabana. I, per tant,
0: sí, sí.
1: clar, cal buscar en el que hi ha, no? I planteges una cosa que es comenta molt, no? Que, per exemple, per evitar la radiació... Seria interessant buscar sí, sí. els que són els túnels de lava, no? És a dir, d'antics...
0: Efectivament.
1: Perquè, clar, són coves que ja estan fetes i que estan protegides,
0: exacte.
1: Per tant, no? de la radiació.
0: Exacte, sí. A més, és això. Sí. Quan se comencen a enviar missions a altres planetes, a altres cossos celestes, s'hauran de... Bueno, seran missions petites i tindràs
1: sí, sí.
0: una quantitat de mà d'obra limitada. I hauràs d'aprofitar al màxim
1: sí.
0: les estructures que existeixin.
1: Sí.
0: I en el cas aquest dels túnels de lava que comentes, som bastant curiosos en el nostre sistema solar. Perquè, clar, al final, els dos mons que així més o menys se planteja enviar missions en el futur són la Lluna i Mart. I el problema que tenen aquests llocs és que, bé, a part de la baixa gravetat i una sèrie de coses que són complexes, és que no tenen atmosfera o tenen, en el cas de Mart, una atmosfera molt poc densa. I això fa que siguin molt més vulnerables tant a la radiació espacial com en els micrometeorits. Aquestes dues coses, a la superfície tant de la Lluna com la de Mart, arriben. En canvi, a la Terra no, perquè tenim una atmosfera que ens protegeix. I, clar, això vol dir que... els astronautes que enviem en aquests mons, per evitar aquests perills, hauran de passar quasi tot el temps tancats dins d'una base espacial. Serà com el confinament que van tenir aquí, però tota la vida.
1: Van riure-te tu del confinament.
0: Correcte.
1: Clar, perquè just el que anava a dir això, no, Jordi, que quan has parlat d'això tan important, que són els microprojectils, els microasteroides, són microprojectils, perquè, clar, hem d'entendre que una petita partícula a la velocitat a la que va, clar, primer no està frenada per l'atmosfera, ni etcètera, ni s'erosiona, per tant pot arribar directe i a una velocitat et perfora i adéu. O sigui, imagina't si és greu, una pedreta, eh?
0: Total, total, total. És que, de fet, per exemple, el terreny de la Lluna està pulveritzat, està cobert de pols, bàsicament, i aquesta pols és les roques lunars triturades durant mils de milions d'anys per aquests micrometeorits, bàsicament. O sigui que és una força erosió molt gran.
1: Clar,
0: i d'aquí la importància de ficar-se dins dels túnels de lava que comentaves, perquè, clar, fiques un d'aquests túnels, tens una capa de roca damunt de tu, de probablement diversos metres de gruix, i allí estàs protegit tant de la radiació espacial com dels micrometeorits.
1: Clar, clar, perquè ara està pensant que interessant això que ens dius, no? Perquè, clar, aquí imaginem la sorra, no? Dius, bueno, pues, les roques que s'han anat fraccionant pel vent, per l'aigua, no és el cas, no?, d'aquests jocs, tot i que s'intueix que podia haver... Doncs això, no? Potser Mars fa molts, molts anys, però clar, vull dir, aquí el pol s'ha anat generant per aquests impactes. Clar, dius, hem de trobar una casa. Val, vinga, busquem aquí... Aceptamos túnel de lava como hogar del solar.
0: Túnel de lava, però sense lava ja, que vull dir que s'hagi buidat.
1: Home,
0: si no...
1: exacte, si no t'ho imagina't, susto o muerte, Jordi. Vull dir, seria...
0: Hombre.
1: Seria terrible. Però clar, llavors, les coses importants que parles en el llibre i que és apassionant, doncs és, per exemple, com obtenir l'energia. Com poder, doncs, clar, aquí ho tenim molt fàcil. Dius, bueno, l'energia per una banda i després podem generar els nostres recursos doncs plantant aliments, no? Bé, on ho plantes? Com ho plantes, això, allà, no?
0: Sí, allà està més complicat aquest espai, sobretot el fet de que, bueno, al final, quan se comencin a enviar missions a altres planetes, tant del nostre sistema solar com d'altres sistemes solars, aquestes missions hauran de dur sí o sí hivernacles. Hivernacles, és a dir, no? Veritat, els invernaderos?
1: Sí, hivernacles.
0: Doncs hivernacles o bé, una cosa que es diuen bioreactors, on es poden cultivar tant microalgues com bactèries que són comestibles. I bé, això, tirar de menjar tant plantes com bactèries i microalgues. De fet, això em va semblar curiós perquè almenys les missions, bueno, diguem que les simulacions que s'han fet a la Terra intentant imitar hàbitats espacials, totes tiren de cultivar també aquests organismes microscòpics comestibles perquè es veu que són molt eficients, produeixen bastanta biomassa pels pocs recursos que necessiten.
1: Val,
0: i a part que, clar, hi ha que tenir en compte que un hivernacle o aquestes algues microscòpiques també produeixen constantment oxigen.
1: Clar.
0: Que si estàs a una base espacial a un altre planeta, ho necessitaràs. Clar, que vagi algú que vagi traient el diòxid de carboni a l'atmosfera que produïm els éssers humans i que produeixi oxigen. O sigui que en aquest sentit necessitarem aquests organismes fotosintètics tant per menjar com perquè, bueno, te millorin, bueno, te permetin viure allí, bàsicament.
1: On anirem buscat, Jordi? Això serà com, saps, com un moixandón de, m'entens? D'això anem a respirar una mica de bacteris, aquí, una mica de alguna cosa que ens produeixi un oxigen de màxima... De màxima qualitat.
0: Que t'oxigen es reserva del 80, que t'oxigen, no? Bona anyada.
1: Bona anyada.
0: CO2. Sí,
1: aquell any sí que es respirava bé, tu. Carai, bueno, és apassionant aquest llibre, aprendreu moltíssimes, moltíssimes coses i, clar, dèiem això de la mineria abans i parles de la importància del coure, no? Clar, si aquí ja va buscat, saps allò que dius que quants cops que para Renfe perquè algú ha agafat una mica de cobre d'aquí i d'allà, és un material imprescindible, no, també?
0: Sí, totalment. Clar, perquè al final, si tu estàs varat a un altre planeta, és possible que aconsegueixis, bé, això, una font d'aigua, d'oxigen, que tinguis allí unes plantes que més o menys estan ben mantingudes i que aconsegueixis viure anys, varat a un altre món. Però, clar, si arribes en aquesta situació, a la llarga hauràs de... Bueno, les ferraments, les eines, els instruments se t'acascaran i els hauràs de reparar d'alguna manera. Així que t'hauràs de plantejar en algun moment obtenir metalls del teu entorn. I el coure és un d'ells molt important, perquè, clar, si estàs a una base espacial tindràs molt d'equipament electrònic i el coure precisament es fa servir per això, per saber la seva bona conductivitat elèctrica. I en aquest sentit, bé, per sort hi ha molts de tipus de minerals que estan per allà desperdigats entre les roques, que els pots aprendre a reconèixer, des que es pot extreure coure. Hi ha que dir que, clar, no, així com, per exemple, el ferro és un metall que és molt abundant i que, bé, s'ha identificat a altres planetes, se sap que hi ha minerals de ferro, per exemple, a Mart, en els asteroides, etc etc. El coure sí que és una mica més escàs i bé, en principi s'hauria de poder trobar qualsevol món on hi hagi hagut activitat volcànica o activitat hidrotermal, perquè és el tipus d'ambients en els que es formen minerals de coure. Però bueno, això, que alguns nàufrags especials, a lo millor fonts de coure en el seu voltant, ho tindran complicat per
1: O
0: trobar-les.
1: sigui, mama, envia'm coure, eh? Això,
0: Exacte,
1: per
0: un
1: Nadal,
0: tàper de coure.
1: envia'm una mica de coure. Per acabar, només una pregunta. És apassionant aquest guia per a sobrevivir en el espacio. Clar, cal tenir en compte, cal que avisem, Jordi, que qui es trobés o qui viatgi, que aquest nàufrag, clar, depenent de quin planeta acabi parant, potser no ell, però saps allò de que, ai, el jovent com creix, que saps allò que dius, ja no som com abans, és que acabarien sent molt diferents, no? Perquè cada condició atmosfèrica, cada situació ens acabaria modificant, per exemple, els pulmons, no? Que en parles en el llibre, no? De com la quantitat que entra d'oxigen, de diòxid, etcètera, no?
0: Sí, supos que al llarg de moltes generacions podria donar-se algun tipus d'adaptació. Clar, supos que sí, perquè, per exemple, no sé quantes generacions farien falta perquè aquesta adaptació ho passàs, però, per exemple, la gent que viu a sa pròpia terra, viu a altituds molt elevades, ho fan servir l'oxigen de manera molt més eficient que la gent que vivim al nivell de la mà. O sigui que supos que això a la llarga a una colònia espacial podria arribar passant també, clar.
1: Molt bé. Bueno, i si, mira, depèn d'on vius, fem servir els balcons només per assomar-nos i veure el d'això, i depèn d'on venen, la gent, Jordi, pues els balcons els fan servir, el balcòning el fan servir per
0: Bueno,
1: una
0: ja
1: altra
0: sí.
1: cosa.
0: Jo som de Balears, així que més o menys
1: Així que ho tens
0: sé el que
1: assumit,
0: refereixes.
1: exactament.
0: Sí, però bueno, la Lluna, per exemple, això seria menys problema, perquè hi ha menys gravetat, però bueno, això a altres planetes no sé com es traduiria. Tampoc és una línia investigativa que m'interessi particularment.
1: No, perquè, escolta, ja tenim prou
0: avançar.
1: feina amb això. Doncs,
0: Sí, no, no,
1: escolta,
0: per això.
1: guia para sobrevivir en el espacio, cómo no morir si solo dispones de algunas rocas a tu alrededor y algunas nociones básicas de química. Don Jordi Pereira. Jordi, ha estat un plaer, com sempre, escoltar-te i fins la
0: El
1: propera.
0: mateix dic.
1: Que vagi molt
0: Moltes
1: bé.
0: gràcies. Gràcies, vagi bé.
2: A Onda Cero Catalunya, posem música a les matinades.

0: uno de los miembros más activos del Círculo de Barcelona, núcleo básico y germen de la generación del 50. Es todo por ahora. Más información a las 5, las 4 en Canarias. Siguen en No Son Horas con Gemma Ruiz, Isa Blanco y Carlos Padilla.
1: Síguenos por internet en OndaCero.es.
2: ¿No has entrado al trabajo? Y ya quieres salir. Pides un paquete y ya quieres que toquen el timbre. Acabas de enviar ese mensaje y ahora no dejas de revisar el móvil. Sí, somos así. Lo queremos.
3: Onda Cero Cataluña, la teva radio.
4: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
5: Vinga, i a Nits de Ràdio, sabeu, de 4 a 5 el que fem és escoltar el millor del que ha donat de si la ciutat d'aquest passat migdia. Així és, també escoltem altres veus que ens agrada conèixer, testimonis i reflexions interessants, mentre nosaltres acabem de preparar les coses que us explicarem ara de seguida en el tram despertador, en el tram de 5 a 6, aquí, a Nits de Ràdio. Fins ara mateix.
4: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Això és la ciutat. Amb Míriam Frank.
6: Passen 6 minuts de la una, repassem l'actualitat més propera. Baixa a prop d'un 40% la delinqüència al metro de Barcelona gràcies a la pressió policial.
7: Especialment ho fan els furts, que representen el 85% dels delictes que es cometen a la xarxa de transport públic. Aquest descens té un perquè. Els dispositius que els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb Guàrdia Urbana i Vigilants de Seguretat de TMB van posar, emmarca fa uns mesos el metro, ferrocarrils, trens i autobusos.
6: Eugenio Trajuelo, sotsinspector de l'àrea regional de transport urbà de la regió policial metropolitana de Barcelona. Què tal? Molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
6: Una reducció del 40% dels delictes del transport públic és un molt bon resultat d'aquest operatiu, no?
8: Sí, la veritat és que estem satisfets per la feina feta. No és d'un dia, ja portem mesos, 2 anys, fent aquesta direcció de patrullatge i, bueno, estan donant els fruits. I juntament amb el patrullatge uniformat i la investigació dels delictes, doncs ara estan sortint els fruits d'aquesta feina.
6: Com s'ha dut a terme aquest operatiu?
8: Doncs dirigir molt el patrullatge conjuntament i en col·laboració amb els operadors ferroviaris, en aquest, sobretot amb Renfe i amb TMB, i conjuntament amb Vigilants de Seguretat i els altres cossos policials. Un increment del patrullatge uniformat, molta més visibilitat i cercar intel·ligència policial per tal que els investigadors posteriorment tinguin més capacitat per poder investigar efectivament i poder atacar les bateries delinqüencials que hem tingut fins ara, que estaven operant a la xarxa ferroviària.
7: Quins són els delictes més habituals al transport públic i quines són les tècniques que més es fan servir? És a dir, a què hem d'estar atents els usuaris?
8: Doncs el delicte estrella és el furt. Com bé sabeu, doncs el furt normalment el que cerquen els carteristes és la distracció de la possible víctima o l'acumulació, l'aglomeració de moltes persones on pot haver-hi allà alguna distracció i aprofiten els seus atacs delictius. En aquest sentit, doncs, el mètode de la crossa, de posar doncs, ja sigui una jaqueta per sobre de l'avantbraç o una motxilla o el que sigui per tapar i amb l'altra mà doncs, a intentar agafar doncs, ja sigui del bolso, ja sigui de la butxaca, ja sigui de la jaqueta o d'una motxilla, ¿vale? Que moltes vegades portem les motxilles darrere i això és un factor doncs, que a tenir en compte a l'hora de tenir prevenció i com a Consell de Seguretat. Doncs aprofiten aquests moments, aglomeracions, intercanviadors, el moment d'entrada o sortida del metro. Són els moments estrella per ells per intentar aprofitar i doncs, agafar allò que puguin.
6: Qui més qui menys segur que ha vist algun d'aquests furs o intents de furs en directe. En aquest cas, què hem de fer? Com hem d'actuar nosaltres? Millor quedar-se callat i després denunciar-ho o actuar en el moment i fer front al delinqüent? Que això no sé si és gaire segur. Quina és la recomanació que feu des dels Mossos?
8: La primera recomanació és la prevenció. A partir d'aquí, doncs, sense causar cap alarma.

0: Bueno, sí, nosaltres sembla normal, però quatre coses preventives. Primer, les pertinences sempre visibles i controlades. Ja ho hem comentat abans, el tema de la motxilla portada darrere a l'esquena, doncs és millor portar-ho davant o a la mà. Allò que fem sense voler, com que és posar el telèfon mòbil a la butxaca del darrere d'un pantaló, doncs és un element que podem estalviar. O algunes persones que per rapidesa posen el telèfon mòbil o la cartera a la butxaca de la jaqueta, que és molt més ampla, doncs també és un element a evitar. En el moment d'aglomeracions, quan entrem o sortim, en el moment que jo noto que m'estan fregant, doncs està alerta, posar la mà en el lloc on puc tenir un objecte de valor. Està alerta de les persones que s'apropin massa. Bueno, tot això són consells que s'ha de tenir en compte.
1: I si nosaltres som testimonis d'un intent de furt, com hem d'actuar?
0: Doncs el primer que tenim diverses formes. La primera és la trucada telefònica al 112. Uh-huh. Tot allò que veiem o potencialment ens han intentat portar, ho hem de denunciar. Tenim l'element del 112. Si no fos possible, a les andanes tenim els tòtems d'avís al cap de l'estació, sí, que automàticament es dona avís, que és molt ràpid, i ens avisen a nosaltres perquè vinguem. L'enfrontament en qualsevol carterista mai es recomana. Uh-huh. Aquí tot això també depèn de cadascú, també com ha llistat la situació, perquè només fem una prevenció de m'he donat compte, poso la mà, no em toquis, és suficient.
2: Uh-huh. Llavors, en molts dels casos...
1: Digues.
0: No, que la gran majoria, el 99% dels casos, quan nosaltres, com a víctimes, detectem això i fem qualsevol acció per evitar-ho, ells no busquen l'enfrontament. Saben perfectament, saben millor que nosaltres de lleis, i saben que un enfrontament es converteix en un robatori violent. Però això té una altra pena molt diferent.
2: Dèiem que en molts dels casos els delinqüents són reincidents. Llavors, aquest és el principal problema amb el que us trobeu a l'hora d'acabar amb aquests robatoris?
0: Bé, per això estem fent un treball, no només entre nosaltres, dintre les unitats del cos de Mossos d'Esquadra, sinó també amb judicatura, i és que aquests elements reincidents, juntament amb les lleis que s'estan desplegant actualment, doncs els hi puguin caure les penes de manera ferma, i això també és un altre dels mètodes dissuasius a l'hora de tornar a reincidir. Nosaltres, per part nostra, el mentrestant, el que fem és evidenciar a la judicatura que aquest senyor o senyora és una persona reincident per X motius i que ho tinguin en compte, òbviament.
1: També ens deies que heu detectat que molts d'aquests delinqüents actuen en grup, el que anomeneu bateries. No sé si això canvia la vostra forma d'actuar i, sobretot, canvia les penes cap a ells.
0: Quan nosaltres detectem una bateria, en la qual, doncs, pel mètode de treball i la reincidència en els fets detectats, es pot confirmar un patró de treball determinat, primer el que fem és la intel·ligència policial a disposició dels investigadors. Els investigadors cerquen amb les imatges de TVB i de Renfe els fets delictius juntament amb les denúncies, i quan es pot acreditar que cada membre de la bateria té un rol concret dintre de les accions que fan, tot això es plasma en un atestat policial, es fan les detencions o les denúncies que calguin a aquestes persones i s'evidencia a la judicatura que aquestes persones, el seu modus vivendi no és no agafen el metro o el transport públic per desplaçar-se, sinó que ho fan per cometre delictes. I això estaria dintre de que és un grup criminal.
1: Per últim, fa uns dies que coneixíem que la seguretat a la ciutat és precisament la segona preocupació dels barcelonins per darrere de l'habitatge. En quin moment ens trobem a la capital catalana?
0: Actualment ens trobem en que el cos de Mossos d'Esquadra en particular i cossos policials que operen a Barcelona en general estem fent un treball molt important per no només baixar els delictes, que és òbviament és principal, sinó també aquesta sensació d'inseguretat, aquesta preocupació.

0: informació, doncs torçar aquesta sensació amb més presència policial, més visible, més uniforme, i amb aquest, dintre del Pla Campai i el Pla Confiança, doncs posar-nos en llocs estratègics, doncs, per crear aquest impacte, no només a les persones, als ciutadans que romanen o que visiten Barcelona, sinó també les persones que intentin o que tinguin la intenció de fer actes delictius, que amb aquesta presència uniformada, doncs, dissuadir-los. I després, la presència de paisà per combatre aquests intents de delinqüents.
1: Eugenio Trajuelo, sotsinspector de l'àrea regional de transport urbà de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
0: Gràcies a vostès. Que tinguin un bon dia.
1: Hi ha més notícies aquest dilluns. No deixem de parlar del metro, perquè la línia 1 estarà tallada durant un mes i mig a partir de divendres per obres de renovació de via.
2: El tall s'allargarà fins al 28 d'agost i afectarà el tram entre les estacions de Plaça de Sants i Florida. Per aquest recorregut, TMB habilitarà un servei especial de bus amb el mateix horari del metro. Recordem que també està tallat fins al 30 d'agost el tram de l'L9 i l'L10 Nord entre les parades de la Sagrera i 11 de setembre. Per últim, també estaran tancades l'estació de l'L4 de Verdaguer per obres de renovació del vestíbul fins al 30 d'agost i el passadís de Catalunya que uneix la L1 amb l'L3, en aquest cas fins al 7 de setembre.
1: L'Ajuntament de Barcelona posa en marxa un pla de xoc per millorar la convivència i l'ús dels espais al parc de l'Espanya Industrial.
2: El consistori engega una sèrie de mesures que inclouen millorar el tancament a les nits, ordenar la pràctica esportiva i donar resposta a les demandes dels veïns. Entre ells trobem el tancament de l'helicoi o l'obertura de la guineueta amb lavabo.
1: I ja ha obert la primera zona renovada del parc del Turó de la Peira, a Nou Barris.
2: S'ha completat la primera fase de les obres de remodelació i l'espai compta amb una zona infantil, una per gossos i espais per practicar esport com voleibol o calistènia. El projecte es troba dins el pla de barris, que compta amb una inversió de 4,6 milions d'euros.
1: Expliquem també que l'AMB ha desenvolupat un GPS de calor, una aplicació que recomana la ruta més fresca entre dos punts.
2: Aquesta eina proposa recorreguts a peu en què prioritza que siguin propers a refugis climàtics, que passin per zones d'ombra, voreres amples i poc trànsit. L'aplicació, de moment, només estarà disponible a la web.
1: I en el món de la cultura, la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona rep el Premi Patrícia Ferreira.
2: L'Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals ha concedit el guardó a aquesta iniciativa per la seva contribució a la igualtat de gènere dins del sector audiovisual. La FIMA ha subratllat el paper de la mostra a la transformació de la programació cinematogràfica.
1: Són notícies d'aquest dilluns 13 de juliol.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franch.

0: Quan pensem en Barcelona, hi ha dos edificis que ens venen de seguida al cap. Són la Sagrada Família i el recinte modernista de Sant Pau. Dues joies del modernisme català unides per l'Avinguda Gaudí, que ara també comparteixen una exposició que descobreix la seva relació durant més d'un segle. Precisament aquí és on es troben avui el Peter Hendrick amb el suport tècnic de l'Ivan Gustems. Peter, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Míriam. Doncs sí, acabem de fer el recorregut a peu que uneix l'Hospital de Sant Pau amb la Sagrada Família. És un passeig de just 10 minutets que aquests dies també ens fa viatjar per la història de Barcelona. I és que des d'aquest mes de juliol i fins al 15 de novembre, el recinte modernista de Sant Pau acull l'exposició La Sagrada Família i l'Hospital de Sant Pau, una memòria viva. Es tracta d'una mostra gratuïta que posa en valor els vincles històrics, arquitectònics i socials que uneixen aquests dos grans referents del modernisme català. L'exposició s'emmarca també en dues commemoracions més grans d'aquest 2026, el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i els 625 anys de la fundació de l'Hospital de la Santa Creu i Santa Pau. Per conèixer tots els detalls d'aquesta iniciativa, hem vingut fins a la Basílica de la Sagrada Família per parlar amb Marta Utzet, directora de Cultura, Acció Social i Educativa del Temple. Bon dia, Marta.
2: Bon dia.
1: Moltes gràcies per rebre'ns. I la primera pregunta és, d'on sorgeix aquesta idea de fer una exposició conjunta de la Sagrada Família i l'Hospital de Sant Pau?
2: Doncs nosaltres, quan vam començar a pensar en com celebràvem i commemoràvem aquest any tan especial per l'any Gaudí, ens vam posar en contacte amb l'Hospital Sant Pau i els hi vam proposar que teníem aquesta idea de fer alguna cosa que posés en relleu el barri de la Sagrada Família, no? Al final, tant Sagrada Família com Sant Pau són dos pilars de la ciutat que estan al servei de les persones i que estan molt arrelats a Barcelona i al barri. Llavors vam decidir coproduir aquesta exposició, que en el fons la idea és donar una mirada històrica d'aquest barri amb aquesta avinguda que uneix aquests dos edificis i explicar coses que potser la gent no sap.
1: Llavors, qui va decidir la ubicació d'aquesta exposició?
2: La ubicació va ser més aviat un tema de conversa, perquè el que volíem era fer una cosa conjuntament, i l'Hospital Sant Pau tenen aquest accés previ a l'entrada pròpiament per visitar l'espai més patrimonial, que ens permetia un accés que era gratuït per la gent i que per tant doncs era un espai amable perquè la gent pogués accedir a l'exposició sense haver de pagar cap extra per poder-la veure, perquè teníem molt clar que volíem que fos una exposició gratuïta dirigida a la gent de la ciutat i sobretot era amb complicitat amb la gent del barri.
1: Clar, és una mena també de tribut, no?, a la gent del poble, al barri, que fa que sigui, forma part d'aquest ambient.
2: És posar en valor aquesta mirada històrica que ens permet veure com ha canviat aquest barri, com les persones que han format part d'aquest barri han crescut amb aquests edificis, ha format part de les seves vides, no? I volíem posar en valor això, les persones i el barri.
1: I el recorregut està dividit en 7 àmbits. Quins són els grans temes que s'expliquen?
2: Jo crec que lo interessant i lo bonic és veure com aquest viatge històric, no?, que fem al llarg d'aquests 150 anys, no?, i que ens permet d'alguna manera veure com als inicis el barri era el poblet de Sant Martí de Provençals, per tant no formava part de Barcelona. El 1897 entra a formar part de Barcelona i en aquest primer àmbit doncs veus aquest poble que acaba formant part de la ciutat, però que és un barri amb famílies molt humils i que té un paisatge doncs amb cabres, no?, amb camps, i per tant és el paisatge que tant Antoni Gaudí com Domènech i Montaner es troben quan arriben a començar els edificis que tenen encarregats cadascun d'ells, no?
1: Clar, llavors el visitant, quan arriba, l'oferiu aquest viatge, no, pel temps, des que no, tot era camp fins ara que...
2: Exacte. Aquí comencem amb aquesta imatge, que és una imatge bonica, no?, perquè situes un barri que ara és pràcticament el centre de Barcelona amb un barri que era un poble que després està annexat a Barcelona. El següent àmbit és quan veiem una mica els protagonistes, no? Qui són aquests protagonistes? D'una banda, Domènech i Montaner, que comença aquest hospital, que a més es crea tota una comissió per totes les tesis higienistes del moment, i per tant entens en quina situació es troba Domènech i Montaner per fer front a l'encàrrec que té. I després veus un Antoni Gaudí que té en compte la gent del barri per fer aquests grups escultòrics de la façana del naixement. I pots veure fotografies de persones amb noms i cognoms que ens hem d'imaginar, no?, que eren treballadors que estaven vivint en aquest barri i que l'arquitecte de la Sagrada Família els hi demana si poden fer de models de les que seran les escultures de la façana del naixement.
1: Sí, he vist aquesta foto i és increïble, és una de les meves preferides. Llavors, quin criteri vau tenir a l'hora d'escollir-les?
2: No, les fotografies el que vam mirar és que fossin, no et diré inèdites, però sí fotografies que potser la majoria de la població no coneixen i que també representessin molt aquests moments, o sigui, tu a través d'aquests cubs, que són 7 cubs, vas veient el pas de la història, no? Llavors, en aquest cub, per exemple, el que volíem era que tu tinguessis la visió d'aquestes persones amb nom i cognom que després estan reproduïdes a la façana, no? Després tenim una altra etapa, que és quan ja s'inaugura l'Avinguda Gaudí, que s'inaugura el 1926, però amb el nom de Primo de Rivera, que és qui la promou, no? No serà fins a 1931 que canvia de nom i es diu Avinguda Gaudí. Per tant, històricament també és bonic que la gent conegui, no?, els orígens d'aquesta avinguda, coneix aquests dos edificis. Després veiem l'etapa de la Guerra Civil, on hi ha unes imatges que veus com afecta, no?, el barri. També veus com aquesta via es converteix en una via d'emergència, és a dir, una via per poder arribar a l'hospital i poder curar els ferits. Després ja passem a una etapa on ja hi ha un trànsit, no?, un canvi cap a la modernització de la ciutat i, per tant, també del barri. I aquí veiem com s'inaugura el mercat del barri el 1944. Veiem com les primeres fàbriques, doncs Panasonic, DAM, no?, grans fàbriques que després tenen un pes específic en la història de la ciutat. I veiem la primera capa.

0: projecte popular per aconseguir diners per la Sagrada Família el 1955. Per tant, estem en aquests anys dels anys 60, 70, no? I després hi anem als anys 70, on es crea la primera associació de veïns i veïnes, que també important per entendre, no, el món de l'associacionisme i com això té un impacte al barri de la Sagrada Família. I, bueno, i continuem el viatge fins que el 2009 s'inaugura el nou Hospital Sant Pau, el 2010 es tanca la Sagrada Família i s'inaugura pel Papa Benet XVI. Bueno, una mica és a tot aquest viatge fins a l'actualitat, no? Que tenim dos edificis de patrimoni mundial i que, per tant, tenen un valor incalculable tant pel barri com per la ciutat.
1: Ara et posaré contra les cordes, i és, de totes aquestes fotos que hi ha d'aquest viatge que dius tu, amb quina et quedaries? Si hi ha alguna en concret que diguis, aquesta m'ha deixat bocabadada.
0: Clar, jo algunes de les fotografies les coneixia perquè eren de la família. Per exemple, m'agraden especialment les que surten les persones o les que veus aquesta façana del naixement en construcció, no? amb aquesta mirada de un projecte que s'estava començant i que a més Gaudí va fer construint només una façana per intentar que fossin les generacions posteriors les que agafessin aquest propòsit. De l'Hospital Sant Pau, doncs m'agrada especialment les que veus el primer trasplant, veus una mica les ambulàncies. Després m'agrada una que veus un zeppelin per sobre del barri, aquesta m'agrada especialment. Jo crec que totes les fotografies són molt boniques perquè vas veient aquesta història de la ciutat a través d'un barri de la ciutat, però que és un barri que té una singularitat especial, i és que té aquesta avinguda, que no són gaires metres, però que uneixen no només dos edificis patrimoni, sinó dos històries diferents, però molt, molt arrelades a la ciutat.
1: Bueno, abans de començar l'entrevista m'has comentat que t'encanta, no?, que hi hagi un dau de Domènec i Montaner justament davant del recinte modernista de Sant Pau i un altre de Gaudí davant de la Sagrada Família. Què representa aquesta connexió entre aquests patrimonis de Barcelona?
0: Bueno, jo crec que ha de ser un orgull, no?, per tots els ciutadans, per tota la gent del barri i per tots els catalans tenir dos figures d'aquesta rellevància. I a mi el que m'agrada és que quan tu transites per aquesta avinguda Gaudí, si vas de pujada, de sobte veus la cara de Domènec Montaner i veus l'edifici al darrere, no? Un edifici que hem d'estar molt orgullosos, perquè si tu entres i veus els pavellons és una meravella absoluta. I si vas de baixada, veus la imatge d'Antoni Gaudí amb la Sagrada Família, amb totes les torres, amb aquesta creu que hem inaugurat ara tot just fa un mes, no? I també és aquest sentiment d'orgull, ja no només de l'arquitecte, que té tot el mèrit, però també d'aquestes cinc generacions que han fet possible mantenir un propòsit, que per mi això és el que té més valor. És a dir, són projectes que han set les generacions posteriors les que han continuat amb aquest propòsit. I això té un valor comunitari de ciutat i d'identitat que és enorme, no? I per mi és el valor d'aquesta exposició, és el que hem volgut transmetre.
1: La veritat és que sí, és que ho heu aconseguit, crec jo, eh? Míriam, t'escolta la Marta.
2: Marta, què tal? Molt bon dia.
0: Bon dia.
2: T'estava escoltant, no oblidem aquests 625 anys d'història de l'Hospital de Sant Pau, i no ens oblidem també que aquesta relació entre Gaudí i l'hospital va començar també amb la seva mort, no? Perquè quan va ser atropellat i va morir 3 dies després, el 10 de juny del 26, va ser a l'Hospital de la Santa Creu, que estava aquí al barri del Raval i que va ser també l'origen de l'Hospital de Sant Pau, amb la qual cosa també... M'he sentit que mai aquesta exposició i aquesta història de la unió entre els dos edificis.
0: Jo crec que sí, jo crec que està bé que coneguem el que identifica la nostra ciutat. Aquest any és l'any Gaudí i és un any per recordar-lo, per donar-li el valor que es mereix, però també hi ha una sèrie d'arquitectes que interactuen, no?, d'alguna manera amb Antoni Gaudí o amb el modernisme, i que també han tingut el seu moment de reconeixement, però que no està a més també recordar-los, no? Al final, com deia, és motiu d'orgull per tots tenir una ciutat on hi ha tants edificis que han estat declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i que, per tant, és una responsabilitat per nosaltres mantenir-los vius, no només a nivell de restauració i a nivell de conservació, sinó també a nivell d'identitat, a nivell d'història, a nivell de coneixement, no? Que els nostres

0: els infants coneguin la història i que la gent de la ciutat se'n senti orgullosa.
1: Què és el que us diuen els visitants que ja han pogut gaudir d'aquesta exposició? En quin sentiment surten?
0: La veritat és que des del dia del muntatge ja hi havia molta gent a primera hora del matí, molta gent del barri i gent gran que els hi sorprenia molt la part fotogràfica, perquè jo crec que la part fotogràfica és la que més et transporta, no? Si ets una persona doncs, més gran d'edat, doncs et transporta a una història personal, i si ets una persona més jove o una persona nouvinguda a la ciutat, et pot donar, ajudar a entendre la història d'aquest lloc on estàs vivint. Per tant, crec que les fotografies ens ajuden a connectar amb la història, amb les generacions, amb la nostra memòria pròpia, i crec que això és el que els hi sorprèn als visitants, no?
1: Aquesta exposició també convida, no, als visitants a la Sagrada Família a descobrir l'Hospital de Sant Pau, i a la inversa, no és que necessitin gaire més publicitat, perquè són dos edificis ben emblemàtics de la nostra ciutat, però també és una manera de posar en valor tot aquest entorn patrimonial, no?
0: Sí, a mi de l'hospital hi ha coses que m'han sorprès, no? Jo no sabia que era el primer servei d'urgències de Catalunya i de l'Estat, i per tant hi haurà coses que us sorprendran. Si coneixeu més l'hospital, doncs us sorprendran més coses de Sagrada Família, i si no, a la inversa. Jo crec que al final hem intentat, sense ser només anecdòtics, posar alguns punts que ajudin a tenir aquesta història que et fa doncs, sorprendre't, o que et fa adonar-te'n de coses que potser no sabies.
1: Clar, a vegades es diu que els ciutadans som els que més desconeixem la nostra pròpia ciutat, així que més que convidats, no?, a descobrir aquests dos emblemàtics edificis.
0: Sí, teniu fins al mes de novembre, per tant, si ara fa massa calor podeu venir més cap a la tardor, però jo us recomanaria que vinguéssiu. Crec que és una exposició que parla de tots nosaltres, que podreu descobrir coses, podreu veure fotografies inèdites, i per tant és una passejada amable que pots fer a la ciutat de Barcelona, i jo us convidaria a tots a venir. La tenim en un espai, com hem dit, gratuït, un espai públic, i és una exposició doncs, que en 30-40 minuts l'has vist, i que és per totes les edats. Per tant, podeu venir amb grans, amb petits, i a disfrutar-la, que és el que hem intentat aquest any 2026, no només fer coses a l'interior de la Basílica, sinó fer coses que ajudin que la ciutat conegui, participi i se senti implicada en aquesta commemoració.
1: Ara, com dius, de moment hem de gaudir d'aquesta nova exposició, però no sé si... potser podríeu estar pensant ja en col·laborar amb d'altres edificis emblemàtics de la ciutat per seguir amb aquesta mateixa línia. No sé si està sobre la taula la idea.
0: Aquest any tenim... Sí, això sempre. De fet, n'hem fet una al Palau Robert, una més de Barcelona i Sagrada Família, i també aquest ordre cronològic de la construcció de la Sagrada Família versus la ciutat. Hem fet aquesta amb Sant Pau perquè els teníem aquí al costat, i el que volem és implicar tot el veïnat i, per tant, també el patrimoni que hi ha en el nostre barri. I ara en farem una més pensada per entendre quines han set les causes i les conseqüències, no?, de tot el que ha passat històricament a la seva família, que aquesta serà més interna, i estem oberts. De fet, el 2026 està sent una oportunitat per obrir-nos a moltes persones i també a moltes entitats per col·laborar i compartir, no?, aquesta cultura, que és la que ens apropa a les persones i la que ens fa, al final, que tots sumem.
1: Doncs ja sabeu, fins al proper 15 de novembre tothom està convidat a gaudir d'aquesta exposició, la Sagrada Família i l'Hospital de Sant Pau, una memòria viva. Marta Utzet, directora de Cultura i Acció Social i Educativa de la Basílica de la Sagrada Família, moltíssimes gràcies per ensenyar-nos aquesta exposició.
0: A vosaltres.
1: Peter, amb el suport tècnic de l'Ivan Gustems, gràcies també a vosaltres. Fins ara.
2: Fins ara.
3: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Miriam Frank.
1: Doncs avui, que és el Dia Mundial del Rock, us estem convidant a fer les vostres peticions més rockeres, i vols escoltar?
2: Si a la gent tinc curiositat,
1: li agrada el rock o no?
2: Quines bandes li agrada a l'audiència? Sí, home, jo crec que sí.
4: Escoltem. Hola, què tal?
1: Hola.
4: Muy buenas. Bueno, os he de comentar una cosa.
1: A ver.
4: Yo no suelo ser muy rockero, la verdad.

0: diria que arriba el millor moment de la setmana,
1: oh,
0: però no.
1: Sí, sí.
0: Però no perquè sigui el paraula de cançó, sinó perquè només queda una setmana perquè jo pugui escoltar totes les cançons
1: home,
0: senceres.
1: Sí, d'aquesta,
0: sí.
1: Sempre et dona toc, eh? Dius,
0: home,
1: que les vull escoltar senceres.
0: La Marina està bonena i aquí s'acaba,
1: sí,
0: no puc escoltar més.
1: Sí, sí, sí.
0: La setmana que ve, amb la Montse Valls i segurament amb el Robert Calvo.
1: Desvelaremos la verdad.
0: Doncs podrem escoltar, podrem acabar amb el nostre toc i escoltar
1: home,
0: totes aquestes...
1: I tant, i tant.
0: Cançons, però mentrestant, avui et toca tu, és el teu torn.
1: Sí, em toca la part
0: vintage.
1: De... Recordem, hereto la secció de Robert Calvo, sí. Per tant, cançons d'abans de l'any 2000, i com que tenim aquí a la Clàudia, ara que l'he vist arribar i tal, estava repassant, dic, crec que no en coneix cap de les cançons que porto
2: veurem,
1: avui.
2: Ho veurem.
1: Per tant, és una gran secció, una gran ocasió perquè descobreixis grups.
0: Mira, i... ens ha
1: dit
0: que li agraden alguns grups de rock
1: sí.
0: Perquè els escolta a casa seva. Potser alguna de les cançons també
1: sí, sí,
0: les coneix
1: sí, sí,
0: per
1: sí,
0: aquí.
1: Sí. Aviam, recordem que les tres paraules eren església,
0: sí.
1: Somriure i concert. És així, no? Perquè ara estava pensant, ostres,
0: sí, sí, sí.
1: Potser se m'ha colat alguna
0: paraula
1: i he portat aquí. No.
0: Estava pensant que espero que amb somriure portis una... La que jo vaig dir la setmana passada, espero que la portis.
1: Ui, doncs no sé quina vas dir la setmana passada.
0: No vaig dir el títol. Vaig dir que hi havia una molt clara, però no vaig dir el títol.
1: Ui, aviam si...
0: Espero que la portis.
1: Aviam si
0: no,
1: he encertat.
0: Ja pots marxar per aquesta porta de vacances, ja, avui mateix.
1: Espero que sí, perquè la probabilitat que sigui és molt alta, perquè és que d'església n'he portat 3...
0: Vaja.
1: De somriure, amb l'excusa que el somriure és una de les coses més maques que tenim els éssers humans. N'he portat 6.
0: I fa el que vol. A Montse porta 3 de cada, però jo 6.
1: I en concert n'he portat 3.
0: Doncs
1: també.
0: Anem tirant, perquè si no, no ens donarà temps a totes.
1: Va, tenim temps per davant, tenim 20 minuts. I és veritat que sí que hi ha algunes que les vull posar un bon tros, perquè és que són o són mítiques o són... Bé, anem al lío,
0: Vinga,
1: va. Primera paraula. Església. Aquí he fet una mica un...
0: Ja comencem.
1: Sí, m'he pres una petita llicència, però que ja t'ho he comentat fora d'estudi. M'ha dit, home,
0: bé,
1: sí.
0: Vinga,
1: sí. I cap bastant. Anem a una cançó, va.

0: Desbloqueando recuerdos, ¿eh?
1: Wow, sí, sí, ¿eh?
2: Se vuelve melodía y es casi una experiencia religiosa.
0: Jo crec que aquí a Església...
3: La conec.
1: Ma. Sí, home.
0: Sí, home.
1: Bé.
3: Hi ha un tren de TikTok ara amb aquesta cançó.
0: En sèrio?
1: Han ressuscitat aquesta cançó, eh?
3: TikTok ressuscita molts tamacles.
0: No, bueno, aquest com a tamacle... Ai, no sé què dir.
1: En el seu dia,
0: perquè
1: sí.
0: L'hem cantat i l'hem ballat.
1: Per favor. Sí, sí, tant. Enriquito Iglesias, ens va regalar aquest tema el 1995. Va ser un dels primers grans èxits amb el que el fill de Julio Iglesias es va donar a conèixer. Quan tenia apenas 20 anys va publicar aquesta cançó en la que ens explica que tocar i sentir aquella persona que estimes, doncs, és una experiència religiosa. Aquell seria, com diem, el primer hit d'un Enrique Iglesias en una carrera en la que ha fet una mica de tot. A mi m'agraden més els hits més recents, com Súbeme la ràdio. Tampoc seria Enrique Iglesias sant de la meva devoció, però sí que ha tret cançons que han estat d'un èxit global i, sens dubte, aquesta experiència religiosa, tot i ser més una balada, doncs també va ser un èxit.
0: I la paraula Iglesia, on apareix en aquesta cançó? M'ho pots recordar?
1: Nom.
0: La podem escoltar?
1: El seu cognom.
0: Ah, el seu cognom, eh? Ja
1: Enrique
0: fem servir...
1: Iglesias.
0: I perquè és una experiència religiosa, no?
1: M'ha semblat èpic, i cal, he portat experiència religiosa perquè aquí hi ha l'església. Doncs,
0: acaba la temporada,
1: religioses.
0: Ja feu el que us dona la gana,
1: home.
0: Aquí us preneu llicències per tot, ja no està ni el títol, clar, està...
1: Això tenia el seal of approval de la directora del programa, Miriam Frank, feia aquesta brometa d'Enrique Iglesias, que, mira, finalment...
0: Havia de sonar, no? No havia sonat, jo crec que en tota la temporada ha sonat...
1: També hi havia el dubte de Julio Iglesias o Enrique Iglesias.
0: Home, a la part vintage t'hauria de tocar Julio, però bueno.
1: Sí, però amo la vida i amo l'amor, soy un truán, soy un senyor, no?
0: No ho veies.
1: No, preferia una miqueta experiència religiosa per aquesta indirecta de, no, que, doncs, que a l'església es fan experiències religioses. Vinga, anà, va, no ens liem més. Anem amb una cançó.
0: Que tampoc surt Iglesia?
1: Li vull tenir respecte. Sí, sí, sí, en el títol. I en el seu contingut també, perquè és que és un grup que fa música cristiana.
0: Ah.

0: Que ritme, no?
1: Quin ritmazo, eh? Quin Jesús de vegades es posa amb ritme, eh? És la cançó una mica sorprenent, podríem dir, per no dir friki, amb respectes al grup AVB, que és les sigles de A Capella Vocal Band, un grup que fa música religiosa. Molt i aquest La Iglesia, publicat el 1994, doncs, és una bona mostra. A banda de ser una banda molt nínxol, no?, de música cristiana, doncs els components destaquen per una gran veu, això sí, que combinen amb uns grans cors i amb un rang vocal doncs molt destacats. No sé si podem escoltar una miqueta més d'aquesta cançó.
0: No sé.
1: Algun fan de la música cristiana? Entra.
0: Bueno, ojo, sí, que vam parlar fa uns dies...
1: Sí, amb el capellà que fa
0: sí,
1: rock.
0: Sí, sí, molt bona música feia més.
1: És un gènere que té bastants aficionats.
0: Jo haig de dir, clar, jo vinc d'una escola catòlica, sí. Vam cantar moltes cançons a l'església i té algunes que m'agraden molt.
1: El gospel, per exemple,
0: no escolto, però
1: és un gènere...
0: El gospel és meravellós. No has portat cap cançó de gospel?
1: Religiosa. Mira, no. No,
0: segur
1: no,
0: que apareix la paraula.
1: No, perquè més he de confessar que aquesta setmana he tingut menys temps que l'anterior, que me la vaig poder preparar millor, i he anat
0: no
1: una mica
0: excuses.
1: Allò, vinga, va, aquesta i aquesta.
0: Vale, doncs vinga.
1: Tercera i darrera cançó amb la paraula església, anem amb un mite de la música.

0: sonarà un mite, però la Clàudia i jo hem posat una cara de no sé què és això.
1: Per favor, per favor. David Bowie.
0: Aquest és David Bowie.
1: Sí. Molt ritme, per ser sí, David Bowie, que sí, és no, més allò.
0: A la vida.
1: Modern Love, publicada el 1982. Aquesta cançó reflexa les complexitats i el cinisme cap a les relacions amoroses en l'era contemporània. Aquí sí que t'he de dir que és una mica pillada amb pinces, perquè diu textualment, gets me to the church on time, tot i que ni la temàtica ni...
0: Que
1: tal.
0: Les altres dues
1: és
0: no ho eren.
1: És una paraula, és una paraula. Home, la Iglesia i Enrique Iglesias, sí que...
0: Que com a mínim diu church.
1: I clar, diu church.

0: Xof, i anem directament amb la segona paraula, que és somriure. Aquí, com deia, tenim moltíssimes cançons. I va, comencem. Comencem amb molt ritme. Espero que sigui la cançó que tu volies, eh? Som-hi, va.
1: Home, i tant. Que mai rius a temps.
0: No. Ara. Va. Ah, no.
1: No, veus, veus? És que no, no, no se sap.
0: No, perquè hi ha una segona part. Ara.
1: Smile.
0: Mare meva, quin tema, quins records. Ah, la Clàudia aquesta... no tindrà tants records amb aquesta cançó.
2: Ah, això és un...
1: No, canacla.
2: Em vol
1: els teus pares l'han ballat segur, però dándolo todo.
0: Home, i tant. Avui
1: els hi poses.
0: Per favor. Smile, cançó de New Limit, publicada el 1994. El grup valencià electrònic New Limit, que jo no sabia que eren. Ara, sentint com canta i el seu accent anglès, sí que et pots pensar que seria un grup espanyol, no?
1: Perquè... Jo a la meva època ho escoltava superbé, vull dir...
0: Escoltem.
1: A veure, escoltem una mica. Ara que ho dius, potser sí, eh? Per això ho entenia, quan era joveneta, clar.
0: Enteníem perquè, bueno, és... És anglès de proximitat, podríem dir, no? Exacte. Com deia, no destaca la cançó per ser un gran accent anglès de la seva cantant, tampoc per la qualitat vocal, que és una mica justeta, però és el nostre tema, és el nostre smile, i és que és un, pel ritme, és que és una cançó tan ballable i que hem ballat tantes vegades que és, tots portem al cor.
1: Tots igual,
0: tots igual, i tant.
1: O repartint cartes, o...
0: Sí, home, el baile de repartint cartes. La Clàudia està dient, què esteu parlant? Repartint cartes.
2: Oh, una demostració, no?
1: Mira, no està fent el Gerard, tot ho sé.
0: Repartint, ja està, era, simplement és això. Era la tonteria de l'època, el ball de l'època. Doncs amb aquest smile arrenquem i ho fem en ritme, com també anem amb el ritme del grandíssim Elvis Crespo.

0: Ara arrenca, ara arrenca.
1: Doncs... Tu l'havies...
0: És tremendo, és tremendo. Anem amb el merengue que ens porta Elvis Crespo amb el seu Tu sonrisa. Que va... Sí, home. Sí? És, clar, el Bésame, no? El, no, ai, perdona, Bésame no, Suavemente,
1: ah,
0: que és el de Elvis Crespo,
1: sí,
0: que és el de Suavemente.
1: Sí, doncs, evidentment... Clar, jo aquesta tampoc la coneixia.
0: Clar, evidentment, Suavemente és el seu gran hit, però Tu sonrisa, publicada l'any... Sí, sí, sí. No, però deja Tu sonrisa, deja Tu sonrisa, que està molt
1: mica,
0: bé. Sí, s'assembla bastant. Doncs un tema publicat el 1998, doncs descriu el somriure, que és el que més li agrada d'aquesta persona. I és que, com dèiem, la introducció d'aquesta paraula, o de la secció, somriure és de les coses més maques que tenim als éssers humans. Tirem una mica més enrere en el temps, del 1998.

0: Just a Smile.
1: Oh, sí, sí, el grup escocès Pilot, que ens va deixar el 1974 aquesta cançó Just a Smile, en la que fan una oda a la simplicitat i al poder transformador d'un somriure. La característica veu del seu cantant David Paton, i super aguda, i bueno, a mi és que m'encanta, i la qualitat musical fan que sigui un tema enganxós. A mi m'agrada molt aquest tema.
0: A mi em recorda, ara em mataràs, però em recorden els Beatles.
1: Bueno, sí, poden tenir la veu més aguda.
0: Sí. Sí,
1: David
0: sí,
1: Paton, però sí que és veritat que...
0: El ritme i...
1: Sí.
0: No la coneixia, aquesta cançó, però està...
1: Crec que anem, aviam... Bueno, no, podem posar la següent. Podem posar Pearl Jam.
0: Pearl Jam. Jam. Et volia saltar això, eh?
1: Aquí volia deixar la introducció perquè és que a mi m'encanta la guitarreta i amb l'harmònica aquesta i tal. I ara sí que diu Smile. I és que ja que parlem de rock avui, no podia faltar Pearl Jam i el seu Smile, que ni molt menys és el seu tema més reconeixible, però que diu simplement Smile. Inclòs el seu àlbum No Code parla sobre la naturalesa agradolça de la felicitat. L'emblemàtica lletra tracta sobre com s'afronta la pèrdua o l'enyorança d'un amor. Utilitza la metàfora de tres cors torts per transmetre emocions complexes i reflecteix l'esforç d'intentar seguir endavant i mantenir una actitud positiva, encara que sigui mitjançant un somriure feroç. Com et deia, avui estem parlant de rock i Pearl Jam, a mi em sembla un dels exponents del rock.
0: Positiva, que el ritme no és gaire...
1: No, és molt...
0: Tallavenes,
1: sí, això. Aquí és la potència de la veu del seu cantant, però sí, és una cançó de ritme lent, de ritme pesat, i doncs que en el seu títol ja diu Smile i repeteix la paraula diverses vegades.
0: Bé.
1: Aquí tinc un petit regalet per tu, el teu duet favorit.
0: Estopa.

0: Jo la deixaria tot el programa que queda, eh?
1: Sí, sabia que faries aquest comentari. Jo? És que sempre que porto estopa sempre diem, la podem deixar fins al final del programa.
0: Tamaca.
1: I és que jo sé que la sonrisa, camarón, que se dibuja en tu cara, doncs evidentment...
0: Tiene que ver con la versa que van i que
1: conyeren. Conté la paraula sonrisa i no podíem deixar.
0: Home,
1: els nostres estimats José i David. Vinga, va, tanquem la paraula somriure amb un altre mite dels anys 70, més. As a smile run away from this face.
0: M'encantaria saber-la, entendre-la tota, saber-la cantar,
1: sí,
0: perquè és preciosa.
1: Sí, sí, sí, sí. Crec que Ana Belén pot ser que li fes una versió a aquesta cançó. Crec que sí. És el Piano Man de Billy Joel. És un retrat autobiogràfic i nostàlgic que narra l'experiència del músic treballant com a pianista en un bar de Los Angeles, concretament al bar Executive Room, a principis dels anys 70. Més enllà de la traducció literal, l'obra és un retrat de la solitud, els somnis frustrats i l'escapisme. A través de la lletra, Joel descriu els clients habituals del bar i, en definitiva, tot el que va passant i tal. És una cançó llarga, però que t'enganxa molt per això, per com va descrivint tot, i, bueno, està molt bé. A mi m'ha fet gràcia posar-la, perquè és una cançó molt bonica.
0: T'ha dibuixat un somriure,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, que et dibuixa un somriure a la cara.
0: Molt bé, molt bé.
1: Doncs amb això tanquem la paraula somriure i afrontem ja la recta final de la secció amb les tres darreres cançons, en aquest cas de la paraula...
0: Concert, no?
1: Concert, anem una mica de concert.
0: Vinga, anem de concert.
1: Jo pensava que aquí trobaria cançons una mica més animades. Et diria que potser és la cançó que... O sigui, la paraula que més m'ha costat...
0: Sí.
1: Més m'ha costat trobar. Potser és això, si hagués tingut més temps de buscar i tal... Però m'han sortit cançons una mica... No sé, excepte la última, que torna a ser un regalet per tu.
0: No, no és un regalet.
1: Com?
0: Ja sé quina és i no... Ja t'explicaré per què.
1: Ah, vale.
0: És la pitjor que té.
1: Ah,
0: és la que agrada a tothom i a mi no...
1: No t'agrada... Ah, vale, clar, perquè és que ja m'has vist el guió, clar, ja saps quina és, que tonto. Vinga, va, doncs comencem amb aquest, sí, també un mite, una cançó publicada als anys 90.
2: Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto.
0: Ah, jo parlava d'aquesta, eh? Era aquesta la que havia vist.
1: Ah, era aquesta.
0: Suporto aquesta cançó. Mira, m'encanta Sabina, és...

0: Sí, m'encanten totes, però aquesta, que és la que li agrada a tothom...
1: I per què no t'agrada?
0: Perquè és la clàssica, és la que a tothom li agrada.
1: I... És la de karaoke, no? Clar, la típica de karaoke.
0: La que els... no amants de Sabina coneixen i...
1: Doncs si nos dieron las 10, publicada... Sí, publicada el 1992, el gran Joaquín Sabina ens va regalar aquesta balada que parla sobre una trobada romàntica furtiva, la nostàlgia d'un amor d'estiu i el pas del temps. L'expressió nos dieron las 10 i les 11 doncs fa referència a perdre la noció del temps per estar gaudint de la companyia d'algú en una nit que s'allarga sense voler que s'acabi. Aquí sí que ha agafat també una mica en pinces perquè diu concierto i dic, vale, doncs...
0: Bueno, compro. Lo diu.
1: Compramos
0: barco,
1: compramos
0: barco. Que m'has tornat a portar estopa?
1: No, ara, clar, ara veurem.
0: Perquè és que només he vist aquesta.
1: Vinga, no, no.

0: No saps qui és?
1: Però sí, bueno, qui
0: crec
1: és?
0: Que al Robert li agrada, no? Paloma San Basilio. Paloma, jo crec que si ens està escoltant el Robert estarà cantant allà, amb el seu cant que té.
1: I on diu concert? Ho ha dit ja?
0: No, és que es diu Concierto para un adiós. Llavors aquí he agafat el títol. Ah, el títol de la cançó és vàlid, no? Bueno.

0: delicioso, que delicioso.
1: Ai, que ens agrada l'estopa,
2: Claudi. Molt, a mi molt.
1: Però les antigues també les has escoltat? O
2: sí, sí, sí.
3: Les de gent, les de gent totes, gran?
0: Totes. Les que escoltaven fa 20 anys?
2: Que sí, o sigui, és la discografia sencera.
3: Totes són bones.
2: A més, és un... a la meva família li agrada molt. Allà al poble la posem sempre en cotxe, quan anem a fer qualsevol cosa, l'estopa està sempre present. Llavors, ah, tota la discografia.
1: No conec ningú que no li agradi l'estopa. Encara que sigui per lo simpàtics que són els dos, tu.
3: Crec que no són conscients, el David i el José, de tot el que representen per molta gent, eh? Sí que fan sold out a tots els concerts que fan i tot això, però que són molt especials per molta gent, sí, sí. I porten molts anys sent-ho, pues la camiseta de los conciertos.
1: Hombre.
3: No podia faltar per tancar aquesta secció amb estopa. Hem repetit amb estopa, eh, aquesta secció.
1: Ja pots agafar-te vacances, Seba. Ja pots marxar a vacances. No, que et queden 4 dies... per acabar la temporada. Això s'acaba... Aquesta ha estat l'última secció de...
3: No sé si l'última per sempre. Això ho he de negociar amb el meu amic Robert Caldo.
1: Ja us barallareu, jo no vull saber res del vostre negociat. Però de Paraula de Cançó sí que ha estat l'única secció habitual, perquè, com hem dit, la setmana que ve serà una miqueta diferent. Escolta, acabem amb música, amb rock.
3: Més música, més música.
1: Jo he fet una petició per escoltar un grup que no sé com es diu, algo de... què era? Que havia dit...
3: Los vampiros. Vilma
1: Palma de... Algo de los vampiros.
3: Sí,
1: escoltem?
3: Los vampiros. A ver.

0: canción que se llama El Auto Rojo de Vilma Palma y Vampiros, escucharla, que es muy chula. Es un grupo argentino, ¿eh? Yo lo escuchaba de jovencita y en Colombia sonaba mucho. Escucharla y verás que es muy chula. Hasta luego.
1: Està bé,
2: no sé, mira.
1: Són argentins, no? Perquè he sentit
2: Són argentins, sí. Però s'ha escoltat també a Colòmbia. Sí, aquí sí, no han arribat, que jo sàpiga, potser.
1: No han arribat,
2: la gent sí que els coneixia, jo no tenia el plaer, però bueno, mira, un mes a la llista.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. M'ha agradat molt el programa d'avui, perquè...
2: Molt musical.
1: Supermusical, sí, sí.
2: No hem parat de posar música, tu, això ens agrada.
1: Bandes sonores, la de Jurassic Park, la paraula de cançó... Sí, sí, no,
2: el repte de la calor...
1: Sí, sí. Sí, els àudios que han vingut acompanyats amb música, Iron Maiden i tot ha sonat.
2: A veure si demà som tan musicals com avui. De moment ho deixo aquí. Tornem demà a les 12:20 i fins a les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda.
3: La brúixola amb Lola Sorribas.
4: Moment d'obrir l'espai que cada setmana dediquem a la salut mental aquí a la brúixola, i avui posem el focus en la infància.
5: Per parlar d'un problema cada vegada més present, però que sovint costa d'identificar, l'ansietat infantil.
4: Però per aprendre, algú t'ha d'ensenyar...
3: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
5: Imagino que és molt important crear un ambient d'harmonia a un espai tan important per un infant com és la llar.
6: Cierta estabilidad, cierta rutina es lo que más necesitan. Y luego, como técnica psicológica, es lo que se llamaría, por ejemplo, el entrenamiento de la autorregulación emocional. Que reconozcan emociones a través del juego, de la interacción, o la tolerancia a la frustración, ¿no? Que aprendan, ¿no?, lo que habíamos comentado con las pantallas, de si intentamos calmar a un niño automáticamente el berrinche con una pantalla... Eso luego vendrá como un boomerang.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas. L'actualitat de Catalunya sempre va amb tu. Entra a OndaCero.es. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya.
7: Són les 5, són les 4 en Canàries.
8: Noticias en Onda Cero.
7: Muy buenos días. La Unión Europea y el Reino Unido firman este martes el acuerdo sobre Gibraltar, que supondrá el derribo de la verja que lleva separando durante más de 40 años a la colonia británica del territorio español. Más de 15.000 personas esperan beneficiarse de esta medida, sobre todo los ciudadanos españoles que trabajan en el Peñol y que cada día enfrentan largas colas para entrar y salir del territorio. Silvia Borbón.
9: El encuentro tendrá lugar en torno a la 1:30 de la tarde y los firmantes serán el comisario europeo Maros Šefčovič y, por parte británica, se espera que acuda el secretario de Estado para Europa, Stephen Doughty. También asistirá al acto el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que ha

Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant el ja 14 de juliol de 2026. David Morales, molt bon dia.

0: Bon dia.
1: I és que avui pels francesos, en principi, és un dia especial, ara ens ho explicaràs, però, clar, també pot ser-ho o no pel tema del futbol, amb la qual cosa, doncs, avui serà un dia... Un dia que es recordarà, un dia que segur que es recordarà, al marge de la calor, perquè saps allò que diuen ola de calor, da igual cuando lo leas? Perquè...
0: Bueno, però serà igualment un dia calent.
1: Sí, un dia calent serà, sí, sí. Passi el que passi, en molts aspectes, a la, sobretot a París, serà un dia calent. Sí, sí que és possible que sigui així. Em va fer molta gràcia un meme que deia, diu, estos es la los disturbios que se han generado en Suiza por la eliminación de su equipo, i es veia gent passejant pel carrer, sí, a la ciutat buida. Doncs una mica això. Bueno, en fi, què podem dir en general, David, dels 14 de juliol?
0: Doncs mira, el 14 de juliol és el Dia Internacional dels Auxiliars d'Infermeria. Mm-hmm. També tenim que és el Dia Mundial de les Orques, dels animals, d'aquelles balenes, sí, com la que teníem aquí a Barcelona, la Ulisses.
1: Sí, la Ulisses, es deia. Sí, sí, sí, sí, me'n recordo, eh?
0: I també tenim que és el Dia Mundial dels Ximpanzés.
1: Mira, bueno.
0: I com ja apuntaves, a França és el, sí, Dia Nacional. És el, sí, 14, sí, de juliol, la commemoració de la presa de la Bastilla.
1: Sí, sí, de la pastilla, que molts estem, sí, ja a certes edats, tots els dies és el dia de la toma a la pastilla, la pastilla del reuma, la pastilla del no sé què. Bueno, escolta, doncs endavant amb la toma de la Bastilla. No sé si avui tenim alguna cosa dels Estats Units?
0: Tenim alguna cosa dels Estats Units. Avui els Estats Units celebren el Dia dels Pregoners.
1: Ah, mira.
0: Que, bueno, que en realitat nosaltres podríem ser una mica també... Sí. Podríem celebrar-ho, no?
1: Perquè sí, som pregoners, sí.
0: Som pregoners, també.
1: Sí, sí, els pregoneros, som...
0: Ara estem dient, per exemple, què es pot celebrar avui, no?
1: Sí, doncs... se hace saber, que sí, sí, totalment,
0: També tenim que avui és el Dia Nacional dels Nudistes.
1: Ep, escolta.
0: Bueno, cadascú que ho celebri com vulgui.
1: Sí, sí. També és el dia, bueno, del cacauet.
0: En aquest cas no, com vulguin no, seria traient-se roba, bàsicament.
1: Correcte, ho celebren com vulguin, una altra cosa és... Sí, sí, exactament. Dia Nacional del Cacauet, també, doncs, de la manteca de cacauet.
0: Sí, i mira, avui no hi ha menjar, però sí que hi ha beguda.
1: Ah, bueno.
0: I és que coincidint amb el dia de la presa de la Bastilla a França, doncs avui és el Dia Nacional del Grand Marnier.
1: Ah, mira.
0: És sí, un licor francès que es va crear el 1880 i que es fa a partir d'una barreja de conyac i d'essència destil·lada de taronges amargants.
1: Ostres, una mica frenadol, també.
0: Sí, jo crec que no el provaré.
1: No el veig, perquè anava a dir, a veure si les frites m'endolcen una mica la cosa. Però si han triat les més taronges, les més amargants, ja m'entens, no? Vull dir, no. Quina necessitat ja? Totalment d'acord, David.
0: És molt típic de posar-lo en postres.
1: Ja, clar. Per rematar-te, vols dir,
0: Sí, sí, exacte.
1: Algú es queda al cafè? No, ja anem marxant nosaltres, una mica ja és això.
0: Exacte. Doncs anem cap als sants, que avui tenim que és Sant Vicente Madelgario, tenim també que és el dia de Sant Camilo de Lelis, San Francisco Solano Traumaturgo...
1: Home, Solano és normal perquè està pagant un Solano, sí, guapo, exacte, també, ja t'ho dic.
0: Ara no,
1: No, clar, dic en general, sí, sí, sí.
0: Tenim que també Sant Heracles, Sant Juan Juan Guixín, Sant Marcelmo de Deventer, Sant Optaciano de Brescia i Santa Toscana de Verona.
1: Toscana de Verona, doncs molt bé, Toscana de Verona. Doncs que té nom de postre,
0: Sí.
1: Portem una Toscana de Verona, o sigui, home, sí, que sempre, això sempre agrada, això sempre va bé. Bé, doncs això en quant als sants, però si de cas fem un viatge en el temps, com és habitual en nosaltres, no sé si estarien explicant que ja arribava la temporada d'estiu, a les primeres ràdios que hi havia a l'època, que segur que ja llavors feien una programació fresca, una ràdio, sí, fresca, i entretinguda i dinàmica als estius. Per tant, anem a viatjar un 14 de juliol de 1926. Doncs a veure, David, explica'ns com anava això, com ho teníem.
0: Mira, La Vanguardia, avui ens parlen de la higiene en la beguda. Un nuevo culto se va enseñoreando del mundo. El culto a la higiene. Una pléyade de devotos de esta

Una vida i una cançó. Si hi hagués una sola persona a qui atribuir la invenció del rock and roll, el nom potser seria Chuck Berry. No perquè fos el primer en tocar aquell so, mai no hi ha un primer en res en la música, sinó perquè va ser el que va definir els elements que farien del rock and roll un gènere. Els riffs de guitarra, les lletres sobre adolescents i cotxes i llibertat, l'actitud escènica, el duck walk... Sense Chuck Berry probablement no hi hauria hagut Beatles ni Rolling Stones ni la major part del que entenem per rock. I malgrat tot, la seva vida és plena de zones fosques que no es poden ignorar si vols explicar-la honestament.

Charles Edward Anderson Berry va néixer el 18 d'octubre del 1926 a St. Louis, a Missouri, el menor de tres fills de Henry Williams Berry i Martha Bell Berry. La família vivia al barri conegut com Deville, al nord de St. Louis, un dels barris de classe mitjana afroamericana de la ciutat. El pare era contractista i diaca d'una església baptista. La mare era directora d'escola pública certificada. Era per als estàndards de l'Amèrica negra dels anys 20 una família respectada i estable. En Chuck va néixer en un entorn que li va permetre explorar la música des de ben petit, i les seves primeres influències van ser el blues i el gospel que sonaven a les esglésies i als clubs del seu barri. El Summer High School, una escola secundària de prestigi per alumnes negres de St. Louis, va donar la seva primera actuació pública al 1941. Però aquella mateixa escola i aquells mateixos anys van ser el marc d'una decisió que li canviaria la vida. El 1944, amb 17 anys, Berry i uns amics van robar tres botigues a Kansas City i van robar un cotxe a punta de pistola. Segons la seva pròpia versió, el cotxe d'ells havia deixat de funcionar i van aturar un vehicle que passava. La pistola, deia ell, no estava carregada. El tribunal no va considerar el detall rellevant. Va ser condemnat i enviat al reformatori intermedi per a homes joves de Jefferson City, a Missouri, on va passar 3 anys. Allà va formar un quartet vocal, va fer una mica de boxa i el grup va arribar a ser prou bo per actuar fora del centre de reclusió. Va sortir del reformatori el dia del seu 21è aniversari, el 1947. Era un home jove, amb un antecedent penal i un talent musical sense cultivar que estava a punt d'explorar.

L'octubre del 1948, Berry es va casar amb Thimetta Toddy Sachs, amb qui estaria unit fins a la seva mort, malgrat totes les turbulències que vindrien. L'any 50 van tenir la seva primera filla, Darling Ingrid. Chuck va mantenir la família treballant en fàbriques de cotxes, de porter en un edifici d'apartaments, i va estudiar cosmetologia al Poro College of Cosmetology. Era pragmàtic i treballador. I el 1950 ja havia aconseguit comprar una petita casa de maó de 3 habitacions al carrer Whittier, que avui està catalogada al Registre Nacional de Llocs Històrics dels Estats Units com la Chuck Berry House. A principis dels anys 50, Berry havia començat a tocar en grups locals de St. Louis per arrodonir els ingressos. Estudiava els riffs i les tècniques escèniques del bluesman T-Bone Walker i prenia classes de guitarra amb el seu amic Ira Harris. El 1953 es va unir al trio del pianista Johnny Johnson que tocava en un club de St. Louis. La combinació de Berry a la guitarra i Johnson al piano seria la base del so que definiria els seus millors enregistraments. El maig del 1955 va fer el viatge que ho va canviar tot. Va anar a Chicago. Va buscar Muddy Waters, el déu del blues elèctric de Chicago, i li va preguntar on podia gravar. Waters li va dir que anés a veure Leonard Shess, de Shess Records, i Berry va fer exactament allò. Va portar a Shess una adaptació d'una vella cançó country, Ida Reed, que havia transformat en quelcom completament diferent. Shess la va publicar amb el títol Maybelline.

va vendre 1 milió de còpies i va arribar al número 1 de les llistes de Rhythm and Blues. Chuck Berry tenia 28 anys i acabava d'inventar el rock and roll.

Entre el 1955 i el 1959, Chuck Berry va publicar una sèrie de cançons que formen part dels fonaments de la música popular moderna. Roll Over Beethoven, Too Much Monkey Business, Brown Eyed Handsome Man, Rock and Roll Music, Sweet Little Sixteen i Johnny B. Goode. Cada cançó era una lliçó magistral sobre com combinar un riff de guitarra irresistible amb una lletra sobre el món dels adolescents americans. Els cotxes, les noies, el ball, l'escola, la llibertat. Berry escrivia sobre experiències universals amb una precisió i una energia que cap artista blanc de l'època igualava. I ho feia en una llengua musical que els adolescents de tot el món podien aprendre a tocar amb una guitarra barata. La seva tècnica escènica era revolucionària. El duck walk, el pas d'ànec, aquell pas ajupit i enlairat alhora que feia mentre tocava la guitarra, es va convertir en una icona visual del rock. John Lennon va dir que si volgués donar un altre nom al rock and roll, li diria Chuck Berry. Keith Richards va aprendre a tocar la guitarra copiant els riffs de Berry. Els Beatles van gravar versions seves. Els Rolling Stones van debutar a la televisió britànica amb una cançó de Chuck Berry. Però el 1959 va esclatar l'escàndol que li tallaria la carrera per la meitat. Berry va ser acusat d'haver transportat una noia de 14 anys a través de les fronteres estatals amb finalitats sexuals. Una violació de la llei federal coneguda com a Mann Act. El primer judici va ser declarat nul per conducta racista del jutge. El segon va acabar amb una condemna de 3 anys de presó. Berry va sortir el 1963 i va intentar reprendre la carrera, amb certs èxits. No Particular Place to Go, You Never Can Tell, però la seva indústria i el públic havien canviat. La invasió britànica liderada pels grups que ell havia inspirat ara dominava el mercat.

Als anys 70 es va convertir en un artista de circuit de nostàlgia, tocant amb bandes locals de qualitat variable que contractava cada ciutat perquè no havia de pagar-los un sou fix. Era famós per cobrar sempre en efectiu i per avançat, i per no assajar amb les bandes amb les quals tocava. L'any 79 va tornar a la presó 4 mesos per evasió fiscal. I el 90 va ser demandat civilment per instal·lar càmeres ocultes als lavabos d'un restaurant que tenia a Missouri, amb acusacions que afectaven desenes de dones. Va arribar un acord extrajudicial amb les víctimes. Les contradiccions de Chuck Berry eren immenses i reals. Era un geni musical, sense discussió possible. Era també un home que va cometre delictes greus contra dones i menors. Les dues coses convivien en la seva biografia, i ignorar-ne una per exaltar una altra seria deshonest. Chuck Berry va morir el 18 de març del 2017, als 90 anys, a la seva finca de St. Charles, a Missouri. Feia setmanes que havia acabat de gravar el que seria el seu primer àlbum d'estudi en 4 dècades, Chuck, publicat pòstumament el mateix any. El 1986 havia estat en la primera fornada de persones introduïdes al Rock and Roll Hall of Fame.

Una cançó. Johnny B. Goode. El 1977, la NASA va llançar a l'espai un disc banyat en or. Contenia 90 minuts de música que representava cultures de tot el món. Alemanya hi va posar Bach i Beethoven. Gran Bretanya va triar una cançó solemne, The Fairy Round. Els Estats Units van posar Chuck Berry i l'eterna Johnny B. Goode. L'elecció americana diu molt de fins on pot canviar un país en menys de 20 anys. L'any 58, quan Berry va compondre i gravar Johnny B. Goode, els mateixos, que anys després el triarien com a ambaixadora interestel·lar, estaven com a mínim molt incòmodes amb el que representava. Els malucs d'Elvis Presley ja preocupaven prou, però aquí hi havia un home negre que escrivia totes les seves pròpies cançons, tocava la guitarra millor que qualsevol altre veu de la ràdio i tenia l'atreviment de cantar sobre convertir aquell rock and roll, ja d'entrada tan alarmant, en un gran negoci. Arrencant amb un riff que et posava la pell de gallina, un riff que Berry havia agafat directament d'un disc de Louis Jordan i que amb el temps hauria de mantenir Keith Richards amb dents postisses, Berry explicava la història d'un noi de camp, sense gaires perspectives, però destinat a fer-se ric i famós gràcies a la seva facilitat innata amb la guitarra. El 1958, Berry ja havia estat pioner amb bona part dels instruments i els ritmes del rock and roll. Amb Johnny B. Goode hi afegia l'ingredient que faltava, l'ego. I per si no n'hi hagués prou, és l'única cançó de rock and roll a bord de la sonda Voyager llançada a l'espai el 77 com a missatge de la humanitat a qualsevol civilització que la pugui trobar. Que la cançó que representa el rock and roll a l'univers sigui de Chuck Berry és al mateix temps completament lògic i profundament irònic.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Segur que algun cop heu escoltat, doncs mira, quan ja se'ls CEOs, que diuen a la feina, no? Que, o algun sopar d'empresa que ha acabat malament o bé, depèn de com ho entenguis, no? De que fulanet i fulaneta, o fulanet i fulanet, vés a saber, fulaneta i fulaneta, doncs s'han liat i han començat una relació companys de feina, no? I això genera un canvi, no? En com t'has de relacionar amb aquesta gent, no? O si pot portar problemes per l'empresa, per temes de confidencialitat, de dades, no? De que potser estaven a departaments diferents i aquest departament no havia de saber, saps, saps allò de que la mà dreta no sàpiga què fa la mà esquerra i al revés? Són moltes les situacions que es poden donar i hi ha moltes peculiaritats que volem conèixer d'aquestes problemàtiques i avui volem parlar amb el professor d'Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, en Miguel Arenas. Miguel, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, moltes gràcies per convidar-me.
0: En aquest cas, un cas que es va fer molt viral, comenteu en els estudis, en els anàlisis que esteu fent, que va ser aquest del concert de Coldplay, no? Que es va veure dues persones que teòricament eren companys de feina, anaven a veure el concert de Coldplay i venga, allò que la cosa s'està animant, posen la kiss cam, allò de dir, mira, dues persones que s'estimen i teòricament no s'estimaven, no? O no haurien d'estar-se estimant. Clar, això que sembla una anècdota, clar, a nivell de dret i a nivell de com s'analitza, ostres, han d'haver situacions molt complexes, oi que sí?
1: Sí, pot haver-hi, però clar, el primer hi hem de partir és que en el context estatal la nostra normativa laboral no prohibeix les relacions sentimentals entre companys i companyes a la feina de cap tipus, ni del mateix sexe, ni d'edats diferents, ni de diferents departaments. És plenament possible tenir relacions sentimentals i l'empresa no pot prohibir-ho.
0: Per tant, aquí partim... Una altra cosa és que estiguessin casats aquests, que era un altre tema, però clar, això és un petit detall, però que va més enllà de la legislació de l'empresa com a tal. És a dir, partim d'un punt de que l'empresa com a tal no pot ficar mala cara respecte a això, perquè és legal. I teniu, reflexàveu dades d'Infojocs, per exemple, que deien que a Espanya un 23% dels treballadors i treballadores que passen, pues això, mitjana 40 hores setmanals a la feina, reconeixia haver mantingut una relació sentimental al seu lloc de treball. I deia també el 56% creu que una relació sentimental entre companys pertany a l'àmbit privat i no s'ha de comunicar a l'empresa. Això és el que em sembla molt interessant. Com funciona aquest sistema? L'empresa pot demanar informació, pot investigar? Com va això?
1: No, afectaria directament al dret a la intimitat de la persona treballadora. No pot demanar informació als treballadors ni abans d'iniciar la relació laboral, ni durant la relació laboral, ni fins i tot encara que aquesta s'extingís alguna vegada després. Per què? Perquè tenim dret a no ser discriminats per raó de qualsevol tipus, ni per l'estat civil ni per l'estat sentimental, i fins i tot podíem incórrer en pràctiques abusives per part de l'empresa si considerés que ha de prohibir relacions sentimentals entre companys de feina.
0: Clar, i que fins i tot ens pugui produir, doncs, el que dèiem, no? Un acomiadament o un canvi de departament perquè no estiguin junts, és a dir, aquí hi hauria hagut una mala praxis, que sí?
1: Sí, correcte. Si fos un acomiadament, serà un acomiadament nul amb la conseqüència de la readmissió i li torna la persona al seu lloc de treball. I si es tractés d'un tema de rebaixa de salari, de les condicions de treball, de canvi de departament, seria una situació no ajustada a dret amb el dret de la persona treballadora a demanar la restitució a l'antiga situació i, a més, segurament amb dret a indemnització per vulneració de drets fonamentals, en aquest cas d'intimitat familiar i personal.
0: En aquests estudis que s'havien fet, l'opinió, anem a dir, pública, o almenys els enquestats, consideraven majoritàriament que això no havia d'afectar negativament, no? O no havia de perjudicar com a tal a l'empresa, o fins i tot es podria considerar el contrari, no? Que podia beneficiar el fet de que vagis més alegre a treballar, perquè saps que et trobaràs amb la persona que t'agrada, per exemple. Això és un tema molt interessant i que, evidentment, dona per més joc de la del salseo, que diem, no? Però el que és evident és que quan hi ha relacions humanes hi ha moltes possibilitats de que això passi. I com bé ens expliques, això ha de ser forma part de la vida privada i dels drets dels treballadors, en aquest cas,
1: Correcte. Queda en aquesta esfera com si tens una patologia i no vols transmetre a la teva empresa quina és aquesta patologia perquè vols reservar-ho. Doncs les condicions sentimentals tenen la mateixa dimensió. És que jo no he de dir que tinc una relació sentimental amb un company o una companya de feina, perquè fins i tot es pot produir, i ja sabem que de vegades, desgraciadament, hi ha organitzacions que rebutgen aquest tipus de situacions, que jo tinc una relació sentimental amb una persona del mateix sexe. Per què d'explicar-ho?
0: Mm-hmm. Aquí una altra... No, està clar. I aquí partim de la idea d'una relació que sigui fructífera, no? Quan parlem del concert de Coldplay o parlem del que seria els temuts, no? Sopars d'empresa, de final d'any, que sempre hi ha algú que s'anima més, s'engata més del que tocaria i després, doncs, igual no vol saber res, doncs fins i tot això ha de quedar en l'anonimat. Allò, lo que queda en la cena d'empresa se queda en Las Vegas, se queda en Las Vegas, no? Perquè aquí qualsevol informació d'algú que se li anés la llengua, que expliqués, aquí estaria cometent una il·legalitat. O com va això? Explica'ns.
1: No, però jo aquí ja estarem tractant d'un altre problema. Una altra cosa són relacions consentides i un home, una dona, dos homes que parlen entre ells i que volen tenir una relació, cap problema. Quan estem parlant en aquest àmbit diferent i sobretot en aquests sopars que a vegades tenen les empreses, aquí podem tenir un problema molt més greu, és que n'hi hagi un problema d'assetjament.
0: No, està clar. No, jo aquí deia consentit, vale. Si hi ha assetjament, llavors sí, evidentment. No, em referia que hagués passat una cosa, no ho volen seguir, no volen explicar, jo imaginava el cas que algú ho intentés explicar, saps? Com per dir, no només fer una mica safreig, sinó per això típic, no? Que podria estar, que vol aquell lloc de treball o el que sigui, i fa servir aquesta informació que és molt valuosa, no? Per exemple...
1: Pues, com diuen els futbolistes, no? El que passa al vestuari és que és el vestuari, no?
0: Totalment. Ja que comentaves aquest tema, que em sembla molt interessant, si en una d'aquestes situacions, en una sort, per exemple, un sopar de cap d'any, o per exemple un viatge, no? Un viatge d'empresa, o un team building d'aquests que es facin, no? Hi ha algú que es pot sobrepassar, aquí què hauria de prevaldre? El dret a poder donar aquesta informació? Com va això?
1: No, aquí és molt... S'ha de ser protector de la persona treballadora que ha estat agredida.
0: Val.
1: Perquè l'assetjament no implica que n'hi hagi una agressió sexual en el sentit de que n'hi hagi una violació. És que donar un petó, ser poc respectuós amb una companya o un company de feina, fer servir paraules que no són adequades, poden comportar que n'hi hagi aquesta intromissió, aquesta agressió en aquesta esfera privada. I això ha de comportar que n'hi hagi, fins i tot, ja no per part de la persona que ha estat assetjada, sinó fins i tot per tercers companys, que n'hi hagi la denúncia davant de recursos humans o de l'òrgan competent perquè s'activin els protocols necessaris perquè aquesta conducta no pugui quedar sense sanció, que fins i tot podria arribar a l'acomiadament.
0: Aquí hi ha un tema, que és que quan dèiem, no?, quan tot va bé, tot són flors i violes, però quan després aquesta parella es trenca, pot haver una certa problemàtica, anem a dir-li moving, anem a dir, sobretot si l'estructura no és simètrica, no? Pot haver unes certes complicacions que aquí els comitès de, no, entenc, de temes laborals han d'estar molt al dia, d'això.
1: Sí, però llavors estem parlant d'una dinàmica diferent i si es detecta aquesta situació, que seria un conflicte laboral, ja no estem parlant del coneixement de la relació sentimental, sinó del trencament de la relació sentimental que pot afectar-hi llavors a nivell laboral i n'hi ha aquest conflicte, llavors quedaria en el marc de la prevenció de riscos laborals i llavors sí que s'ha d'actuar i s'han de fer ajustos raonables i això pot comportar fins i tot un canvi de departament, vale? Però sempre quan sigui respectant completament la dignitat de la persona. El que no faré és, com has trencat amb la teva parella era directora financera, ara tu el que seràs és el conserge de l'empresa, per dir-ho d'alguna forma. T'has de mantenir amb la mateixa categoria professional, les mateixes condicions, però segurament treballant de forma separada.
0: Clar, aquí és quan jo conec casos, per això dic que em sembla que és més habitual del que podríem imaginar, que en situacions asimètriques hi hagi algun tipus d'assetjament de dalt a baix o de baix a dalt, Vull dir, en molts casos jo he conegut gent que dius, ostres, sorprèn, perquè a vegades... per

0: voler, saps? Per voler créixer, o al contrari, no? Per abús, no? De la situació, que n'hi ha en les dues direccions, eh, que sí?
1: Sí, sí, sí, desgraciadament la condició humana és...
0: No, no, clar.
1: És una mica perversa i sí, i a vegades entre iguals també.
0: Entre
1: també,
0: iguals.
1: És horitzontal, no? Espero jo que avancem en aquesta sí. protecció del respecte a totes les persones, no? I que això desapareixi. Segurament fa 30 anys, jo em recordo quan m'incorporava al mercat laboral,
0: sí.
1: doncs crec que hi havia una desprotecció respecte
0: sí.
1: a persones, dones, no, ho diré clarament,
0: sí, sí, sí,
1: que avui, desgraciadament, o dic, afortunadament, no, no passa, no?
0: Mm-hmm.
1: O no passa amb la mateixa intensitat.
0: Aquí, i això és el que volia que ens poguessis explicar, perquè em sembla que és necessari, cal que totes les empreses tinguin un departament o tinguin cobert aquesta situació d'on es pot denunciar, no?, qualsevol tipus d'actitud o d'assetjament que sigui denunciable. Com funciona això? Totes les empreses l'han de tenir, depèn del número de treballadors, com funciona més o menys?
1: Sí, les empreses d'una determinada dimensió, més de 50 treballadors segur, han de tenir sempre plans d'igualtat i plans d'assetjament sexual i laboral.
0: Mm-hmm.
1: Però això no implica que les petites no puguin tenir-ho i això no implica que no tinguin que habilitar certs canals perquè si això passés es pugui denunciar i es pugui tractar, perquè al final jo sempre ho emmarco en el dret laboral però sobretot en matèria de prevenció de riscos laborals, no?
0: Sí.
1: Si una situació d'aquesta es produeix, l'empresari sempre ha de garantir la protecció eficaç de la persona treballadora i per tant ha d'actuar des del minut que quan tingui coneixement i ha d'actuar en el sentit més positiu possible.
0: Sí, sí, totalment. Molt, molt, molt interessant i crec que és molt necessari que tinguem constància d'això, perquè allò que sempre diem, de más vale prevenir, Més val tenir totes aquestes estructures, tota aquesta informació que quedi clara des del principi abans de que pugui passar qualsevol cosa, perquè crec que és una manera de que tothom, de qui es pugui pensés abusar, sigui en el grau que sigui, s'ho pensi molt més, i que
1: Correcte.
0: Qui pugui detectar de seguida pugui parar la situació, que serà el millor per tots, per l'empresa, per les persones i per tot, que sí?
1: Sí, sí, és correctíssim, i tenir aquest protocol i que sigui conegut per les persones treballadores, que a més s'habiliti un canal de denúncies que fins i tot pot ser anònima perquè s'ho ha demanat la Unió Europea, doncs això garanteix, jo crec, que com a mínim, si algú vol actuar incorrectament, s'ho pensa dues vegades.
0: Totalment. I el que diem, tornem a la part bonica del principi, love is in the air. Si ara, quan llega el calor, ja sabem, això perquè volíem aprofitar la presència del Miguel per preguntar-li sobre això, però quan llega el calor, los chicos se enamoren. És la brisa i el sol, que diu, Això és de sabidoria popular, Miguel. Per tant, el que hem d'esperar és que les coses vagin bé i que, sobretot, que la gent tingui la consciència de que si és tot ben fet i amb il·lusió i tal, que no ha de ser cap problema el fet de que puguin tenir una relació i, sobretot, que no estan en l'obligació de dir-ho, sinó forma part de la seva vida privada. En tot cas, els altres ja veurem que es fan ojitos i que es miren i tot això,
1: Correcte. Correcte.
0: Però que tot a més, doncs és important que coneguem totes aquestes coses i que sapiguem que hi han d'haver aquests protocols, aquests coneixements dels drets, dels deures dels treballadors. Crec que és molt important que la gent en sigui conscient, i per això aquí al programa sempre tindreu altaveu perquè ens pugueu explicar com han de ser les coses i com estan pensades perquè siguin de la millor manera. Hem pogut parlar avui amb el Miguel Arenas, professor d'Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Un plaer, com sempre, i que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies, un plaer, una abraçada.

0: va passar tal dia com avui, 14 de juliol del 2000. S'estrena al cinema X-Men. A finals dels anys 90 i començament dels 2000, Hollywood començava a explorar amb més ambició les adaptacions dels còmics, encara lluny del fenomen massiu que vindria després. En aquest context, l'estrena de X-Men va suposar un punt d'inflexió. Dirigida per Bryan Singer i produïda amb el suport de Marvel, la pel·lícula va arribar a les sales amb l'objectiu de demostrar que els personatges mutants podien funcionar en un format cinematogràfic seriós, més enllà de l'entreteniment purament escapista.
1: Agarraos bien.
0: Recordem així que va ser el dia com avui, un 14 de juliol de l'any 2000, que s'estrenava al cinema X-Men.
2: No somos lo que crees.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens ha fet estrenar ja el dimarts 14 de juliol de 2025. Nosaltres anem acabant ja aquesta temporada, però com sabeu, al llarg de les setmanes que dura la programació d'estiu, doncs us anirem oferint el millor de la temporada, amb totes les seccions, els reportatges d'en David Morales i totes aquestes històries que ens han anat acompanyant aquest any i que val la pena de tornar a escoltar mentre els que fem el programa doncs descansem una mica i agafem forces per seguir-vos acompanyant. Però abans d'acabar avui, com sempre, una notícia curiosa que ens porta en David Morales. Quina has triat avui, David?
1: Mira, avui podem parlar d'un cas curiós. Una mestra jubilada que, en aquest cas, ha decidit... hem d'anar fins als Estats Units, en aquest cas. És una mestra d'idiomes de Califòrnia que ha decidit passar la seva jubilació a bord d'un vaixell. Sharon és una professora, amb 77 anys, que ha decidit... va decidir rescindir el contracte de lloguer que tenia a Laguna Woods, una comunitat de jubilats del comtat d'Orange, a Califòrnia.
0: Allà tenen bona cobertura.
1: Sí. I anar-se'n a viure permanentment a un creuer. No és un creuer qualsevol, és el Villa V. Odyssey. I és que la diferència és que aquest és un creuer residencial. És a dir, serveix com a llar permanent pels seus passatgers.
0: Saps que m'encanta això que estàs explicant?
1: Sí, sí.

0: 30 països. És un model de creuer en el qual els passatgers poden comprar un camarot de per vida o pagar per segments d'itinerari de diversos anys. A diferència dels viatges tradicionals, el vaixell, clar, no torna a port cada setmana, sinó que està amarrat durant 2 a 7 dies en llocs càlids perquè els residents puguin gaudir amb tranquil·litat. Bàsicament, quant costa viure en un creuer d'aquestes característiques?
1: Ara, doncs... anaves molt bé, David, fins ara, eh? Ara és quan em faràs tremolar, a veure.
0: Bé, mira, clar, tot depèn del nivell de vida de cadascú. Aquesta mestra jubilada diu que a ella li surt més barat viure en aquest vaixell, clar, on tothom cuida d'ella, perquè, evidentment, té tots els serveis coberts. I no haver de ser ella qui cuidi de tothom.
1: Sí, sí,
0: doncs,
1: sí.
0: Clar, ho té tot fet. Neteja, té els àpats... Bàsicament, una cabina, la compra d'aquesta cabina, costa entre 120.000 i 400.000 dòlars, en funció de la cabina que estiguis buscant. Si pensem en els preus que ha assolit l'habitatge als Estats Units, resulta una opció molt assequible per molta gent.
1: Està molt interessant.
0: I després paguen una quota mensual de manteniment. Això cobreix, doncs, el combustible, l'alimentació, la tripulació, les despeses d'atracament en els diferents ports.
1: Sí, clar, clar.
0: I això doncs varia entre 3.000 i 5.000 dòlars al mes. Si tens una suite de luxe, pot arribar als 12.000. Però clar, ja diem, té menjar, impostos, propines i biocervesa al sopar.
1: M'encanta. Diu copa, cafè o postre, eh?
0: Clar,
1: una mica això.
0: El que no inclou són les excursions, els serveis mèdics, l'espa ni la beguda en els bars del vaixell. Això ja són coses que van a part. Però bé, és una... Resulta curiós que, clar, nosaltres ho veiem ara des de la nostra perspectiva, del nostre país, i ens resulta una cosa, clar, molt cara, entre 3.000 i 5.000 dòlars al mes, però hem de pensar això en preus d'habitatge als Estats Units que poden ser molt més cars del que li està costant a aquesta senyora allotjar-se en aquest vaixell.
1: Molt, molt interessant, i tenint en compte doncs, que tu et vens la teva propietat, si en tenies una, no? I com si diguéssim compres, no? Aquesta cabina. Molt, molt interessant. Evidentment, no a l'abast de qualsevol, però que existeix aquesta opció, em sembla d'allò més interessant. Bé, doncs això és el que ens ha explicat avui en David. Demà encara ens queden algunes, poques, però algunes d'aquestes notícies meravelloses, i les anirem recopilant, guardant, col·leccionant per quan ja comencem la temporada, que serà primeríssims, tant com el primer dia de setembre, com aquell qui diu. Doncs això, que nosaltres avui encara tornarem a 2:15 per seguir-vos acompanyant, per seguir fent nits de ràdio. David, que vagi molt bé.
0: Bon dia.
1: I a tots vostès a gaudir d'aquest 14 de juliol de 2026. Vagi bé.

0: a les famílies i les tardes i els vespres a les arts escèniques i a la música en directe. Una altra gran cita de l'estiu arriba del 16 al 19 de juliol amb una nova edició de Les Valloles a les Valls d'Àneu. El festival convertirà els pobles de la vall en un gran escenari a l'aire lliure amb una programació d'arts escèniques per a tots els públics que inclou teatre de carrer, dansa, música, instal·lacions interactives i espectacles familiars. Una proposta amb cultura, natura i participació en un entorn privilegiat del Pirineu de Lleida. I també del 16 al 18 de juliol, lo quiosc de Talarn a Toca del Pantà de Sant Antoni acull la desena edició del Talarn Music Experience, un festival que reuneix artistes com la Fúmiga, Ginestà, Buós, Maria Jaume, Good Save the Queen o les que faltaven, entre d'altres, en tres jornades de música en directe en un dels espais més singulars del Pallars, una cita amb concerts amb territori i gastronomia per celebrar els 10 anys d'aquest festival.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: Sí. Has devuelto el saludo a alguien que, en realidad, saludaba a la persona que estaba detrás de ti. Sí, has intentado abrir la puerta de tu coche en el parking y no ha abierto. Después de pelear un rato, te has dado cuenta de que ni siquiera era tu coche. Todo eso en una misma mañana. Pero, ¿por qué seguir dándole vueltas? Entra a tu coche y enciende la radio. Porque hay temas sobre los que sí merece la pena reflexionar y conversar.
3: Le queremos preguntar a los oyentes excusas que ponen para no ir a trabajar.
4: ¿Sabían ustedes que leer es la sexta actividad cultural con mayor impacto positivo sobre la felicidad?
5: Nos encanta el debate, que tengas tu propia opinión.
2: Escucha Por Fin, con Jaime Cantizano. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web ya. Onda Cero, tu radio. Si tu pareja te dice que tenemos que hablar, te preocupas. Pero cuando te lo dice Julia Otero, prepárate, pero para disfrutar. Porque en Julia en la Onda tenemos que hablar de actualidad, entretenimiento, cultura, curiosidades y todo lo que te interesa, como solo Julia sabe hacerlo. Escucha Julia en la Onda. Todos los sábados y domingos con Julia Otero desde las 8 de la mañana. Y siempre que quieras, en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
1: L'actualitat de Catalunya
6: sempre va amb tu.
1: Entra a OndaCero.es.
6: /Catalunya.
1: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya.

0: a l'Alt Camp, que des de diumenge ha cremat 154 hectàrees entre els municipis de Querol i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Pontons, a l'Alt Penedès. Els bombers van poder estabilitzar el foc ahir al vespre i el perímetre, per sort, no ha crescut durant tota la jornada. Durant la nit, 80 efectius i 17 vehicles dels bombers han continuat remullant els punts calents per evitar possibles represes i la millora de la situació ha permès aixecar els confinaments i també l'evacuació preventiva que havia afectat 220 persones d'una urbanització de Querol. Tot i això, Protecció Civil demana que a la població que no s'acosti a la zona afectada mentre continuen les tasques d'extinció. Rafael Prades és el cap de servei de Protecció Civil.
1: Això no vol dir que la gent pugui moure's lliurement, en què el perímetre encara s'ha de mantenir sense circulació. Demanem sobretot a la ciutadania que respecti aquestes ordres i que no s'apropin a la zona cremada perquè encara hi pot haver riscos.
0: Paral·lelament, agents rurals i Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació sobre l'origen del foc. Entre les diferents hipòtesis amb què treballen hi ha la possibilitat que l'incendi hagi estat provocat, especialment després de la successió de focs registrats els darrers dies en aquesta mateixa zona. Núria Parlon, consellera d'Interior.
2: A priori sembla ser, hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra, que aquest és un incendi provocat. I per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi.
0: Per una altra banda, aquest dilluns els bombers han hagut de treballar en un altre foc, en aquest cas a Lladurs, al Solsonès, que ha afectat 3,5 hectàrees de vegetació després de declarar-se a la zona del Collet dels Lladres. Un cop estabilitzat, ara 14 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per refredar la zona i evitar possibles revifades. Segons els agents rurals, l'origen de l'incendi ha estat la revifada d'un foc de la setmana passada provocat per l'impacte d'un llamp. I en aquest context de risc i simultaneïtat d'incendis, els agents rurals han ampliat a 76 els municipis de 16 comarques en nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Es tracta de poblacions de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Baix Penedès, Garrigues, Moianès, Segarra, Solsonès, Vallès Occidental, Noguera, Pallars Jussà, Priorat i Ribera d'Ebre. També hi ha 141 municipis de 19 comarques en nivell 3 per perill molt alt d'incendi i es manté la restricció als 8 espais naturals.
3: Más de uno Catalunya.
0: El Ministeri d'Hisenda i les comunitats autònomes debatran avui l'esborrany de la reforma del finançament en una reunió tècnica. És la darrera trobada abans que el Consell de Política Fiscal i Financera voti la proposta definitiva el proper 29 de juliol. Marcos Díaz, bon dia.
4: Bon dia, Montse. No hi haurà cap sorpresa perquè amb els vots favorables de l'Estat i de Catalunya ja n'hi haurà prou perquè el finançament singular arribi al Congrés. Per això el PSC i Esquerra farà una crida a Junts, Sonia Lluís de Moret i a l'Hisenda Alemany.
5: Dongui suport també i permeti la tramitació parlamentària del model de finançament autonòmic.
6: Que no castigui a Catalunya renunciant a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral amb Aliança Catalana.
4: Josep Rius de Junts ja ha anunciat que presentaran esmena però amb una alternativa.
7: Estem convençuts que si es posa a votació el concert econòmic que va permetre investir Illa, els 19 diputats del PSC, els 7 d'Esquerra Republicana, hi votaran a favor.
4: I el Partit Popular demana més diners per a Catalunya, però sense que sigui un finançament singular ni un concert econòmic.
0: Gràcies, Marcos. Més coses. Vist per sentència al judici als dos exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació dels agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional a Catalunya durant la Covid. Finalment, la Fiscalia ha retirat el seu escrit d'acusació i, per tant, el tribunal només haurà de sentenciar sobre els 15 anys d'inhabilitació que les associacions Juzil i Jupol reclamen per a tots dos. La defensa en demana l'absolució, tot argumentant que no hi havia vacunes suficients per als cossos policials i els ciutadans de 55 a 65 anys.
3: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
0: En plan econòmic, el preu mitjà dels nous contractes de lloguer segueix pujant a les zones tensionades de Catalunya, però continuen per sota dels nivells previs a l'aplicació de la llei de contenció. Gabriel Figueredo, bon dia.
8: Bon dia. A les zones tensionades, els llogaters paguen 876 euros de mitjana, un 3,71% més que fa un any. Ara bé, els arrendaments van retrocedir respecte al trimestre anterior i també en comparació amb els primers 3 mesos del 2024, quan va començar a aplicar-se el topall. Des de llavors, els preus són un 1,5%. 1,28% més baixos als municipis tensionats. En canvi, a la resta de Catalunya han augmentat gairebé un 10%, unes xifres que, segons la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, demostren que la regulació de preus funciona. En el cas de la capital catalana, l'alcalde Jaume Collboni ha celebrat que els preus hagin baixat gairebé un 5% respecte del període abans d'aplicar els topalls. Tot i això, l'import mitjà

0: ja és de 1.137 euros.
1: Informació en format més breu. L'Ajuntament de Gandesa, a la comarca de Terra Alta, ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de la Font Calda, al seu terme municipal. Una jove de 24 anys va resultar ferida greu en el mateix accident, causat per un despreniment de pedres de les parets dels gorgs. Més coses, un jutjat d'Arenys de Mar ha acordat llibertat a disposició de l'autoritat judicial per a l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, acusat de masturbar-se en públic a la piscina d'un hotel del municipi. El jutge ha rebut aquest dilluns Albó per un delicte d'exhibicionisme davant de menors d'edat. Segons fonts municipals, en el moment de la detenció per exhibicionisme, l'home semblava molt desequilibrat i fora de si. I un últim apunt, sàpiguen que el Tribunal Suprem assegura que el castellà no pot ser exclòs de la retolació als centres escolars públics i concertats. D'aquesta manera, el Tribunal Espanyol estima el recurs que l'Assemblea per una Escola Bilingüe va presentar contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El Departament d'Educació assegura que la normativa actual sobre l'organització dels centres no inclou cap referència a la retolació, mentre que l'Associació per una Escola Bilingüe destaca el que considera un nou cop a un model d'exclusió, diu, del castellà.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Les 7 i 28, repassem l'actualitat esportiva amb en José Agustín Gómez. José, bon dia.
3: Bon dia. La primera plantilla del Futbol Club Barcelona va tornar ahir als entrenaments, amb presència massiva de jugadors del filial i juvenil. Marc-André Ter Stegen segueix pendent de la seva sessió a l'Ajax i va ser un dels membres del primer equip que va passar les revisions mèdiques. Segons The Athletic, una clàusula en el traspàs de Ferran Torres del Manchester City al Barça obliga el club blaugrana a pagar 8 milions d'euros al club anglès en cas de renovar el davanter. El Barça fa oficial el segon reforç de la plantilla de bàsquet. Justin Robinson, base estadounidenc de 28 anys, signa per 2 temporades.
1: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
4: Has soñado con este momento. Llenar los pulmones y respirar disfrutando del rumor del mar, del sol a orillas del Mediterráneo. Protagoniza tu sueño. Ven a Peñíscola.
2: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
5: Son las 6:30 de la mañana en Canarias. Vamos a escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
6: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
7: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
1: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gabarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gabarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gabarras, Tarragona.
2: No et compris el nou Mitsubishi Outlander. De debò, no ho facis. A menys que busquis un híbrid endollable espectacular, amb 95 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 8 anys de garantia. Des de 29.500 euros. Una bogeria. Prova'l ja a Automoció Jovacar, concessionari Mitsubishi a Reus i Tarragona.
0: Moments de ràdio a Onda Cero Tarragona.
3: Anem a parlar una soneta de cuina, anem a fer receptes amb el nostre xef de capçalera, amb el Pep Moreno, que avui s'ha posat molt dolç i ens vol parlar d'unes postres que històricament es feien pel voltant del 19 de març. La crema de Sant Josep, la crema catalana.
4: Jo crec que val la pena recuperar aquestes tradicions de que la crema catalana sigui en una època, ostres, molt xulo. De fet, un dia te desvetllaré de que hi haurà alguna sorpresa relacionada amb això a Salou, però no, encara no t'ho puc dir.
3: Punyetero, em poso el caramel a la boca i ara me'l treu.
4: T'ho puc dir a tu, però no t'entena.
3: Ja, vale, bueno, doncs ja està. Després ja ho explico jo als oients.
0: La ciutat, de dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: A Barcelona, el Palau de la Música Catalana acull fins al 20 de juliol l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
6: Organitzada per la Fundació Orfeó Català Palau de la Música, la mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París, amb fotografies, partitures, programes de mà, obres d'art i correspondència procedents de diversos arxius i col·leccions. L'exposició és d'accés gratuït i es pot visitar al foyer del Palau.
5: El Caixa Fòrum Tarragona acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
6: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
5: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
6: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de la tasca humanitària de l'organització al Mediterrani i en altres contextos d'emergència. A través d'imatges, testimonis i materials documentals, la mostra repassa missions de rescat que han permès salvar més de 73.000 vides.
5: I a Lleida, el Caixa Fòrum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
6: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela

0: no entraves al concert.
1: Amb lo simple que seria que agafes el mòbil i el sacseges, sí? Haces xaca, xaca, xaca, xaca, sí? Xaca, i entonces, con el sacseig, ja se te va haciendo la bateria.
0: Jo lo de la idea del Sergi la veig al proper Mobile World Congress. Jo veig gent aquí sacudint mòbils i la gent com a bojos, que locura, com se lo han inventado, que genialitat.
1: Ja, no te compta les calories.
0: Exacte.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Es la 1 de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche. Y te preguntas, ¿y ahora qué? Si hay expertos en llenar vacíos culturales, estos son Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Bienvenido al mayor club de lectura, cine, series y música. La Cultureta Gran Reserva. Cada viernes a la 1:30 de la madrugada. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
2: A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
4: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respirar Energia.
5: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna, doncs, s'ha reduït aquesta dependència. Però a Catalunya, certament, la situació és clarament insuficient.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaTero.es/Catalunya.
6: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
7: Alsina, ¿me das la hora?
8: Claro que sí, cómo no se lo voy a dar. Son las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: El temps, tindrem un matí amb sol i núvols baixos als dos extrems del litoral, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu amb pluja acompanyada de fang. Temperatures elevades amb màximes de 39 graus a Lleida, 37 a Girona i 32 a Barcelona i Tarragona.
1: Pas de Uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Els bombers confien poder donar per controlat aquest matí l'incendi d'Aigua Múrcia, que des de diumenge ha cremat 154 hectàrees entre els municipis de Querol i Aigua Múrcia a l'Alt Camp i Pontons, a l'Alt Penedès. Els bombers van poder estabilitzar el foc ahir al vespre i el perímetre no ha crescut durant tota la jornada. Durant la nit, 80 efectius i 17 vehicles dels bombers han continuat remullant els punts calents per evitar possibles represes i la millora de la situació ha permès aixecar els confinaments i també l'evacuació preventiva que havia afectat 220 persones d'una urbanització de Querol. Tot i això, Protecció Civil demana que la població no s'acosti a la zona afectada mentre continuen les tasques d'extinció. Rafael Prades és el cap de servei de Protecció Civil.
2: Això no vol dir que la gent pugui moure's lliurement, en què el perímetre encara s'ha de mantenir sense circulació. Demanem sobretot a la ciutadania que respecti aquestes ordres i que no s'apropin a la zona cremada perquè encara hi pot haver riscos.
0: Paral·lelament, agents rurals i Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació sobre l'origen del foc. Entre les diferents hipòtesis amb què treballen hi ha la possibilitat que l'incendi hagi estat provocat, especialment després de la successió de focs registrats els darrers dies en aquesta mateixa zona. Núria Parlon, consellera d'Interior.
3: A priori sembla ser, hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra, que aquest és un incendi provocat i per tant doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi.
0: Per una altra banda, aquest dilluns els bombers han hagut de treballar en un altre foc, en aquest cas a Lladurs, al Solsonès, que ha afectat 3,5 hectàrees de vegetació després de declarar-se la zona del Collet dels Lladres. Un cop estabilitzat, ara 14 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per refredar la zona i evitar possibles revifades. Segons els agents rurals, l'origen de l'incendi ha estat la revifada d'un foc de la setmana passada provocat per l'impacte d'un llamp. I en aquest context de risc i simultaneïtat d'incendi, els agents rurals han ampliat a 76 els municipis de 16 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem de l'incendi forestal. També hi ha 141 municipis de 19 comarques en nivell 3 per perill molt alt d'incendi i es manté també la restricció als 8 espais naturals.
1: Más de uno Catalunya.
0: L'Associació Catalana d'Atenció a la Dependència ha celebrat la reforma de les lleis d'ajuda a la dependència i a la discapacitat. Des de l'associació destaquen la importància d'un finançament més generós i un tràmit més àgil. Pere Parés, bon dia.
4: Bon dia. Amb la nova llei, l'Estat queda subjecte a assumir el 50% del finançament de l'ajuda a la dependència amb l'objectiu de reduir la llista d'espera. Raquel Torres, presidenta de l'Associació Catalana d'Atenció a la Dependència, troba inadmissible que algú pugui arribar a esperar més d'un any a ser atès.
5: Les mans inicials, la incorporació de la tecnologia supernecessària i eliminar les duplicitats a nivell del tràmit, per mi és fonamental.
4: Torres també explica als micròfons d'aquesta casa que el compromís de finançament per part de l'Estat ja es contemplava a l'anterior llei, però no s'estava complint.
0: Gràcies, Pere, i sàpiguen que el preu mitjà dels nous contractes de lloguer segueix pujant a les zones tensionades de Catalunya, però continuen per sota dels nivells previs a l'aplicació de la llei de contenció. Gabriel Figueredo, bon dia.
6: Bon dia. A les zones tensionades, els llogaters paguen 876 euros de mitjana, un 3,71% més que fa un any. Ara bé, els arrendaments van retrocedir respecte el trimestre anterior i també en comparació amb els primers 3 mesos del 2024 quan va començar a aplicar-se el topall. Des de llavors, els preus són un 1,28% més baixos als municipis tensionats. En canvi, a la resta de Catalunya han augmentat gairebé un 10%, unes xifres que, segons la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, demostren que la regulació de preus funciona. En el cas de la capital catalana, l'alcalde Jaume Collboni ha celebrat que els preus hagin baixat gairebé un 5% respecte del període abans d'aplicar els topalls. Tot i això, l'import mitjà és de 1.137 euros.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls, Quadis Autolica, concessionario Mercedes-Benz i Labito Furgón patrocinen los deportes.
0: Les 8 i 27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
7: Bon dia. La primera plantilla del Futbol Club Barcelona va tornar ahir als entrenaments, amb presència massiva de jugadors del filial i juvenil. Marc-André Ter Stegen segueix pendent de la seva sessió a l'Ajax i va ser un dels membres del primer equip que va passar les revisions mèdiques. Segons l'Atlètic, una clàusula del traspàs de Ferran Torres del Manchester City al Barça obliga el club blaugrana a pagar 8 milions d'euros al club anglès en cas de renovar el davanter. El Barça fa oficial el segon reforç de la plantilla de bàsquet. Justin Robinson, base estadounidenc de 28 anys, signa per dues temporades.

0: Pues me he comprado un hábito de Mercedes-Benz con tecnología avanzada.
1: ¿Ah, sí? ¿Y qué más?
0: Y gran volumen de carga, y puertas correderas, y cámara de aparcamiento 360 grados, y acuerdos de servicio ServiceCare.
1: Pues sí que había más.
0: Con Mercedes-Benz, tu Vito es solo el principio. Llévatela y haz que tu negocio nunca pare.
2: Ven a Quadis Autolica, concesionario Mercedes-Benz, o entra en mercedes-benz-quadisautolica.es.
3: El món cultural està de dol i és que l'escriptor barceloní Luis Goytisolo ha mort als 91 anys, segons ha informat la Reial Acadèmia Espanyola, institució de la qual era membre des del 1995. Goytisolo va morir aquest diumenge a Vimbodí Poblet, a la Conca de Barberà, considerat una de les figures destacades de la literatura espanyola contemporània, és especialment conegut per la tetralogia Antagonia. Al llarg de la seva trajectòria també va publicar nombroses novel·les, assajos i articles periodístics. Entre els reconeixements rebuts destaca el Premi Nacional de les Lletres concedit l'any 2013. Més coses, la cantant Aitana i Antonio Díaz, el Mago Pop, han anunciat la compra del Teatre Aquitania de Barcelona. Ho han fet públic a través d'un vídeo.
4: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona.
5: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura.
3: Tots dos han assegurat que impulsaran un projecte per generar noves oportunitats per creadors i professionals del sector. I en plana musical, avui a Barcelona, concert de Teràpia de Xoc. Sí.

El grup actuarà als jardins del Palau de Pedralbes dins la programació de les Nits d'Occident. La banda catalana torna als escenaris aquest 2026 amb una gira especial coincidint amb el seu aniversari. Arribem al final d'aquest informatiu amb Juan Carlos García, el control tècnic. Que passin molt bon dia.

0: Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
1: Som la ràdio dels viatges, aquella que el cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món a on? Aquí,
2: sí,
1: a la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
3: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres.
1: Veus?
3: Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
0: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio. Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya.

0: Caixa Fòrum Tarragona acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
1: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
0: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
1: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de la tasca humanitària de l'organització al Mediterrani i en altres contextos d'emergència. A través d'imatges, testimonis i materials documentals, la mostra repassa missions de rescat que han permès salvar més de 73.000 vides.
0: I a Lleida, el CaixaForum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
1: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som. Una experiència que ens apropa a la ciència del llenguatge de manera clara i fascinant.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.
3: És la una de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche. Y te preguntas... ¿Y ahora qué? Si hay expertos en llenar vacíos culturales, estos son Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Bienvenido al mayor club de lectura, cine, series y música. La Cultureta Gran Reserva. Cada viernes a la 1:30 de la madrugada. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
4: A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
5: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respirar Energia.
6: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna, doncs, s'ha reduït aquesta dependència. Però a Catalunya, certament, la situació és clarament insuficient.
4: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero. .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. .es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Tarragona. La teva ràdio.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
1: Avui és dimarts, 14 de juliol, i a la ciutat volem saber com estan vivint la cinquantena de nens i nenes ucraïnesos que aquests dies estan a la Seu d'Urgell gaudint de l'estiu, però sobretot de la pau, allunyats ja d'un conflicte bèl·lic que ja s'allarga massa en el temps. De seguida parlarem sobre aquest projecte, Vacances en Pau d'Ucraïna a la Seu d'Urgell. Abans, però com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat.
1: Valls, bon dia.
2: Bon dia.
1: Peter Hendrick, bon dia.
3: Bon dia.
1: Clàudia Moreno, bon dia.
2: Bon dia.
1: Com esteu?
3: Molt bé.
1: Sí?
3: Sí, molt bé, molt bé. A poc a poc cap a les vacances.
1: Nerviosos per aquesta nit, partit, una final gairebé, Gerard, sí, a tu que t'agrada el futbol.
3: Sí. Home, és un partidàs.
1: És un partidàs.
3: És un partidàs. Sí,
1: sí. Per aquí la redacció han dit un 5-2.
3: A favor
1: de França.
3: A favor d'aquí.
2: Ah, vale.
3: Ah, de França.
1: Home,
3: sí.
1: Ah, vale, dius.
2: No ho sé. Bueno, tu, home, sí.
1: Són bons, però...
2: Nosaltres també. Jo és que vaig amb les expectatives baixes.
1: Ja, sí, jo tampoc tinc gaires esperances, però un 5-2...
4: Jo crec que acabarem a penaltis.
1: Una mica humiliant,
3: home, el que té al davant França és tremendo, eh?
1: El que té França?
3: Al davant.
1: Oh.
3: El,
1: ah!
3: No, de davanters.
1: Ah, vale. Bueno, i l'equip espanyol també.
3: I el rival que té al davant també. Però que té uns davanters que són...
1: Clar, jo no les tinc totes, però un 5-2, ostres.
3: Home, 5-2 seria...
1: Humiliant, sí, sí. Una mica... Sí,
2: sí. Vale, que molt orgullosos d'arribar a una semifinal, no? Després de tants anys, així que...
1: Sí, ja poden estar contents, però clar, suposo que per ells...
2: Després de guanyar l'Eurocopa, ja...
1: Doncs és complicat. Bueno, veurem a veure què passa aquesta nit. Mentrestant, anem amb la cançó del dia. Quina és, Peter?
4: Doncs avui no parlaré jo del partit d'aquesta nit, sinó sobre ratpenats, i per això he triat aquesta cançó.
1: Crash, boom, boom, boom,
3: crash.
1: Era
3: molt bona, les onomatopeies dels dibuixos de Batman.
1: Era dura, sí, sí, aquella sèrie, eh? Bueno, jo me'n recordo de la sèrie...
3: De la sèrie de, sí, de carn i ossos.
1: Que hi era més antiga, encara. Era com una repetició de...
3: Era difícil,
1: no sé,
3: de digerir, eh, aquella
1: 60,
3: sèrie.
1: O...
3: Sí, sí. Si Batman aixequés el cap, diria... Però com han fet una sèrie... Sí.
1: Bueno, però era l'original, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: I no li posaven la tauleta falsa, era seva, eh?
3: Era seva, no?
4: Sí. Bueno, doncs es tracta de la sintonia original de la mítica sèrie de dibuixos de Batman, creada per William Dowser l'any 1966.
1: Mira, el 66.
4: Tot un clàssic de televisió que avui ens serveix per parlar d'una notícia ben curiosa. I és que una família de Sabadell està vivint un autèntic malson. Des que a l'interior d'un envà de l'habitació principal de casa seva s'hi ha instal·lat una colònia de ratpenats amb les seves cries. El problema és que els ratpenats són una espècie protegida i mentre hi hagi cries no es poden retirar ni molestar. Això ha obligat a la família a abandonar temporalment l'habitatge mentre conviu amb la incertesa de no saber quan hi podran tornar. Els tècnics calculen que caldrà esperar que les cries siguin prou grans per volar i abans de poder traslladar tota la colònia.

0: Catalunya sencera?
1: No entenc per què és una espècie protegida, hi ha molts, sí, no? Acostuma a passar amb espècies en risc d'extinció.
2: Com està el tema dels ocupes, eh?
1: Sí, sí, no ens podem fer fora mai, tu, ni els ratpenats, eh? Quin fàstic, jo em trobo això a casa meva. Uf, i ja t'asseguro...
0: Sí, fan...
3: Que surten ràpid, no?
0: Fan coseta.
1: No li dic que no hi ha ningú que està allà i els trec. Uf, quina coseta. Bueno, se'ls acompanya a viure en un altre lloc.
3: Però saps què passa? És que pensava que eren rates, va venir una persona a fer la inspecció,
1: bueno,
3: i es va donar compte que eren ratpenats i, bueno, la diferència és que uns estan més protegits que els altres.
1: Uf, quin fàstic. No.
2: Ara, no mengem ratpenats, que després...
1: No, que sabem
2: ja
1: el que passa.
2: Que,
1: passa. Sí. Ja que després ens estem passa, tres masets a casa ficats.
2: Tu te'n vas per allà pel sud-est asiàtic i hi ha ratpenats tan grans com persones, eh? Hi ha fotos que no són hi ha.
3: Hi ha Batmans.
2: Que... Sí, i tant.
1: No, i és que
2: gegants.
1: Eh? Aquests països no podria haver.
2: Que et diuen bon dia i tot, eh? Passes pel porxo
1: i bon dia.
2: Bon dia.
3: Benvingut.
1: Quina calor que fa avui, eh?
2: S'ha posat un bon dia avui, eh?
1: Bueno, seria la nit, no?
2: Tota l'onada de calor. Sí, però... Estan allà tots el dia.
1: Si sí, jo amb una cuquilla m'espanto, imagina't. Uf, amb un rat per el Montse, quin
4: no,
1: fàstic.
4: No, també,
1: a més,
4: no.
1: Aquests no van donant un, aquests van en colònia.
2: En colònia, sí, sí,
1: eh?
2: I tant.
1: Doncs vinga, a veure si creixen ràpid aquestes cries i els
4: poden
1: traslladar
4: de, sí,
1: de lloc. Cançó calorosa, repte.
2: Sí, doncs mira, avui la cançó calorosa té una intrahistòria. I és que quan vaig portar la cançó de Heatwave d'Ella Fitzgerald, ja fa uns dies, sí, que tu em vas dir, però vostè qui és? I tal.
1: Sí, t'anava a dir...
2: Era Ella Fitzgerald. El Juan Carlos, el nostre tècnic...
1: Ens, la tornes a portar?
2: No, repetir. Una de les normes és no repetir.
1: Has demanat ajuda ja, eh?
2: No.
1: T'ha ajudat molta gent, eh?
2: No, clar, és el que et deia l'altre dia, que és una secció que està agradant perquè de diferents parts sempre m'està arribant. Ei, he descobert...
4: Però no la demana, que... sinó que se li ofereix directament.
2: No, jo no demano
1: així,
2: ajuda.
1: Així superarà el repte.
2: Jo el repte l'he de fer sol. Doncs el J, el Juan Carlos, em va dir, sí, diu, ostres, he vist, buscant la cançó per treure-la de Ella, sí, Fitzgerald, que hi ha un altre Heatwave d'un tal Phil Collins.
4: Opa.
1: Aquest sí que em sona.
2: I per tant, aquest sí, eh? Aquest sí. Aquest no és vostè,
1: sí,
2: vostè quin és. No. Que sona així.

0: Phil Collins.
1: Aquesta cançó sona a Sister Act. Juraria, eh?
2: Sí.
1: Al principi, quan estan les Supremes, deien, o algo així, cantant... I juraria que aquesta cançó és una de les que canten.
0: Doncs mira...
1: I després la canten les monges.
0: Sí, pot ser, perquè ara...
1: Però ja saps que jo la oïda no la tinc gaire...
0: Pot ser, o sigui, no per Phil Collins, i és que ara t'explico una mica la...
1: La cantava alguna
0: altra... Sí, la intrahistòria és el del Juan Carlos, que fa dir això i tal. Total, que trobant... després de treure aquesta Heatwave que Phil Collins va enregistrar el 2010 dins del seu disc Going Back, amb el que homenatjava el legendari segell discogràfic de soul Motown, doncs quan vaig buscar informació sobre la cançó vaig saber que aquesta Heatwave no és una cançó original de Phil Collins, sinó que és una versió de la cançó que el grup Martha and the Vandellas va publicar el 1963. Per tant, potser encaixaria que a Sister Act s'interpretés aquesta cançó. Martha and the Vandellas era un grup format per dones estatunidenques, afroamericanes, que precisament formava part del segell Motown que volia homenatjar Phil Collins. I la cançó original sona així.

0: La Montse ara m'ha dit, fora de micro, sí que sona a Sister Act.
1: Clar.
0: Sí, sí. Sí, que, sí, sí, sí.
2: La versió aquesta de la
0: Molt
2: Marta.
0: Bé, quina memòria. Marta and the Vandellas. Quina us agrada més? A mi la veu de Phil Collins m'agrada molt,
1: és
0: però...
1: No me la crec, en la veu de Phil Collins.
2: Crec és la meva infància, la veu de Phil Collins.
1: No em fico amb Phil Collins, que m'encanta. Però aquesta cançó, com que jo la tenia associada a Sister Act, hi ha aquest grup... Crec que li pega més a aquest grup que a Phil Collins.
0: L'original mola molt, amb les seves dones allà, amb els coros, amb aquestes veus tan, tan xules, i està molt xula, està molt xula. Ara, és veritat, Phil Collins és Phil Collins.
2: És la meva infància,
0: amb tot l'acompanyament de l'orquestra i amb els cors que té i tot, clar, és com una cançó actualitzada i tal, però a mi l'original m'agrada molt, també.
1: Phil Collins sempre és bien, sí. Així que...
0: Sí.
1: Més que superat el repte de...
0: Dos per un, avui, eh?
1: Sí, molt bé, molt bé. Què preguntes a l'audiència?
0: Doncs mira, ja saps que sovint aprofitem dies mundials per fer la pregunta del dia, perquè al final sempre són preguntes que donen molt joc, i avui coincideixen dos dies mundials dedicats a animals marins. Avui és el dia dels taurons i també de les orques, el que se'n diu... mal anomenat, potser, no? La balena assassina, no?
1: Sí, pobret.
0: També és el dia del ximpanzé, el 14 de juliol és un dia molt animal, però ens quedem amb aquesta coincidència del dia de dos animals marins per preguntar precisament sobre animals del mar.
3: Lago del mar, lago del mar.
1: Has trencat les banyes, avui, Has invertit tot en la cançó de la Galó?
0: I tant, i tant. Home, no podíem posar una altra que no fos el cangrejo Sebastián, no? Sí, era de la Sirenetà.
1: Aquesta doncs avui... cançó també sona a Sister Act.
0: Aquesta també estaria bé. Bajo el mar.
1: T'imagines?
2: Volaria.
0: Cupi Goldberg, que ja... Bajo el mar, under the sea, no? Doncs avui no us demanem que escolliu entre tauró o orca, sinó que ens digueu quin és el vostre animal marí favorit. Així de simple, eh? Hi ha gent que li encanten les balenes, els dofins, els pops. Hi ha molt fan del pop,
1: La gamba
0: o els mateixos taurons. Sí, però ja no parlem de menjar, Lo percebe,
1: bueno,
0: lo mejillones... Bueno,
1: havies dit quin és el meu preferit. Pues, les gambes de Palamós a poder ser a la planxa.
0: Clar, sí, són molt simpàtiques, sobretot quan les tens allà al pla, no? En definitiva, que hi ha, doncs, tortugues, foques, hi ha moltíssims animals marins, per això volem, doncs, que ens digueu quin és el vostre animal marí favorit. Ho feu, com sempre, a través de notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908. Quin és el vostre animal marí favorit? 676-760908.
1: Montse Valls, quin és la pregunta avui?
2: Mira, diré dos, és que no puc triar un, però perquè són boníssims. La beluga.
1: Ai, que mona.
2: Que és la balena blanca,
1: sí, boníssima.
0: Moby Dick.
2: I després també els lleons marins. És que em surten molts vídeos de lleons marins allà. Són boníssims.
4: Sí. Lleons marins, els pingüins, no es considera marí, però m'agraden molt, i els peixos koi.
1: Sí. A veure.
0: Ostres, els porta tatuats.
1: A veure. Mira...
2: Ara m'ho ensenyat bé, sí.
1: T'agrada molt, per tatuar.
0: Molt petitons, hi ha gent que es tatua peixos koi que li ocupen el braç.
1: No li agraden tant. Li agraden, però no.
0: Ben petitó.
2: El Nemo és el millor.
1: Sí, exacte.
0: El peix pallasso. Peix pallasso.
1: Sí. I tu? Gerard.
0: Doncs mira, a mi sempre tinc una mica amor, no odi, però allò un dilema intern. A mi sempre m'han agradat molt els dofins.
1: Sí,
0: que passa que no
2: són molt dolents,
0: no m'acabo de fiar. És això, no m'acabo de fiar d'ells. Són superintel·ligents, són molt, molt simpàtics, no? Però clar, els hem vist quan han estat ensinistrats i això. Però clar, un dofí salvatge... Però sempre m'han agradat,
1: Molt, molt bé.
0: Doncs i les balenes... Em sembla... A mi m'agraden molt.
2: Jo em trobo una balena, també.
0: El gegant.
2: No, jo em cago a sobre, però... Però són precioses.
0: Són espectaculars. A mi m'encanten.
2: Jo no les molesto.
0: Dofins i balenes.
1: Jo segueixo quedant amb les gambes a la planxa, tu, que estan boníssimes. Són boníssimes. Són més mones, no en sé.
2: Un cavallito de mar o algo queda.
1: No, a la planxa no, això.
0: Aquí tots fent una mica de Greenpeace, defensant els animals del bar, i arriba la Míria, oi, una gambita, és ahí, al punto de sal.
1: Home, no t'agraden a tu?
0: Sí, home, i tant.
1: Però si el dolfí no ens el menjarem. Que...
0: No, home.
1: Vinga, i vosaltres, quin és el vostre animal aquàtic preferit? Notes de veu al 676-760908. Mentre que arriben, repassem l'actualitat.
2: Som-hi.
1: comencem explicant que Junts per Catalunya abandona el govern municipal de Girona quan falta un any per a les eleccions municipals.
2: La formació argumenta que se li ha acabat la paciència de veure com s'encallen carpetes del dia a dia, com la neteja, l'asfaltatge de carrers, la coordinació entre departaments o l'ampliació de recursos humans. Els juntaires, en aquest sentit, recriminen a l'alcalde Lluc Salellas que estigui més interessat en macroprojectes. Escoltem-la fins ara número 2 del consistori, Gemma Geis.
5: Governar és aconseguir que una ciutat funcioni cada dia, estar pendent del detall, fer seguiment, prendre decisions i resoldre problemes abans que es converteixin en conflictes. I aquí és on hem anat constatant que el nostre grau d'exigència és més alt, que Girona mereix més. Governar és saber què és urgent, què és important i què no pot esperar més.
2: Junts ha trencat l'acord tripartit amb Guanyem i Esquerra, però assegura que faran una oposició responsable i donaran suport a aquelles propostes que considerin bones per a la ciutat.
1: Tres detinguts en l'operatiu que els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs.
2: La policia també ha intervingut 6 armes de foc i més de 40

0: 50.000 euros en efectiu en un dispositiu vinculat al tiroteig sense ferits que es va produir al barri el passat 12 de maig. Entre els detinguts hi ha dos homes i una dona. A més, la policia ha fet diversos registres i entrades a Barcelona, Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva, Girona. La investigació continua oberta per determinar la suposada...
1: ...de talent jove de la Fundació Princesa de Girona. La iniciativa forma part de les activitats vinculades a la cerimònia de lliurament dels Premis Princesa de Girona 2026.
0: Sí, té com a objectiu connectar el talent emergent, compartir experiències i impulsar projectes innovadors. Com a novetat, aquesta edició ha incorporat una fase preparatòria en línia que ha permès als participants conèixer una cinquantena de projectes desenvolupats per joves professionals. Les iniciatives se centren en quatre grans àmbits, que són la intel·ligència artificial, el desenvolupament i el talent, la sostenibilitat i propòsit social. A Onda Cero hem parlat amb la Carla Feligreras i amb la Sanae Aircrack del grup Planeta, la responsable del programa de benestar de la companyia, i ens han detallat el seu projecte.
2: Y es básicamente un conjunto de iniciativas lideradas por jóvenes para promover pues cultura
3: y el desarrollo y el bienestar de todo el departamento, ya no solamente dentro como de la compañía, sino que a poder aprender y desarrollar y llevarlo incluso en su vida personal también.
0: Una jornada de trobada que serveix d'avançar a la cerimònia dels Premis Princesa de Girona 2026, que tindrà lloc aquesta tarda al Gran Teatre del Liceu i que comptarà amb la presència dels Reis i de la Princesa d'Astúries i de Girona.
1: Tot plegat ho ampliarem al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
0: A vosaltres.
1: La guerra d'Ucraïna ja fa més de 4 anys que dura, un conflicte que ha marcat especialment tota una generació de nens i de joves que han crescut entre sirenes antiaèries, refugis i la incertesa del dia a dia. I com acostuma a passar, quan hi ha un conflicte bèl·lic, hi ha entitats que mostren la seva solidaritat a través d'iniciatives.
4: Un exemple el tenim en el programa Vacances en Pau, una iniciativa de la Fundació del Convent de Santa Clara que impulsa Sor Lucía Caram, que des de l'inici de la invasió russa ha liderat nombroses iniciatives humanitàries per donar suport al poble ucraïnès i també a d'altres pobles. Dins d'aquest programa, aquesta setmana una cinquantena d'infants i adolescents ucraïnesos han arribat a la Seu d'Urgell per gaudir d'una setmana de descans en la que disfruten de convivència i activitats en un entorn segur i lluny de la guerra. Això és el més important. Durant aquests dies visitaran la ciutat, el Parc Olímpic del Segre, la Catedral de Santa Maria i, a més, participaran en tallers, excursions i activitats esportives pensades per oferir als infants un espai de pau, estabilitat emocional i esperança.
1: Sor Lucía Caram, què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Com va néixer aquest projecte de Vacances en Pau?
5: Mira, nosaltres ja portem 3 anys organitzant unes vacances per 255 nens que portem al mes de maig, juny. Nens que ho fem aquest projecte amb el suport del Ministeri de Defensa, i portem nens que tenen els pares que han mort o que estan ferits o desaparegut. I aquest any, com que sabien que estaven fent aquestes vacances, em van demanar si podien portar a nens que havien perdut de forma violenta en l'últim any els seus pares, a nens fills de policies nacionals d'Ucraïna. I, bueno, vaig dir que seria que sí, però acabava de portar nens i la situació era complicada, però el bisbe de la Seu d'Urgell em va dir, va veure el documental que havíem fet nosaltres sobre Ucraïna, i em va dir, vull col·laborar, podem portar nens, no? Bueno, doncs vaig parlar amb la ministra de Defensa, li vaig demanar que em posés l'avió, i bueno, va sorgir així de poder donar resposta a una crida urgent que ens feien des de la Policia Nacional d'aquí per ajudar als fills. I es va sumar també un nen, un grup de nens també que estaven en la mateixa situació, però que no tenien res a veure amb la Policia Nacional. Sí. Cada dia està morint moltíssima gent, no? Papa Francesc em va demanar que m'ocupés molt del tema de la infància, i per mi era una prioritat, no? I, bueno, pues, que puguin anar, aquest grup era, els nens eren més petits, per tant, no podia fer activitat com quan són els més grans, de portar-los a Sagrada Família, a PortAventura, perquè com pots conduir un grup de nens de 6 anys, de 7 anys, que venen amb un estrès posttraumàtic, i el lloc ideal semblava que era aquest, que estan més, bueno, més protegits, és que poden anar al Parc Olímpic, que poden anar a fer excursions, però és un grup més reduït, són 50... tenim tutors, i és l'oportunitat de donar-les un espai per respirar i que vegin que hi ha una altra manera de viure, no? Tant és així que la primera nit el que ens van demanar, diu, aquí no caen missiles.

0: Ostres.
1: Passar tota una nit sense, sense que no tingui, tenir una alarma, això és el que més es va cridar l'atenció als nens, no?
2: Ja
1: per tant, nens de 6, de 8 anys, i que el primer moment veies com veien en l'avió que estaven per pujar, nervis, alguns que ploraven, però ja ahir ja estaven tots a la piscina, totalment normalitzats, i bueno, pues, tindran una setmana de vacances
2: de
1: en pau o en pau, també. Exacte, que és l'únic que ens proposem, que puguin ser nens durant uns dies.
0: Parlant encara, Lucía, de l'estat d'ànim amb el que acostumen a arribar aquests joves, potser un dels anàlisis o de les imatges potser més colpidores és que això, no?, que fins i tot estan acostumats a sentir alarmes antiaèries i missils i explosions, no? Això és difícil, al final, fer-los oblidar de tot això, no?
1: Sí, de fet, els deien que per ells el búnquer és com si fos el pati del col·legi. I després, diu, aquí no surten a caçar persones? I com? Aquests nois venien del Donbass. Els seus companys havien estat segrestats pels russos i alguns han tornat, no? Bueno, pues, i ara què farem? Vosaltres teniu ben custodiat el nostre passaport, però nosaltres hem de tornar després perquè la mare o perquè la iaia està sola i nosaltres som els que hem de tenir cura d'ells. Nens amb aquesta edat que ja tenen un sentit de la responsabilitat i que, per exemple, m'explicaven les monitores que van estar ahir van estar tota la tarda a la piscina i van caure morts, però ahir a la nit van trucar per parlar a les seves famílies. I van anar a dormir alguns preocupats perquè havien dit que hi havia alarmes a la nit, no? Van dir que es quedessin tranquils, que estava tot controlat, però clar, ells estaven tan cansats que van dormir, no? Però a mi quan s'han aixecat, el primer que van demanar, què ha passat? Okay. No ha passat res, està tot bé, no? Doncs pues el viure pendent de que aquests missils poden fer mal a algú. Tots aquests han perdut la casa, han tingut que estar desplaçats, han perdut els pares, doncs són nens molt petits que tenen una càrrega molt, molt pesada i un estrès que tu de moment els veus que estan rient i que estan molt bé, però de cop i volta tenen un moment de tranquil·litat i els veus que tenen la mirada perduda. Per tant, què passa en el seu cap, en el seu cor, amb aquesta realitat que ells han viscut i que no veiem final? No veiem final. I això és el que més pena ens dona a nosaltres. Aquests nens han nascut en una situació de guerra i el que ens dona esperança és que estan veient una altra manera de viure. I després, quan veus els jocs que ells tenen, tots els jocs que tenen són de disparo.
2: Clar,
0: és el canvi que han crescut, sí, sí.
2: Jo et volia preguntar de la tornada a casa, a la realitat, perquè, clar, per vosaltres ajudar aquests nens ha de ser una experiència fantàstica, meravellosa, però l'hora de fer-los tornar a aquella realitat també ha de ser molt dur per vosaltres, no? Ells potser tenen ganes per retrobar-se amb les seves famílies i sentir-se tranquils de que no els hi ha passat res, però per vosaltres, no sé si...
1: Per nosaltres
2: us deu trencar el cor,
1: dur,
2: no?
1: Per nosaltres és dur, però com que quan anem allà, estem amb ells, visitem les famílies, ho entenem perfectament i també entenem que han de tornar.
2: Clar.
1: Perquè és el seu país, ells volen construir-lo, ells volen defensar-lo, ells volen donar força, tenen un patriotisme molt fort, que, no, que és impressionant, com parlen del seu país, i bueno, pues és la seva vida, és la seva família, el seu entorn. Estan acostumats a normalitzar les coses, que hi ha un atac i l'endemà han de continuar la vida absolutament normal, però sí obren els ulls molt gran quan veuen que s'expliquen altres coses, i aquí tots els nens van tots els dies a la piscina, i aquí es pot anar al mar, i no hi ha mines en el mar. Aquestes preguntes que fan, ells diuen, bueno, pues en el nostre país, em diu un dels nens, no tindrem mines quan marxin els russos. Bueno, pues, que aquest llenguatge no se'ns ocorreria a nosaltres, més que si en un... Bueno, pues, jo vull aprendre a ser piloto de dron, vam parlar amb una traductora, i després hi ha alguns que estaven en un col·legi de germanes dominiques, hi ha uns 4 o 5 que parlen el castellà, no? Vull ser el que piloto de dron per a veure si puedo matar a tots els russos que han matat a mi padre.
2: Clar.
1: Molt dur.
2: És dur, sí.
1: No.
2: És la seva realitat, clar.
1: Clar, i ho hem d'entendre i els hem d'acompanyar i hem de... bueno, pues, nosaltres el silenci és el que més... I bueno, pues, donar-les, sobretot, jo que l'espai més regenerador per ells és la piscina. Ahí estan, pues, ahí estan en l'aigua amb llibertat i és el moment en el que es dona el sol, no pensen, juguen... I és bo que tinguin temps per no pensar.
2: I tant.
1: Que jo crec que això en ells és molt bo, no? I jugar, i divertir-se, i tirar-se aigua. ser nens, no? Per tant, el nostre objectiu en aquestes vacances és

0: que sigui nens almenys per una setmana i que sàpiguen que és possible viure d'una altra manera.
1: No és la primera iniciativa que impulses, Lucía. Des de l'inici de la guerra heu impulsat nombroses iniciatives d'ajuda a Ucraïna, també a d'altres països, per exemple, la caravana de Bondat, on el mateix papa de Roma va beneir 31 ambulàncies que es dirigien a Ucraïna en missió d'ajuda humanitària. Tots sabem, o la majoria de nosaltres sabem, Lucía, que ets una ànima solidària, no? que impulses moltíssimes iniciatives. D'on ve aquesta necessitat d'ajudar? És un dels valors de l'Església, no? La solidaritat.
0: Jo crec que és el compromís de l'Evangeli, i si els cristians i els que creiem en l'Evangeli no fem tot el possible perquè algú estigui millor, no serem creïbles. Mm-hmm. I a més, jo crec que tindrem una frustració tremenda perquè quedar-nos vivint un missatge que no som capaços de posar-lo en pràctica no dona sentit a la nostra vida. Jo crec que ajudar i estar al costat de les persones que ho necessiten és el que dona sentit a la vida, i descobrir que la nostra vida són vides. Per tant, el seu problema és el nostre problema, la humanitat té un problema, no? Per tant, jo crec que si la fe no ens impulsa a un compromís, és una fe que està morta, no? El problema és que la fe ens inquieta molt, que quan fas una cosa has de fer més, i has de fer més, i has de fer més. Bueno, lo millor que ens pot passar és que estem aquí en aquest món, jo crec que per servir-nos, per ajudar-nos, i fonamentalment perquè a tothom li mereixi la pena viure. I per aconseguir-ho falta molt temps.
2: I també iniciatives com aquesta, a banda de donar aquest descans a aquests nens que tan malament ho estan passant en aquesta guerra, també serveix, crec jo, per donar veu a aquesta guerra, que a vegades sembla que l'oblidem, no? Està allà però no en parlem tant, i crec que és important que no es deixi de parlar d'ella, no?
0: Jo crec que és molt important, és una guerra que en aquest moment està oblidada, i la indiferència davant de lo que s'està vivint a Ucraïna és quelcom que a ell els fa molt mal. Per tant, quan venen a visitar-nos, intentem que hi hagi algunes recepcions oficials, que vegin que els governs, que les entitats s'estan interessant, que estan preocupades per ells, perquè ells senten que el món els ha oblidat. Abans hi havia molta ajuda humanitària, avui l'ajuda que arriba potser sigui en armaments, però la gent passa moltíssimes necessitats perquè el món ja no parla d'Ucraïna. Hi ha algun dels nens que han estat quan va començar la guerra, que van sortir, que van estar aquí i que han tornat, i que els diuen al començament tothom ens rebia i ens enviava missatges i avui no existim. Quan sents que ells diuen, els nens, que avui no existim, això vol dir que ho escolten de les persones grans, no? Per tant, penso que hem de buscar totes les oportunitats per fer-lo i per explicar-lo. A mi el president Zelensky em va dir, és molt important que ens ajudeu, però que també expliqueu el que estem vivint, no? I jo crec que és, bueno, ho hem d'explicar i hem de... Sempre dic que hem d'intentar que els que ens escolten se'n sentin malament si no fan alguna cosa. I quan vam passar el documental que havíem fet a la Seu d'Urgell, va venir el bisbe, no? I diu el bisbe, què puc fer? Dic, bueno, pues, què és el que t'inspira? Jo vull fer alguna cosa per la infància. Perfecte. Diu, bueno, transmet aquest missatge i que la gent senti la impotència si s'han quedat amb els braços creuats, que facin alguna cosa, no? Mobilitza la teva gent per una causa, perquè sí, preguem cada dia per la pau. Però això és una mentira si no fem tot el possible perquè aquests nens, per exemple, els arribi la pau, no? Penso que hem de ser coherents i hem de fer que la nostra fe, que a vegades és tan espiritualista, tingui una concreció concreta. Però si no, no ens creurà ni Déu, no? No ens creiem ni nosaltres, no? Per tant, penso que és molt important fer i explicar-lo i buscar que la gent s'impliqui, no? Per tant, jo us agraeixo moltíssim que dediqueu aquest temps. Ahir es complien 1.600 dies de la invasió a gran escala. Són 1.600 dies d'atac. Molts dies, i ahir a la nit jo anava a dormir i estaven en l'alerta en Kiev i amb uns missils mortífers que estaven caient. I dius, bueno, pues això no serà notícia. És notícia quan va ser l'atac massiu aquí i van moure molta gent, però ja l'endemà ningú parlava. És que tampoc podem viure, entenc, pendent de tot el que està passant al món. O sigui, hem viscut la situació de lo de Venezuela, però avui ja Venezuela quasi no és notícia. I és perquè tenim molts problemes i no ho podem assumir tot. Lo que jo penso és que podem explicar el que passa i que el que assumeixi un compromís se lo assumeixi fins al final. Jo estic complicada amb Ucraïna i quan diuen, per què no vas a Gaza? Diu, perquè estic amb Ucraïna. Però que cadascú que fa assumeixi alguna cosa que s'impliqui i que intente donar-li veu. Si cada un dona veu, almenys intentarem estar connectats i no ser indiferents a lo que està passant la gent en altres llocs. I per altra banda, crec que és important que donem gràcies per estar on estem i per tenir cura de la pau al quilòmetre zero. I per donar gràcies per tantes coses que tenim i que els altres no ho tenen i que ho tenim normalitzat.

0: Sor Lucía Caram, deia abans el Gerard, que és una ànima solidària, però també podria afegir que inquieta, i estic convençuda de que ja tens en ment alguna altra iniciativa, algun altre projecte per seguir ajudant a Ucraïna, no?
1: Pues sí, ara de moment estem treballant a l'oficina de la defensa dels drets dels nens per veure com podem col·laborar al retorn de tants nens que estan segrestats en aquest moment. Uh-huh. I després, sí, bueno, pues ara portarem alguns ferits més aquí a Catalunya, i al mes de setembre portarem ambulàncies i alguns vehicles també de suport, no? Bueno, pues això salva vides, ho hem vist, podem anar a la primera línia, ho entreguem i, bueno, pues això ens anima. Si no l'haguéssim vist, però ho hem vist i no podem deixar de fer-ho.
0: Sor Lucía Caram, moltíssimes gràcies per la feina que fas, i aquests micròfons estaran sempre oberts per la vostra causa.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat, amb Míriam Franc.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Això és la ciutat.
0: Lozano, què tal?
4: Bon dia.
0: Dia històric pel futbol espanyol.
4: ¡España! ¡España!
0: Quin bombo més cutre que t'has
4: portat. Bueno, és el que m'he pogut permetre. El pressupost era baix i he intentat a veure si em podien...
0: Manolo no te l'ha deixat, no?
4: No, he baixat aquí, tampoc he pogut comprar perquè semblava de preu, i he tirat de la cantimplora aquesta.
0: Què?
4: Està nerviosa?
0: Una mica.
4: Sí, no? Sí, home, però...
0: No sé si has escoltat al principi del programa.
4: Sí, l'he escoltat.
0: 5-2, no.
4: Sí, lamentable tertúlia esportiva.
0: No preteníem ser una tertúlia esportiva. Jo volia transmetre una idea que corre per la redacció d'un 5-2 a favor de França. No, no quedarem tan malament, no?
4: A veure, no, jo no crec. Jo crec que serà un partit molt igualat, i amb molta tensió, amb molts minipartits dins del partit, mm-hmm. però no podem oblidar que, per mi, Espanya s'enfronta a la selecció més potent del Mundial. No només en quant a efectius, sinó també en estat de forma. Jo crec que és he vist molts partits, no?, del Mundial, i pràcticament des de Sagens cap a les semifinals, pràcticament tots, i és l'única selecció que a mi m'ha donat la sensació que guanyava els partits amb solvència, sent superior al rival. Podia patir més o menys en algunes fases del partit, però la sensació és que quan apretaven guanyaven el partit. Mm-hmm. I Espanya, malauradament, arriba bé, perquè no podem oblidar, s'ha ficat a les semifinals per segona vegada en la seva història, poca broma, però crec que els jugadors bons, diferencials d'Espanya... no estan a tan bon nivell com els de França. Ja. França té... Clar, tu comences a mirar la nòmina de davanters. Mbappé, Dembélé, Doué, Barcola, Olise... És a dir, són jugadors que qualsevol dels cinc, amb una sola jugada, en un moment determinat, et poden decidir el partit. Aleshores, hi ha molta artilleria pesada allà dalt, i no serà fàcil aguantar-los, tot i que Espanya té les seves armes, compte, té molt bons futbolistes, i bueno, alguns parlen d'una final anticipada. Jo crec que s'ha de respectar a Anglaterra i a Argentina, que també han fet un Mundial espectacular, però... pinta que serà un superpartit. És un partit molt important, un partit d'aquells de que juguen poques vegades en la teva carrera esportiva.
0: Sí.
4: És per això que se li pregunta a Lamine Yamal on, en l'escala de partits importants de la seva vida, on posa precisament el d'aquest vespre.
5: En el top 1, la verdad. Es el partido más importante que voy a jugar, y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos, y yo sobre todo. Entonces, yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar.
0: Home, no ho sap, encara té 18 anys.
4: Ah, bueno,
0: és el més important que ha jugat fins ara, però li queda molta carrera.
4: Ha jugat a la final d'una Eurocopa, sí, que Déu-n'hi-do, sí, també.
0: I si arriba a la final del Mundial, encara serà més important que aquest.
4: Serà més important, sense cap mena de dubte. Lamin va fer la roda de premsa prèvia oficial al partit. Saps que parla el seleccionador, després l'escoltarem. I un jugador. És la primera vegada que Lamine Yamal fa una roda de premsa com a jugador de la selecció espanyola. Mai l'havien tret. I ahir va sortir. A mi em va sorprendre una vegada més la seva maduresa, el seu discurs d'adult. Pot t'agradar més o menys el que diu, però té una forma de parlar impròpia d'un nen de la seva edat. I
0: recordem que ahir va fer 19.
4: I ahir va fer 19 anys, ahir mateix, el seu aniversari. Fins i tot se li va preguntar pel que va escriure Mariano Rajoy, l'expresident del govern, en un diari, no recordo quin és el diari en el que escriu, que em perdonin, però bé,

0: va elogiar Rajoy el potencial de França, però va dir amb la frase final que és una França sense francesos. És a dir, a França això ha fet molt mal, s'ha pres, s'ha agafat normal, que una racistada de manual. Doncs fixa't com un nen de 19 anys pot retratar a un adult que a més ha estat president del govern. Y con qué elegancia.
1: Vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se puede en un mundial. No creo que haya espacio para hablar de eso, pero el fútbol, si sirve para algo, es para integrar, para la sociedad. Y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona.
2: No cal... Pot dir més alt, però no més clar, eh?
0: Sí, sí. No cal afegir res més, com diria Bert Schuster, no hace falta decir nada más. Bé, el partit és a les 9, veurem qui juga, si ho farà finalment Dani Olmo o no, si jugarà Pedri o Fabián, la resta pràcticament els que han vingut jugant durant tots aquests partits. Em quedo amb el missatge que vol donar Luis de la Fuente als seus jugadors i també una mica a la societat espanyola en general.
3: Estamos en un escenario único, en un escenario... Sabe Dios si puede ser repetible, pero sobre todo que seamos nosotros mismos, que seamos el equipo que sabemos que podemos, lo que podemos ofrecer. Es obligatorio pensar que tenemos ganas de pasar a la, de llegar a la final, si no, no venimos. Como estamos aquí, pues vamos a dar todo por llegar a la final. Eso es el mensaje, ser nosotros mismos.
0: I l'altra banda, doncs, França, amb el dubte de si es pot jugar o no el migcampista del Real Madrid, Tchouaméni, la resta faves comptades, gran defensa, Regularcillo tirant a bo mig del camp, espectacular la davantera, la de l'equip de Didier Deschamps, un dels que participarà com a titular, com no, el lateral dret és Jules Koundé, que ha explicat que França no ha molestat en absolut que Lamine digués allò de que no li tenen cap por a França perquè ja l'han guanyat en dues ocasions recents.
4: En ningún momento sentido una falta de respeto. Yo conozco muy bien a Lamine, sé cómo es. Para mí es una muestra de confianza, lo hace siempre también con el Barça, confía mucho en sus virtudes, en las virtudes también del equipo donde juega. Así que nada, le veo también como motivación extra para él y ya está, nada más.
0: Espanya-França, a partir de les 9 del vespre, a Dallas, des de 8:45, que començarem ja la transmissió aquí al Radio Estadio d'Onda Cero.
2: Que
0: ningú
2: no se'l perdi.
0: No se'l perdi.
2: I demà l'altra semifinal, partides també.
0: Doncs, Déu-n'hi-do, Argentina, sí, sí. Anglaterra, Atlanta es juga el partit... És un enfrontament ja, bueno, no diré un clàssic, però sí un històric, i òbviament, tot i que posteriorment s'han anat enfrontant més vegades, però clar, tothom té a la memòria aquells quarts de final de Mèxic 86, on Anglaterra va caure davant l'Argentina de Maradona amb un gol de trampa absoluta amb la mà, després el millor gol de la història dels Mundials, i sobretot perquè aleshores es va agafar la victòria com una revenja de la derrota d'Argentina a la guerra de les Malvines. Doncs ha tornat a sortir aquest afer, però Thomas Tuchel, alemany, seleccionador anglès, prefereix fugir d'aquestes històries.
5: Creo que es importante que no recurramos a la historia porque eso no tiene nada que ver con nosotros y no nos ayuda. Entendemos que es una gran parte de la cultura argentina, pero no es algo que a nosotros nos ayude. Nosotros venimos a jugar un partido de fútbol. Creo que será intenso, creo que será emocional. Por la forma en que juegan los equipos y por lo que está en juego, me sorprendería mucho que fuera un partido frío y tranquilo. Estamos encantados de tener eso y estamos encantados de dar una buena batalla.
0: Una mica retorçat de recordar un conflicte bèl·lic dels anys 80, quan ja ha passat tot el que ha passat i veritablement és que s'han enfrontat
2: més. El futbol.
0: Oh, molt passats amb això de la política, de veritat, sí, sí.
2: Vinga, hi ha més apunts de l'actualitat esportiva fora del Mundial.
0: Poques cosetes, molts moviments al futbol femení. Mapi León acompanyarà Alexia Putellas al London City, club pel qual la central aragonesa ha signat per les pròximes 3 temporades fins al juny del 2029. Moltes crítiques per haver-se'n anat al club propietari de la gran enemiga del Barça, la magnate Michelle Kahn. Tanmateix, a Vicky Lozada la presenten avui com a nou jugadora del Badalona Woman, ve cedida del Bristol City fins a final de temporada. I avui es reprèn el Tour de França després de la jornada de descans d'ahir amb la disputa de la desena etapa entre Aurillac i l'Heliogan, de 166 quilòmetres de recorregut. Torna a la muntanya, a la gran ronda francesa. Els corredors hauran de pujar 7 ports, 4 de tercera categoria, un de segona i 2 de primera, entre ells el col del Pertús. Tadej Pogačar segueix com a líder, de fet sortirà amb el maillot groc, amb un avantatge de 2 minuts i 42 segons sobre el segon, el danès Jonas Vingegaard.
2: Vinga, has corregut perquè sé que avui t'agrada la pregunta que fem. Quin és el teu animal marí preferit?
0: El dofí.
2: El fill mira com el Gerard, sí, però tu te'n refies, sí, perquè el Gerard diu que no se'n refia dels dofins.
0: Bueno, aleshores, perquè és el seu animal preferit, aquest nano.
2: Bueno, perquè li agrada, però nano... són massa intel·ligents, bueno, i tenen si una mica que... de mala llet, eh?
0: Bueno, tots, i els humans, no? Però és un tan preciós, amb sí. aquell somriure
2: és
0: que
2: perfecte,
0: té...
2: Eh?
0: Que on arriben aquelles imatges que es veu, jo que sé, el típic barco que l'estan acompanyant els dofins, com que l'estan guiant cap a port, cap a la millor situació,
2: amb aquell riure que potser té... Potser els estan guiant cap a trampa.
0: Sí, sí. Em trenquis el so, el meu compte de fa.
2: Quants dofins has vist a la teva vida?
0: Un...
2: Una,
0: allà,
2: Flipper.
0: No,
2: Flipper,
0: el, com es diu, allà al zoo, al zoo ja havia una piano, no sé si existeix, fa molt anys que no hi va.
2: No, crec que ja no està a l'espectacle.
0: M'agraden molt, a mi m'encanten els dofins, a dir, m'encantaria tocar un i fer-li petons, perquè amb aquella carona i aquell somriure, diuen que són els animals que més s'assemblen.
2: Notes de veu al 676-76-0908.
0: Votat per el delfín!
2: Víctor Lozano, fins demà.
0: Soy tu delfín hasta el fin.
2: Sí.
6: És la una mediodia en Canàries.
7: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas tardes. La audiencia de Badajoz condena al hermano del presidente del gobierno a 9

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Servidor de vostès, què tal, com esteu? Benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest dimarts 14 de juliol, dia en què us expliquem que els bombers han estabilitzat, ho van fer ahir al vespre, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia i els 220 evacuats de Querol i les urbanitzacions properes ja van poder tornar a casa seva. Així mateix, Protecció Civil també aixecava el confinament de més de 2.000 persones dels municipis d'Aiguamúrcia, la Llacuna, Pontons, Querol i Torrilles de Foix, i també la zona de Vall d'Ossera, el Mas Gassons i el Mas Vermell. Recordant, això sí, que es mantenien les limitacions d'accés al perímetre de l'incendi. Podríem dir que està previst que en les properes hores l'incendi es trobi ja en fase de control. És a dir, que tot plegat, al final, ha quedat en un ensurt, i a l'espera de veure si es confirma el que ahir apuntava la consellera d'Interior, la senyora Parlon, que va indicar Mossos d'Esquadra i agents rurals tenien indicis de que l'incendi, aquest últim, recordem que a Aiguamúrcia hi havia hagut tres previs, almenys aquest últim havia estat un incendi intencionat. Estarem a l'expectativa aquestes properes hores i aquests propers dies si és que hi ha alguna novetat pel que fa a la investigació. I també us volem explicar quin és ara mateix el culebrot a la política municipal de Cambrils, després que ahir el regidor i portaveu de Junts a Cambrils, Enric Daza, confirmés que havia fitxat per Aliança Catalana per a les eleccions municipals del 2027. El propi Daza ho va explicar conjuntament amb el secretari d'Organització d'Aliança, que és Oriol Gés, i la secretària de Política Institucional, que és Aurora Fornós. Daza, que a principis de l'any passat, recordem, va ser expulsat del govern en coalició que el PSC formava amb Junts, un fet que després va provocar la sortida del pacte dels de Puigdemont i també la dimissió de l'alcalde, ha explicat que el canvi de partit respon a una reflexió profunda i ha assegurat que assumeix el repte amb la mateixa il·lusió i més experiència que mai, que és exactament el mateix que va dir quan va deixar Nou Moviment Ciutadà per passar-se a Junts. Que ja són, doncs, escolta, per les eleccions municipals del 2027, el tercer partit on Enric Daza estarà en llistes. El primer va ser mai com a candidat a alcalde, això sí, Nou Moviment Ciutadà, el segon ja com a candidat, com a alcaldable Junts, i el tercer Aliança Catalana de cara a les municipals del 2027, i qui sap si de cara al 2031, doncs, si sorgeix alguna altra oportunitat, doncs per què no? Hi ha hagut, per cert, un malentès amb aquesta història, que és, alguns companys veien tot el grup de Junts, que són tres regidors, passen a Aliança Catalana. Bé, s'ha confirmat que només Enric Daza, perquè les dues regidores de Junts per Cambrils, que són Teresa Requesens i Laura Mallau, no seguiran a Enric Daza en la seva marxa a Aliança. Fa una hora aproximadament, Requesens havia convocat els mitjans de comunicació i ha desmentit que tot el grup faci el salt al partit liderat per Sílvia Orriols. No he pactat res ni combrego amb Aliança Catalana, ha remarcat Requesens. El que sí que ha explicat la regidora de l'oposició és que el diumenge es va reunir el grup de Compromís per Cambrils, que és la plataforma amb la que es va presentar Daza el 2023, que es va posar sobre la taula anar amb Aliança Catalana de cara al 2027 i que molta gent hi va estar d'acord, però que, reitero, ni Teresa Requesens ni Laura Mallau, dues regidores de Junts per Cambrils, fan el salt i, per tant, es mantenen a la formació de Junts. Veurem també a partir d'aquí quin és el moviment que fa Junts de cara a les eleccions municipals del 2027. Bueno, doncs aquesta és l'actualitat del dia, a aquesta hora. Si hi ha alguna novetat al respecte, perquè el colabrot és força interessant, l'explicarem. A aquesta hora el que volem explicar també és fins a on arribarà la onada de calor. Anem fins al servei de meteorologia d'EMET. Ens està esperant allà Juan Carlos Piña.
2: Bona tarda. Avui a la província de Tarragona continuam amb temps estable en un dia en què les temperatures diurnes es mantenen sense canvis, encara que el litoral i prelitoral poden baixar lleugerament. Màximes de 35 graus a Tortosa, 33 a Reus i Gandesa, 32 a Tarragona i al Vendrell. L'EMET ha activat l'avís per calor a la depressió central de Tarragona. Demà dimecres tindrem el cel poc ennuvolat

amb alguns intervals de núvols alts i les temperatures diurnes pujaran més notablement al prelitoral. Arribarem a màximes de 40 graus a Tortosa, 39 a Gandesa, 35 a Reus, 33 a Tarragona i al Vendrell. La EMET activarà l'avís per calor ja a tota la província i serà de nivell taronja a perill important a la depressió central. És una informació d'EMET.

0: Vinga, anem a parlar una estoneta de llibres. Anem a fer la darrera llista de recomanacions de la temporada amb la Júlia Alvesa, de la llibreria L'Ai Real de Tortosa. Júlia, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, pues molt bé. Aquí patint una xafogó i una calor tremendes.
0: Sí, sí, sí. Ha sigut nit complicada, aquesta. Tant sent dies complicats, bueno, però aquesta passada nit, déu-n'hi-do.
1: Lo secret és, com dic jo, o sigui, anar-te'n a dormir a la dutxa, o sigui, ficar-te a la dutxa, tota xapa, no t'has de secar, te fiques al llit, obres tot, te concentres
0: i
1: ja dorms.
0: I ja dorms.
1: Te despertes igual de xopeta perquè has suat tota la nit, però...
0: Almenys 5 minuts de glòria pots tenir. Escolta, aquest truc l'has trobat algun llibre o no? És
1: no, això
0: pròpia,
1: ho practico jo des de fa 10 anys.
0: Molt bé.
1: I em va de meravella. El secret també és no fer migdiada i no parar durant tot el dia per arribar a cau a la
0: Això mateix. Està que digui, no, si estic absolutament extenuat. A veure, quins són els últims llibres que em portes per aquesta temporada?
1: Doncs pues mira, jo m'he acabat de llegir l'Odissea, d'Homer, en una traducció, crec que és d'una persona de casa vostra que es diu Pau Sabater, que és tarragoní. És una delícia, o sigui, és una obra d'art. Ara, me cau molt malament lo tòtil este d'Odisseu. Jo t'ho dic ara, vaya tòtil, però gran, eh?
0: És el teu resum, de l'Odissea.
1: No,
0: és un tòtil.
1: T'ho explico. Si Odisseu fos, hagués escut avui en dia, seria... l'imbècil que hagués mort primer per fer-se una foto imprescindible, increïble per a les xarxes socials.
0: Yeah.
1: Este és l'Odisseu, però de fa molts anys atrás. Lo que passa és que, claro, com a poema fundacional, èpic, per parlar, no?, de totes les aventures, que d'aquí dos dies està al cine de Nolan, jo crec que em paga que paga molt la pena d'agafar-lo, de llegir-lo, perquè està molt ben traduït, no es fa gens feixuc, te ho llegixes d'una sentada, els personatges pareixen les iaies del teu poble, perquè cada vegada que nomenen a un han de dir lo fill de qui és i el que ha fet més rellevant, és com dius, pues Pepito, aquell dia que van anar les ovelles, pues igual, ells ho fan així,
0: sí.
1: És memorable. Homer, no sé si saps si va escriure o no, les deixa... però pareix que l'hagi escrit una dona, perquè les personatges més interessants i més increïbles són les dones, per molt que ho intenten tapar els homes, i això es veu reflexat al text. Llavors, a vegades diem, no, la part feminista... Per... No. Homer sabia que les dones eren les intel·ligents, tot i que els homes intentaven beneficiar del seu enginy, com per exemple un dels pretendents, perquè, claro, Homer, pensem que ell va escriure... que Odisseu va fer un viatge fins a arribar a Ítaca, que Penélope estava envoltat de voltors, que eren els seus pretendents,
0: sí.
1: Que ja va escriure sobre l'ocupació d'habitatges il·legals, perquè els pretendents se van estar allí quasi 20 anys a pan i cuchillo, la pobra Penélope assetjada, i no deixava pensar, i es va enganyar tots, i després se van revoltar tots, perquè, clar, una dona els hi va passar per damunt. És el primer fet feminista de l'obra. I després ella va dir, pues mira, com que tots són uns dropos que estan aquí fars com a tocinos que no paren de matar-me el bestiar, vaig a dir-los i que ara em fan en una sageta, en una fletxa, me la fiquen i han d'encertar 12 punts diferents. I això només ho sabia fer Odisseu. ¿Vale? Pues, claro, arriba el punt este dia que pues, no encerta ningú. I a partir d'aquí passa una cosa. I què passa? Que quan arriben tots els pretendents morts, perquè això no és spoiler, perquè és una obra escrita fa més de 3.000 anys,
0: sí,
1: com
0: dir
1: que
0: sí.
1: Jesús va morir a la creu,
0: no,
1: no és spoiler,
0: no és
1: de la Bíblia.
0: Això.
1: Un dels pretendents morts diu a Antígon, a Agamenón, que estava allí a casa d'Hades, diu, tot això és culpa d'Odisseu que li va donar a Penélope la idea de la fletxa. I no, Odisseu no va donar aquesta idea. Penélope ho ha pensat tot sola.
0: Idea pròpia,
1: així que,
0: sí.

0: Tot s'acorre a l'Odissea d'Homer, molt ben traduïda pel Pau Sabater, el Bernat Metge a classe dels clàssics, per a veure que les dones sempre han sigut les més intel·ligents de la història.
1: Sí, senyora. A més, recomanació que va molt lligada, com tu dius, a l'actualitat del cinema, perquè aquest divendres s'estrena la versió de l'Odissea de Nolan.
0: A veure com ho fa Nolan, eh?
1: No sé, no vaig amb expectatives, t'he de dir,
0: eh? Ja, és que avui en dia, clar, bueno, a veure, Frank, és que hem tingut una temporada gran, llarga de biopics, de tornar, no?, a portar a la gran pantalla grans clàssics. A mi Frankenstein m'ha agradat moltíssim, de l'Àlex de la Iglesia, no el va fer ell?
1: Potser sí.
0: No me'n recordo, però va ser un gran estrena i la veritat és que a mi me va encantar. Mira, ho tinc aquí davant perquè sort d'internet, que avui en dia ho saps tot, però la veritat és que a veure, Frankenstein...
1: No, Frankenstein del Toro.
0: Guillermo del Toro, sí. A mi m'ha encantat l'adaptació, jo crec que va ser una interpretació brutal, no com simples coses, que allò va ser un desastre.
1: Ostres, sí.
0: Però, a veure, on va l'Odissea.
1: Sí.
0: Després, per a qui vulgui una cosa menys feixuga, estan els petits plaers, que això ens cap a la butxaca, és meravellós. Sempre el recomano, ja el vaig recomanar l'any passat, però torno a rescatar, Una vila a Florència, del William Somerset Maugham, que al final és una obra preciosa, molt senzilla, d'una dona que té amics en molta pasta, perquè ella se li mor l'home i se'n va a una vila a Florència, i allí s'enamora d'un altre home que li ensenya a que la vida no es pot passar entre la decisió de com viure un futur i la decisió de viure el present. Hi ha un assassinat i entremig de tarongeres, de fruits, passa l'amor, passa la vida i passa la intriga. Jo crec que és una obra senzillíssima, que ens enganxa, que ens encanta, que de fet entre totes les meus lectores els hi ha flipat moltíssim i s'han fet enganxar els petits plaers i és perfecta per a l'estiu.
1: Molt bé. Què més
0: tens per aquí? I per a qui vulgui una cosa per a compartir, en Los Petits, que també és un clàssic. Descartem a Beatrix Potter, que és una de les mares dels contes d'aventures per als més petits. Jo crec que és increïble el que ens transporta, el que ens fa imaginar, i la Beatrix Potter ara l'han editat, Blacky Books, en uns petits llibres que són perfectes també per emportar-nos de viatge. I comencem amb el conte d'en Jeremy's Pescadors, que és una granota serena i somiadora que és una pesca, i però la granota es veu arrossegada cap a una aventura tan inesperada com meravellosa. Jo crec que és un llibre per a seduir els petits lectors, per a la gran literatura i per a passar junts estones una mica més refrescants enmig d'esta calotxa fogosa.
1: Molt bé.
0: Després també, per a saber les hores, perquè és important saber les hores, sobretot saber quan se'n va el sol. Tenim una novetat, una reedició de Bescoa amb l'Eric Carlé, que és la Marieta Rondinaire, és un llibre perfecte per a 3-4 anyets, i és una Marieta que està rogant i malhumorada. La calor ja ho suporta, això, que no diu ni gràcies, ni sisplau, no vol compartir res i pensa que ella és la millor de tots. Però trobarà un adversari que haurà d'aprendre que pues, no, potser no és la millor que ens pensem, i a través d'unes imatges magnífiques, plenes de textura i també d'unes pestanyetes que ens fa saber les hores, anirà aprenent pues, que en aquesta vida compartir, ser agraït i compartir amb els altres és una de les millors lliçons que podem aprendre de petits per a poder viure al món dels grans.
1: Molt bé, m'agrada també aquesta recomanació pels més petits. I l'última recomanació?
0: En Flop i el Llac, també de l'editorial Calancandra, de la col·lecció Llibres per somiar. És un llibre on les imatges imperen més que el text, perquè cada pàgina és una lletra. I és un conillet que té una aventura increïble al fons d'un llac on apareix un polp, i és com l'enginy fa sortir este conill increïble del fons d'un llac. Pot ser perfecta per a fer-nos aprendre que a l'estiu tota cuca viu i tota aventura se pot viure, i a través de llibres encara més. En Flop i el Llac, del Calandraca, de Marianne Dubuc, amb imatges increïbles, un llibre curt però intens per a abans de fer la migdiada o dormir per la nit.
1: Sí, senyora, molt bé. Escolta, ara que has acabat l'Odissea, quin tens entre mans? La teva lectura, quin serà?
0: Doncs pues mira, perquè com que me'n vaig a Corfú, que és un viatge literari, sí, al setembre, no pot faltar La meva família i altres animals del Gerald Darrell, que la veritat és que m'estic petant de riure, perquè té una manera de viure la vida destornillant, que tot facin aventures inversemblants, que també poden passar a mi, perquè jo, en esta vida, mira, tinc moltes anècdotes que contar. I la veritat és que és espaterrant i estornillant viure una illa on la naturalesa impera i fer, bueno, que et fa veure, no, els petits detalls que vibren al teu voltant i que no ets conscient, però a més una família que cada dia que viu la fa més grossa.
1: Sí, senyora. Et sembla si me l'expliques al setembre quan ens retrobem?
0: Al setembre te n'explicaré una pila més perquè arriben novetats. També arriben novetats que ja tinc algunes galerades que fan molt bona pinta.
1: Ah, doncs vinga. Per la nova temporada, ens les apuntem. Júlia, una abraçada forta. Gaudeix de l'estiu.
0: Igualment, una abraçada molt forta.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
3: Antonio, desde que vivo en la España, echo tanto de menos la comida italiana. Pero Fabrizio, no te enteras. ¿No sabes todavía dónde está Spaghetti House?
4: Spaghetti House, menú diario, menú festivo, amplia gama de platos sin gluten. Aceptamos TIC Restauranti, TIC Gourmet y Sodexo. Calle José María Folky Torres 4, Pila Seca. Reserva ya en el 877-059-689.
5: Síguenos en nuestro Instagram, Spaghetti House Pila Seca, y disfruta de nuestras ofertas, sorteos y promociones.
6: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gabarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gabarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gabarras, Tarragona.
7: La ciudad, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: Vinga, anem a parlar una estoneta de sèries amb Víctor Navarro. Víctor, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, com esteu?
0: Ara fem recomanacions de cara a aquest estiu, recomanacions de cara a les setmanes que no estarem per aquí parlant de sèries. Abans, però, i en clau d'actualitat, ja tenim nominacions dels Premis Emmy, uns Emmy que es celebren el 14 de setembre. Bueno, el 14 de setembre és la gala central, però que sabeu que els Emmy són tantes categories, hi ha tantes sèries, hi ha tanta cosa per premiar, hi ha tant de discurs d'agraïment que es divideix en 3 dies. És una d'aquelles cerimònies que si et diuen, tu imagina't Oscars però durant 3 dies, clar, et tornes absolutament boig. Doncs amb la indústria de la tele americana passa això, que els Emmy són durant 3 dies, però si anem, doncs, una mica als noms que més sobresurten i als grans titulars, hem de parlar de sèries com The Pitt, que ja va ser la sèrie triomfadora l'any passat als Emmys, va ser, per exemple, la que es va emportar la millor sèrie dramàtica, torna a estar entre les més nominades. Hem de parlar de Pluribus, que hem parlat també al llarg d'aquesta temporada força d'aquesta, la nova sèrie del creador de Breaking Bad, entre d'altres. Hem de parlar de La maldició de Widow's Bay, que després em sembla que tu comentaràs també alguna cosa sobre aquesta.
1: La tinc apuntada com a deures, perquè tothom em diu que és la comèdia de terror absoluta, que no me la puc perdre.
0: Sí, doncs també pel que fa nominacions als Emmy està allà. I hem de parlar també de Hacks, que va posar el seu punt i final i que en l'apartat de comèdia té moltes nominacions. Molts números, perquè veieu també la llau de nominacions que es donen als Emmy. Si anem per plataformes, enguany, la plataforma que lidera les nominacions és HBO Max, amb 122 nominacions. Sí, heu sentit bé, 122 nominacions. Netflix, 111. I Apple TV, 87, que és el seu rècord. I que diu coses d'Apple TV, que mica en mica va pujant, va escalant, encara està lluny de les 122 d'HBO Max, però... bueno, s'està fent el seu foradet, i és aquesta feina una mica de formigueta que anem parlant i que moltes vegades sèries d'Apple passen per sota del radar, però després quan fas la llista del millor de l'any s'acostumen a colar molts dels seus títols. Aquestes són, sí, doncs a grans trets els grans titulars, podríem dir, dels Emmy d'enguany.
1: Sí, aquí tu i jo destaquem sempre que Apple TV no sabem per què no fa més publicitat de les sèries que té, perquè té Slow Horses, té moltes sèries, que Silo, sèries que s'han guanyat un públic, que estan bé. Jo destaco sempre Monarch, que em sembla molt, molt entretinguda, després potser parlo d'ella, i el que potser falta és màrqueting, o potser és que Apple té tanta pasta que no necessita el màrqueting, però de les plataformes, diguem que no són de tele tradicional com HBO, tot i que HBO deia que no era tele, que era, o sigui que no era tele, era HBO.

0: però diguem que ve de l'època preplataformes. Apple TV acostuma a ser sempre la que més tenim en llista de produccions de qualitat. O sigui que sí. Netflix va al bulto, fa moltes coses, Apple TV fa menys, i si veus el rati, Netflix en 11, Apple TV 87, vol dir que les sèries d'Apple TV acostumen a tenir una mitja de nominacions més alta. Sí. Jo et destacaria també per aquí que està el documental en dues parts, Mel Brooks, l'home de 99 anys, que ja ha quedat caducat, perquè Mel Brooks ja ha fet 100 anys, i tinc moltes ganes de veure'l. És un documental sobre aquest humorista, comediant, que és una de les grans figures de la comèdia nord-americana, i que es va estrenar en dues parts, perquè és un documental llarg, amb, no només entrevistes amb Mel Brooks, sinó que surten les últimes entrevistes de David Lynch i de Rob Reiner, dues pèrdues de cinema que jo crec que són de les més grans de, no només de l'any, sinó del segle, i em ve de gust. Bé, i el considero sèrie, perquè els Emmy l'han considerat sèrie, doncs a partir d'aquí m'han obert la porta a que jo et parli a aquesta secció de que tenim deures pendents, tenim pendent Mel Brooks de 99 Year Old Man, l'home de 99 anys, i et deixaré per aquí també que per sota de les 10 nominacions, que és com una mica la nota de tall, Spider-Noir, sí. La sèrie de l'Spider-Man que tenim pendent, sí. tu la tens pendent perquè surt Nicolas Cage i l'has de veure.
1: Sí.
0: 11 nominacions, que en un moment que sembla que els superherois estan de capa caiguda, literalment, ha funcionat molt bé, sembla. Bueno, no són els 25 de Pit, però bueno, es cola en el rànquing de sèries per sobre de produccions per sobre de les 11 nominacions. Sí. Que hem de parar atenció, que jo crec que al final tindrà el seu foradet aquesta.
1: Sí. Mira, fem una cosa, perquè tinc aquí tot just la llista de les 10 nominades a millor sèrie de comèdia i de les 10 nominades a millor sèrie de drama, les citem, i fins i tot, si algú vol, també pot ser deures d'estiu d'aquestes sí. Sèries de cara a aquestes properes setmanes, perquè són les que segurament s'emportaran la glòria al setembre. En comèdia estan nominades Colegio Abbott, The Bear, Hacks, Nadie Quiere Esto, Margot Tiene Problemas de Dinero, Solo Asesinatos en el Edificio, Terapia Sin Filtro y La Maldición de Widows Bay, y en l'apartat de drama las nominadas son La Diplomática, El Caballero de los Siete Reinos, La Edad Dorada, Paradise, The Pit, Pluribus, Slow Horses y Vicios Ocultos. No res, quan portem només dues setmanes de la nova temporada, la temporada de ràdio 26-27, doncs tindrem ja els guanyadors dels Emmy i llavors podrem comentar molt més i fer un monogràfic sobre quines han estat les premiades i les que s'han emportat un munt d'estatuetes cap a casa.
0: Apunta a la comèdia, jo crec que sí? Serà entre Hacks i Widow's Bay, perquè Hacks ha acabat ara i Widow's Bay ha començat amb molta força. De drama, jo crec que The Pit, perquè és la que està destacant, sí. Però bueno, sempre Pluribus, Slow Horses, jo crec que poden...
1: A mi m'agradaria molt Slow Horses, però té pinta que The Pit torna a...
0: En algun... Slow Horses tindrà el seu any, eh? Jo crec que hi haurà un any que premiaran totes les temporades que no han premiat fins ara.
1: Sí. Espero que sigui així, perquè a més després en categories d'actor també està Gary Oldman nominat, en actor secundari també té, és a dir, que no és, és una sèrie que està en bastantes categories, surt per allà, no s'emporta els grans titulars, però allà està. Anem a les nostres recomanacions d'estiu, recomanacions de cara a aquestes properes setmanes, Víctor, on no estarem per aquí, sí. Però deixem deures als oients.
0: Deures als oients, i jo he apuntat deures per mi mateix, que també t'ho
1: sí,
0: diré.
1: També.
0: El tradicional avís quan fem llistes i recomanacions. Som uns passats amb La Cantina de Medianoche. ¿Vale? No comptarà oficialment com una de les tres recomanacions que té cadascú, però jo crec que tu t'hi sumes. Sí. I, Pablo, ho he de dir perquè el setembre torna. Llavors, bueno...
1: Sí.
0: És el moment d'escalfar una mica, no? I passar temps, passar nits a La Cantina de Medianoche, que és molt relaxant i és molt agradable. Per tant, dit queda, no? Midnight Diner, Tokyo Stories, Netflix, teniu les temporades japoneses. Crec que si poseu la plataforma en anglès i les temporades fetes per la Netflix, si teniu la plataforma normal. Però les meves tres... He intentat posar una mica de varietat i t'he dit Apple TV, però no Apple TV una, entre cometes, de les de prestigi, sinó una entretinguda, divertida, molt pulp, que és Monarch. Les dues temporades sobre l'associació, l'organització que... bàsicament investiga els monstres a l'univers de les noves pel·lícules de Godzilla i King Kong. Vale? La primera temporada és més de Godzilla, la segona més de King Kong, amb dues línies temporals, el passat, com es funda aquesta organització, i el present, com... Bueno, doncs, investigar l'arribada de monstres a partir de l'arribada de Godzilla. Els actors estan força bé, surten el pare i el fill del Kurt Russell i el Wyatt Russell,

0: que són idèntics i fan el mateix personatge i és potser el millor, la millor dupla que he vist de dos actors fent el mateix personatge en dues línies temporals diferents. Efectes especials espectaculars, però és molt bona sèrie Pulp. Si algú troba a faltar Lost, però està avorrit dels misteris de Lost, diguem que Monarch és Lost menys els misteris aquests infinits, no? I són dues temporades curtetes, no tots els personatges m'agraden, però les dues les he gaudit molt, i per mi és una sèrie molt estiuenca en el sentit d'un entreteniment que no és idiota. No cal que ens bulli el cervell per apagar-lo i veure una cosa que no té qualitat, sinó que és un Pulp ben fet. Monarch, temporada 1 i 2 a Apple TV. No va dir Netflix, mira com la quantitat de Netflix. I, molt important, no cal ser un expert en el món Godzilla King Kong, no cal haver vist totes les pel·lícules, la sèrie és bastant continguda i autoexplicativa. Monarch, la primera recomanació meva.
1: Molt bé. La meva primera, un divertimento absolut, és totalment oblidable, però quan la mires l'estàs gaudint, també si t'agrada una mica el segell de Guy Ritchie. És El joven Sherlock, vam parlar d'ella, està a Prime Video i, bueno, pels amants de les pel·lis de Guy Ritchie, Lock and Stock, Cerdos y Diamantes, bueno, és aquest estil una mica tarantinià d'un que durant uns anys va ser l'enfant terrible de la Gran Bretanya, ritme molt trepidant, molt àgil, baralles totes les que vulguis i més, però doncs això, rodat com d'una forma molt divertida, molt dinàmica, és com a divertimento, perfecte si t'agrada aquest perfil de sèrie, si t'agrada una mica l'obra del creador. No és de les sèries que després, quan parlem de guardons, d'Emmys o de Globus d'Or, estarà per allà. Però, com a divertimento, sèrie d'estiu d'aquestes passables i molt dinàmica, jo crec que passa bé.
0: Cal dir que Guy Ritchie també va fer les dues pel·lícules de Sherlock Holmes amb Robert Downey Jr., sí, però no estan connectades.
1: No, no estan connectades.
0: No és una preqüela de les pel·lícules.
1: No.
0: Bé, jo seguiré amb un divertimento, però jo crec que dels que són complicats de veure, perquè té un punt d'aquest de cringe comedy, de comèdia de passar vergonya aliena pels personatges, i que sí que deixa marca Stath Let's Flats, Stath Yoga Pisos, o com s'ha dit en castellà, Alquila Como Puedas, una sèrie britànica que teniu a Filmin. Crec que són tres temporades, és relativament recent, és molt premiada, molt reconeguda al Regne Unit, allà valoren les comèdies, és una de les coses que fa que jo encara sigui anglòfil, i aquesta Stathless Flats és, per mi, del top de la comèdia actual britànica, o sigui, és una cosa superinteressant. A més, tracta el tema de la vivenda, el tema del lloguer, que és un tema malauradament universal ara mateix, o sigui, ens podem veure reflectits a Barcelona, a Tarragona, en el Londres aquest que surt, perquè és un agent immobiliari que és el tio potser més idiota i menys preparat per la vida adulta del món, però és molt tendre. Són tres temporades, en total sumen 18 capítols i es va emetre del 18 al 21, o sigui que ja dic que és super recent, creada pel Jamie Demetriou, que és el germà de la vampiresa de Lo que hacemos en las sombras. Ella també surt, la Natasha Demetriou, i és una combinació de comèdia d'aquesta de vergonya aliena, que potser em dius, Víctor, és que no em ve de gust, estil The Office, perquè ho passo molt malament i ja està. Aquí està, diguem, balancejat amb una part de comèdia tendra molt, molt, molt, molt, molt tendra. O sigui, tots els personatges fan vergonya i fan ganes d'abraçar-los i de ser el seu millor amic. S'estimen molt, són molt bona gent, el que passa és que són idiotes. Per tant, tens com les dues variants de comèdies molt ben combinades en un paquet que a més parla dels immigrants a Londres, no? Perquè el protagonista és xipriota. No sé, jo crec que és una sèrie especial. Quan jo l'he comentat amb gent del Regne Unit, diuen, ostres, això s'ha exportat, no? I al·lucinen que aquí la tinguem a Filmin, i crec que l'hem de descobrir més. L'estiu és bon moment per veure 18 capitolets de Stuff, Let's Flats, Alquila Como Puedas.
1: Jo, la meva segona, també és una minissèrie que és del que més m'ha agradat el primer semestre, vam parlar en el seu moment, Dies de Ceniza, està a Movistar Plus, minissèrie britànica ambientada en la Irlanda del Nord dels anys 80, una història d'amor en un context polític i social molt complicat, entra una jove catòlica i un advocat protestant. Segurament quan arribem al desembre fem la llista del que més ens ha agradat, en la meva llista aparegui aquesta Dies de Ceniza, una sèrie molt ben feta, res a veure amb la que, si la que recomanava abans era un divertimento, pur divertimento, i per veure amb un somriure a la cara, aquesta no, aquesta és una sèrie amb pes i una sèrie a més, doncs això, amb un context històric molt determinat, una sèrie com aquest tipus de sèrie, els britànics és que la claven, s'expliquen molt bé.

0: a ells mateixos. Sí. I aquesta sèrie, a través d'una història d'amor, t'explica molt bé quin era el context i quin era el clima que es vivia a Irlanda del Nord aquells anys, els anys dels Troubles. La teva tercera, quina és?
1: Doncs mira, defensaré el format físic perquè ja saps que estem en un moment complicat amb tanta plataforma, surten menys sèries en format físic. Sony ha anunciat que retirarà el lector de Blu-ray de les seves consoles i estem una mica tots en armes. Per sort, la gent està a internet dient no sin mi formato físico. I l'altre dia em vaig actualitzar una sèrie que vaig recomanar al seu moment quan la vaig comprar en DVD, fa molts anys, potser fa 10 anys que la vaig recomanar, que es diu Mushishi, me la vaig comprar en Blu-ray. La vaig trobar d'oferta, dic, mira, la tornaré a veure, ha passat el temps, em ve de gust tornar a veure-la, és molt relaxant i la veuré amb una mica més de qualitat. No, la tinc en Blu-ray. I aquest Mushishi és un anime de l'any 2005-2006 que és un Japó fantàstic, que no sabem ben bé si és el Japó contemporani o un Japó tradicional, on existeixen unes criatures fantàstiques, espirituals, que es diuen Mushi, que són com... Sí, no són fantasmes, però diguem que provoquen malalties als éssers humans, no? Entre bactèria i fantasma. I el protagonista és un metge que va viatjant pel país i va curant la gent que té aquestes malalties. És una sèrie d'antologia, això vol dir que cada capítol és una història breu, de 20-25 minuts, no cal veure tota la sèrie, però bueno, té una unitat molt agradable. És una sèrie, ja dic, mig dramàtica, però també relaxant, d'aquestes que dius, em quedaria a viure aquí i estaria aquí a la fresqueta dels boscos d'aquests Mushishi. I crec que tinc la sensació que aguantarà bé el pas del temps, la vaig gaudir molt al seu moment, que continua sent d'aquests animes especials del segle XXI, perquè és animació que la gent que em digui que no vol veure animació, diu, recomana'm alguna sèrie, si no sóc fan de l'anime, amb aquesta puc connectar. Mushishi té un recorregut molt llarg, manga, dues sèries, la segona no l'he vist, van fer fins i tot una pel·lícula d'imatge real, però jo tornaré a veure la sèrie del 2005-2006, que ja dic que és un anime que em quedaria a viure també.
0: Mm-hmm. Mira, jo et porto la tercera i final. És una sèrie que és molt recomanable de cara a l'estiu, que no està d'actualitat perquè em sembla que l'última estrena, l'última temporada, la tercera, va ser farà 2 anys, però és The White Lotus. Al final és una sèrie, doncs això, ambientada en unes vacances d'estiu, en un resort absolutament meravellós, i de fons, doncs això que està tan de moda, que és el true crime. Algun crim que se sap al primer capítol, i conforme anem avançant en els següents capítols, doncs veiem, i a més si la veiem en companyia, doncs també podem fer els nostres pronòstics i qui creus que és i què és el que ha passat. Conforme es va avançant, doncs es va explicant què és el que hi ha hagut al darrere i quin ha estat el responsable del crim que veiem a l'inici. Sèrie molt d'estiu. És també, per mi, entra dins de la categoria de divertimento, no és que siguin grans obres mestres, però sèries que te les passes bé i, escolta, que si no pots viatjar a aquest resort, doncs almenys t'ho imagines mentre veus, doncs això, Hawaii, Tailàndia i l'altre, no sé, ara no recordo quin era. Eren un, el primer em sembla que és a Hawaii, la primera temporada, la segona...
1: No, Itàlia, no? La segona?
0: Ah, ostres... Punt negatiu per mi, per favor, molt bé com estic.
1: Punt negatiu absolut per tu, eh?
0: Necessito vacances. I a més és la que més m'agrada, que ja saps que la meva teoria és que si hi ha una temporada que passa a Itàlia, segurament és la meva temporada preferida. I amb White Lotus això es compleix. La segona és a Itàlia, a Sicília, per ser més concrets, i la tercera és a Tailàndia. Sí. Com estic. Vacances ja, nois.
1: Necessitem vacances, eh?
0: I deures. Quins són els teus deures? I t'explico jo també ràpidament els meus.
1: Widow's Bay. Ja dic, l'he de veure. Ja t'ho he dit abans, ho torno a repetir, Widow's Bay serà la meva, espero, la meva nova obsessió d'estiu, perquè és que pinta molt bé, estic convençut que m'agradarà. I m'ho han dit ja 3 persones, m'han dit que l'hem de recomanar, no pot ser que no estigueu parlant de Widow's Bay, per tant, escolta, hem de servei públic, hem de fer cas.
0: Widow's Bay. La meva s'estrenarà el proper 5 d'agost, és 4ª temporada de Ted Lasso. A Apple TV, 10 capítols de forma setmanal, eh? Ja sabeu que Apple TV et va donant la petita dosi, doncs això cada setmana, és a dir, que quan nosaltres arrenquem estarem més o menys per la meitat de la 4ª temporada de Ted Lasso, i l'argument és un Ted Lasso que, recordem, al final de la 3ª temporada havia abandonat el Regne Unit per marxar als Estats Units, per tornar amb la família, doncs bé, torna al Regne Unit, torna a Richmond, aquest barri de Londres, per entrenar a l'equip de futbol femení. I suposo que els ingredients que van fer que Ted Lasso tingués glòria absoluta durant 3 temporades seran els protagonistes també al llarg d'aquesta 4ª temporada, amb alguns intèrprets nous i amb moltes de les cares, de les velles cares conegudes, que tornaran a repetir en aquesta 4ª temporada, que, reitero, s'estrena el 5 d'agost a Apple TV. Víctor.
1: No crec que se la juguin, eh? No crec que serà
0: crec que no.

0: continuista, sí. I és una bona cosa.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. A més, és que els hi va donar glòria absoluta, és a dir, va ser la joia de la corona durant molt de temps a Apple TV. Sí. Amb aquests ingredients no crec que canviïn molt. Al final han canviat, doncs escolta, canviem futbol masculí per futbol femení, però ja està. A partir d'aquí dubto que hi hagi molts canvis substancials. Ho deixem aquí, si et sembla, que gaudeixis molt de l'estiu. Sí. I a la tornada al setembre, doncs ens expliquem què tal les vacances i ens expliquem què tal els nostres deures, si els hem fet o no.
0: Igualment, bones vacances.

0: La màgia de la ràdio, o la màgia d'aquesta ràdio, és que fa dos minuts exactes Pep Moreno no tenia ni idea de què parlaríem avui. Però ja veureu com el punyetero se n'en sortirà. Pep Moreno, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Receptes d'estiu, escolta, un clàssic.
1: Sí, sí, el que t'he dit abans, la no cuina.
0: La no cuina. Ja t'he dit també que no, avui la cullera, guarda-la. El cuchareo que a tu i a mi ens agrada molt. Doncs escolta, no està el temps ara mateix per això. No ens ve especialment de gust. I el que ens ve de gust són, doncs això, coses lleugeretes, fresques, que tampoc hagis d'estar molt de temps a la cuina. Però que després, escolta, ho poses a taula i dius... quina meravella, i aquest plat per què no se m'havia a mi corregut abans? Llavors, no sé què t'ha vingut al cap quan t'he proposat això, receptes que ens vinguin de gust per aquestes setmanes de calor, les que estem passant i les que hem de passar encara.
1: Mira, el primer que et diria és una cosa que últimament he fet masses vegades, masses perquè m'ha semblat com que, ostres, puc fer altres coses, però que a casa igual, perquè ha coincidit, pel que sigui... Però l'hem fet com a, et diria, 5 o 6 vegades en 2 setmanes o 3, que per mi això és molt, repetir la recepta. Però tampoc és repetir-la, però sí la idea és la mateixa. És una mania de síndria. És així de senzill, eh? És no cuinar. Fusta, gabinet, bol, varilles, 2 bols, si vols, per fer vinagret amb varilles, i poca cosa més necessites. I simplement el que faig és agafar síndria i anar-li afegint coses, buscant una amanida fresca, àcida, dolça, amarga, salada... O sigui, que la síndria faci de base de contrast dolç i anar-li afegint coses que et donguin acidès, salitat i que et molin a la boca. Què és el primer que jo faria amb aquesta amanida si tinc a la nevera? Perquè al final és una amanida molt d'improvisar amb el que tens a la nevera. Ostres, cilantre, alfàbrega o anet. La herba que més us agradi, la que tingueu a casa, si, qui li agrada el cilantre. Qui li agrada el cilantre és una herba que dona molta frescura. Qui no li agrada, la odia. Doncs alfàbrega, una altra herba que dona molta frescor. Si no, anet, perquè en tinguis i no tinguis alfàbrega, una mica més dolça, una mica més anissada, però també molta frescor. I agafem i comencem amb un bol tallant la síndria a daus doncs, del tamany de la ungla, més o menys, que d'una mossegada tu puguis menjar-te 2 trossets tranquil·lament amb el que estigui tacat. Formatge, i el que tingueu. Però li va bé la mozzarella, li va bé el formatge fresc, li va bé una mica parmesà, que el ratllaríem al final... o qui vulgui ficar-lo a trossets sí que el pot ficar al començament, però jo, si és parmesà, un formatge molt curat, quan acabem l'amanida el ratllem i a l'última mesclada. Ceba. El mossegar la ceba sempre et dona aquest punt de frescor brutal que et servirà de contrast amb la dolçor de la síndria. Amb la qual una ceba morada tallada molt fineta i la fiquem mesclada amb la síndria. Mm. Tomaca. Ostres, la tomaca ara està espectacular. I és com que per color... que això és molt divertit de menjar, no notaràs la diferència entre síndria de tomàquet en una conversa. O sigui, tu punxaràs i no seràs consciència de fet tomàquet o síndria. Però quan t'ho fiquis a la boca sí que notaràs contrastos totalment diferents, amb la qual això que sembla una tonteria us molarà molt d'anar menjant... Ostres, el teu cervell és... Ara he trobat la tomaca i pensava que era síndria. I funciona molt, molt, molt bé. I aquí li podeu ficar el que vulgueu. Però exactament el que vulgueu. Una mica de sèsam. Li podem ficar... Sí, és que no, crec que no hi ha límits del que ens agradi. Mm. Inclús si tenim un pollastre rostit del diumenge a la nevera que ens ha quedat un trosset d'esmigadet, també ens hi va bé. Una mica de bacon, de dir, ei, no vull encendre ni el fogó, agafo un bol, fico trossets de bacon i la fico al microones, perquè es torri simplement, que sigui un

0: punt cruixent. Li podeu ficar el que vulgueu. I per mi la màgia d'aquesta amanida, de ficar el que ens dongui la gana, que ens dongui aquest punt dolç, salat, amarg, que li anem ficant coses, que tenim mitja remolatxa a la nevera. Tallada fineta també li podem ficar. Que tenim una mica de carbassó, o cogombra, que dona aquest frescor tan brutal, doncs tallat molt finet, molt finet, molt finet, i fent una juliana molt fina perquè es quedi com un topping, també li va perfecte. I per mi la màgia d'aquesta amanida, però com totes les amanides, és la vinagreta.
1: Sí.
0: Amb un bol a part, anem a fer una vinagreta per aquesta amanida, que és específica per aquesta amanida. Jo què ficaria? Una cullerada de cafè de mostassa. El suc d'una llima sencer. Un toquet molt, molt petit de vinagre, d'un vinagre fòrum, un vinagre no balsàmic, però un vinagre que sigui de Jerez, bo, potent, però una goteteta i unes cilles de llimona. Només volem el gust. Orenga seca, un polsim de gingebre en pols que tinguem a casa, si no, fresc, molt, molt, molt ratlladet, molt fi, perquè ens doni també... Busquem frescor, frescor, frescor i frescor. I quan tenim tot això emocionat, el mateix de volum que tenim entre la llimona, la mostassa, el vinagre, el que hem ficat fins ara, el mateix de iogurt. No cal un griego, un iogurt natural de tota la punyetera vida. Li fiquem i anem mesclant i emulsionant l'oli d'oliva. I quan ja tinguem el doble d'oli d'oliva del que teníem, quan tinguem aquesta vinagreta formada, la fiquem al bol amb la síndria, fiquem bé tota la vinagreta i amb dues culleres mesclem. Mesclem, mesclem, mesclem, una punta de sal... I qui no hagi ficat formatge més fresc, ara, al final, abans de l'última remoguda, anem ratllant parmesà o un manxeu curat per damunt una miqueta, allò, ratlladet molt finet, i anem amb l'última mesclada. I això ho fiquem al mig de la taula, perquè ens servim el plat una miqueta, i anem punxant, i és una manera espectacular, molt fàcil de fer, i que pots agafar gairebé tot el que agafis a la nevera, tot el que tinguis, que et serveixi per donar contrast a la base que serà la síndria amb un toc de formatge.
1: Molt bona pinta. Més ho parlàvem, em sembla que fa unes setmanes que vam fer un especial vinagretes, si te'n recordes, i dèiem que el que t'alabarà una amanida és la vinagreta.
0: Totalment, totalment. O sigui, la vinagreta, a més, jo l'altre dia no ho vaig explicar, em sembla que ho vaig explicar fa un parell d'anys, però hi ha una cosa que podeu fer trampa, que no és trampa, però que penseu que a nosaltres ens agrada molt l'oli d'oliva, som mediterranis, l'oli d'oliva és genial, és meravellós, totalment d'acord. O sigui, jo sóc el primer defensor de la humanitat de l'oli d'oliva verge extra, meravellós, perfecte. Però una vinagreta, la potència de gust... no li donarà l'oli d'oliva, li donarà el mitjà àcid. Digue-li vinagre, llimona... això és el que li donarà el punx, val? O sigui, la base és l'oli, molt bé. El punx és el vinagre. Però, clar, si abuso del vinagre, me queda forta. Com podeu abusar del vinagre i que no us quedi forta? Contrastant amb una miqueta de dolçor. És a dir, una vinagreta, li fiquem una culladeta d'una marmelada de tomaca. Pots abusar el vinagre. D'una marmelada de ceba, pots abusar el vinagre. De mel, pots abusar el vinagre. O sigui, qualsevol cosa que li fiquem dolça, una miqueta, farà de contrast del mitjà àcid, però la potència la seguirà tenint. I podrem elevar a més potència qualsevol vinagreta. Si la mida normal d'una vinagreta suau és una part de vinagre i tres d'oli, i una més potent és dos de vinagre i tres d'oli, amb aquest punt dolç de contrast podem fer a parts iguals, vinagre i oli. I tenim una potència descomunal. Si aquí a damunt li fiquem una goteta sense que es noti de soja, de salsa de soja, que és un potenciador natural del gust i un umami que et fa sentir, ostres, no sé què tinc, però m'amola això. Doncs no es té que notar gust de soja, té que ser un punt que diguis, ostres, mola més i no sé per què. Això és la soja, perquè té de manera natural glutamato monosòdico, però de manera natural, no artificial, que no té res a veure el que passa al cos amb una cosa o l'altra. I és això que la salsa de soja amb un japonès, els que us agrada el japonès, sou addictes a mullar. Per què? Perquè és que la soja és addictiva. Doncs un puntet de res farà que la vinagreta canviï totalment.
1: I un segon plat, estrella per aquest estiu?
0: Ostres, jo és que sóc molt, jo crec que tu també, per no fer tot amanides i tot frescura i tot facilitat, jo crec que és que el producte estrella d'estiu de verdura, jo crec que estàs molt d'acord quan et digui la verdura, per mi és l'albergínia. L'albergínia és una verdura que és que la pots fer de qualsevol manera, sí. Pots fer la parmesana, la pots fer fregida com fan a Andalusia amb una mica de mel. Ei, va bé de qualsevol manera. anem a fer una albergínia molt d'estiu, però molt fàcil. Poc cuinada, però tindrem que cuinar alguna cosa. Podem fer dues maneres. Una, l'albergínia base d'albergínia de la parmesana, és a dir, una mica, làmines d'albergínia, un puntet de sal, bueno, un puntet de sal generós per cada costat, deixar 5 minuts reposar, que perdi

una opció és fer això i fer-les a la planxa volta i volta perquè quedin duradetes i tendres, una opció. L'altra opció la podem fer al forn com una escalivada amb l'albergínia sencera. 15 minuts aproximadament a 180 graus, que vegis que s'unfla una mica i que inclús s'agrieta un palet, la tallem, l'emboliquem en paper albal, la deixem que reposi i tenim una escalivat brutal. Què hi farem amb això? Làmines ja ens va bé, l'escalivada tindrem que manipular una miqueta més, però no passa res. Què farem amb les làmines? Agafem la làmina d'albergínia, li fiquem dins una mica de pernil salat i dins una miqueta de formatge fresc i enrotllem aquesta albergínia. I el que farem és una mica d'ou i fregir. I que quedi fregit per fora, el formatge fos per dins, el pernil salat i la melositat d'albergínia. I aquí el que ens correm és una mel especiada. Agafarem mel, una goteta de suc de llimona, una mica de nou picadeta molt fina, un polsim de la ralladura de la mateixa llimona, i ja hem dit la mel, i aquí jo li fico un puntet, una punteta de cullera, de tres herbes a la vegada, de gingebre, comí i orenga. I això ho mesclem bé, la mel. Mm. I quan tinguem això fregidet a taula, li fiquem un polsim d'aquesta mel, o sigui, un rajolí d'aquesta mel per damunt, per anar menjant com a farcellets de dos mossegades d'aquesta albergínia amb el pernil i amb el formatge a dins fos. Fàcil de fer, sí que tenim que cuinar una mica, però molt golós d'anar picant amb un producte que a mi em sembla espectacular. Si ho hem fet escalivat, què farem? Serà encara més divertit. Si ho fem escalivada, el que podem fer amb l'albergínia és, lògicament, pelar-la i ficar-la en un bol. I li fiquem ja les espècies, el comí, el gingebre i l'orenga. Lògicament, hem de ficar un puntet de sal. I fiquem el pernil, però tallat finet. I el formatge també ratllat o tallat molt finet. I això ho mesclem amb una miqueta d'ou. Mesclem. I si tenim patata, la bullim, la pelem i aquesta patata l'afegim dins. I anem mesclant. Si ens falta una mica d'espessor,

0: Estaràs d'acord amb mi que els dos productes reis de l'estiu són albergínia, te'l compro, i tomàquet. Amb aquests dos, meravelles.
1: Sí, però la tomàquet està a un nivell molt més amunt. Jo crec que la tomàquet és el producte
0: sí, sí, sí.
1: de l'estiu,
0: sí.
1: perquè, a més, de que no necessites cuinar per fer una tomàquet espectacular. O sigui, és que la tomàquet jo crec que qualsevol cosa que li fem, qualsevol cosa, per poc que no la maltractis, és que t'omple de gust, no t'omfla, te dona frescor, o sigui, és que és de les coses més meravelloses quan està bo, i també us dic que hi ha moltes vegades que jo sóc el primer que dic que bona és la tomàquet, és que quan està en temporada, és que fora de l'any no té gust a res, i fora de l'any no et ve tant de gust perquè fot fred, xec. Perquè quan fa fred la tomàquet, una salseta de tomàquet sí, però la tomàquet crua està bé, però no és al mateix nivell. Però una tomàquet que tinguis a la nevera, que estigui freda, a l'estiu, que la tallis a trossets, li fiquis una mica d'oli d'oliva, una mica de vinagre, un puntet de sal, i poca cosa més,
0: ja
1: dos anxovetes per damunt, és que no fa falta res.
0: No cal res més.
1: I t'omple... O sigui, aquesta cosa tan senzilla t'omple la boca de gust. L'albergínia em m'encanta, farcida, a la parmesana és el que faig més a casa. Mm. Però estic a cuinar i tardes
0: sí,
1: més.
0: Sí, l'has de treballar una miqueta més.
1: Perquè tingui gust. Llavors, la tomàquet per mi és una altra lliga, és un altre nivell.
0: Sí, sí, sí.
1: Per mi és comparable, ja sé que algú em matarà ara, però és que et diria que la tomàquet és l'únic producte que és comparable a tindre una pota per mi a la casa, a la cuina, amb un gabinet al costat. Mm. Que vas pel costat i sense voler, o al fuet, un fuet.
0: Sí.
1: Vas pel costat i sense voler, talles els trossos i tu menges i dius, ostres, que bo. I et dona felicitat. És que et dona felicitat una cosa tan senzilla com aquesta. Jo crec que tomàquet aconsegueix el mateix i és difícil de trobar un producte que et faci això.
0: Pep, et sembla que ho deixem aquí?
1: Molt bé.
0: No només avui, i no només aquesta setmana, ho deixem aquí, pel que fa a la nostra temporada radiofònica. Al setembre ens retrobem. I al setembre, doncs, més receptes. Encara no estarem amb la cullera com a protagonista. Ja us avanço que és força probable que és...
1: Que no ho sabem, eh?
0: No sé. No. Jo al setembre ja et dic, a primers de setembre no. Primers
1: sí,
0: de setembre...
1: Sí, passat també vam dir això, em sembla que vam començar amb unes llenties o una sopa de ceba perquè trobàvem a faltar, eh?
0: Bueno, la màgia de la ràdio, el que dèiem a l'inici. Ja veurem, a veure què és el que ens depara. Pep Moren, una abraçada, gaudeix de l'estiu.
1: Igualment.
0: I abans de posar el punt i final a la ciutat d'avui, doncs una proposta per vosaltres, també per gaudir de l'estiu, amb la Catedral de Tarragona i les seves nits d'estiu, amb un nou format i ampliant la seva programació cultural. Del 24 de juliol al 5 de setembre, cada divendres i dissabte a les 9, a les 9 de la nit, la nau central de la catedral acollirà un total de 13 concerts. Els divendres, el protagonista és l'orgue. Hi haurà concerts d'orgue a càrrec dels organistes Jordi Vergés i Jonathan Carbó, i els dissabtes el protagonisme serà per artistes i formacions convidades que oferiran una programació diversa amb concerts de música lírica, repertori clàssic i música tradicional, entre d'altres. A això cal sumar les visites guiades, un habitual, visites guiades a més també adaptades per un públic familiar, i una nova proposta que és la Catedral Secreta, convidant els visitants a descobrir espais habitualment tancats o poc accessibles del conjunt catedralici. Podeu trobar tota la informació a la web catedraldetarragona.com, www.catedraldetarragona.com, tota la informació i també les entrades. I ara sí, posem el punt i final a la ciutat d'aquest dimarts 14 de juliol. Hora de notícies, mediodía. Nosaltres tornem demà. Sigueu bons. O no.
2: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz. Onda Cero Tarragona. La teva ràdio.
3: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz.
4: Aleshores, quan tornem?
5: El dilluns 17 d'agost.
4: Però si potser hi ha partits de Lliga.
5: Doncs si hi ha Radio Estadio de Lliga, el dimarts 18.
4: O sigui, que la brúixola de Radio Estadio torna a Onda Cero Catalunya el dimarts 18 d'agost.
5: Que no, tornem el dilluns 17 d'agost.
4: I si hi ha partits de Lliga?
5: Doncs aleshores el dimarts 18 d'agost.
4: I tornem amb informació del Barça, de l'Espanyol i del Real Madrid?
5: Sí.
4: I amb tertúlia?
5: Sí.
4: I amb entrevistes?
5: Sí.
4: I també amb seccions?
5: Sí.
4: Aleshores torna la brúixola de Ràdio Estadio de sempre.
5: Exacte, amb el mateix horari de sempre, de 8:45 a 10:00 PM.
4: I quina temporada serà?
5: La 23.
4: Ala, el número

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. La precampanya de les eleccions municipals comença a escalfar-se. Junts per Catalunya ha anunciat formalment que surt del govern municipal de Girona i deixa en minoria a la CUP i Esquerra. La portaveu dels juntaires, Mònica Geis, n'explica els motius.
2: Doncs aquí arriba un punt que dius, bueno, doncs ja no podem condicionar més perquè ja no veiem més resultats. I sobretot quan tu has anat denunciant o explicant que s'han de prendre mesures i no veus que els terminis, no? Doncs això serà possible tal. I arriba aquells terminis i allò no és possible tal, home, quan vas acumulant aquests terminis, doncs, bueno, doncs fins a, una mica fins a aquí, diguem-ne.
1: Més enllà de les dinàmiques internes, a ningú se li escapa que la decisió també està relacionada amb el compte enrere cap a aquests comicis municipals. Junts necessita marcar perfil propi i més encara, després de l'enquesta del CEO de la setmana passada. El sondeig dibuixa un escenari terrorífic per a la formació de Carles Puigdemont, que perdria la tercera posició en favor d'Aliança Catalana.

0: I un dia més seguim pendents de l'incendi d'Aiguamúrcia a Tarragona, on els bombers de la Generalitat segueixen treballant per controlar-lo. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Ara mateix aquest és l'únic foc forestal actiu en aquests moments. Tot i això, hi ha 58 municipis de 13 comarques en perill extrem d'incendi per les altes temperatures.
0: Una calor que també està impactant en la nostra salut.
1: Segons dades del govern, Catalunya ha registrat prop de 4.500 episodis relacionats amb les altes temperatures des de l'1 de maig. La meitat són cops de calor i més d'una tercera part són deshidratacions.
0: I en l'àmbit laboral són molts també els treballadors i treballadores que exerceixen la seva feina a l'aire lliure. Per això el sindicat reclama mesures concretes com la reducció de la jornada en els sectors de l'agricultura o de la construcció.
1: Sí, les constructores defensen que la majoria d'empreses apliquen mesures de prevenció, però reconeixen que són elles les que han d'avaluar les situacions perquè no hi ha uns criteris definits sobre com han d'actuar.
0: Més de 100 joves de 45 empreses i institucions participen en el Fòrum del Talent organitzat per la Fundació Princesa de Girona.
1: Una oportunitat única per compartir coneixements i projectes, tal com explica el director general de la Fundació, Salvador Tasqué.
2: Es una oportunidad para ellos también muy bonita de conectarse entre ellos, compartir iniciativas en el ámbito de la inteligencia artificial, el bienestar, y para ellos es una gran experiencia representar a su empresa desde el ángulo del talento joven esta mañana aquí.
1: Aquesta tarda la família reial presidirà la gala dels Premis Princesa de Girona en un acte que se celebrarà al Liceu de Barcelona.
0: I també us parlarem en aquest informatiu de l'operatiu policial que s'ha desenvolupat aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs.
1: Els Mossos han detingut 3 persones i han intervingut 6 armes de foc en un dispositiu vinculat al tiroteig sense ferits que es va produir al barri el passat 12 de maig.
0: Titular d'Esports amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi.
0: La selecció espanyola busca fer història aquesta nit i disputar la segona final d'un Mundial.
3: Sí, en un duel entre dues de les millors seleccions del planeta, Espanya-França, a l'estadi de Dallas a partir de les 9 de la nit. Si pels de Luis de la Fuente aquesta és tot just la segona semifinal d'un Mundial per a França, aquesta és la 8ª vegada que trepitja aquesta instància del torneig. El control i la calma d'Espanya contra la verticalitat i el vertigen dels francesos. En joc, la final de la Copa del Món d'aquest diumenge contra el vencedor de la segona semifinal que disputaran demà dimecres Anglaterra i l'Argentina.
0: Acabem de repassar la previsió del temps amb el Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bona tarda.
4: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya continuem amb temps estable en un dia en què les temperatures diurnes pugen lleugerament a l'interior i baixen lleugerament localment als litorals i prelitorals. Màximes de 39 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a la província de Lleida i a l'interior de Girona i de Barcelona, sent de nivell taronja perill important a la província de Lleida. Demà dimecres continuarem amb temps estable i les temperatures diurnes pujaran més notablement al litoral i prelitoral. Arribarem a màximes de 41 graus a Lleida, 39 a Girona, 35 a Barcelona i 33 a Tarragona. L'EMET tornarà a activar avisos per calor, aquesta vegada a tota la comunitat, sent de nivell taronja perill important a la província de Lleida i a l'interior de Girona i Barcelona. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. Passen 5 minuts a 2:15 de la tarda al control tècnic Fran Villar. És la notícia política del dia. Junts trenca el govern tripartit de Girona quan falta un any per a les municipals. La formació al·lega desavinences en la forma de governar de l'alcalde Lluc Salellas, de la CUP, especialment amb la gestió del dia a dia. Els juntaires li recriminen que arraconi prioritats com la neteja, l'asfaltatge de carrers o l'ampliació de recursos humans. Marcos Díaz, bona tarda.
5: Bona tarda, Gavi. Totes elles carpetes que el partit ha posat sobre la taula des del primer dia del mandat, però que continuen encallades. Això és el que ha assegurat la fins ara vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, que ha reivindicat una altra forma de governar per fer que la ciutat funcioni. La líder municipal també ha lamentat que l'alcalde rebutgés a principis del 2025 donar més competències a Junts per Catalunya. Gemma Geis ha reconegut que això hauria salvat el govern tripartit amb Guanyem i Esquerra. Ara, però, cansada de veure com les seves propostes queden en un segon pla, ha decidit trencar.
6: Una mica naturalitat i d'entendre doncs, que nosaltres legítimament vam fer aquest govern, hem

0: estat 3 anys, hem aprovat 3 pressupostos i creiem ara que ja és un moment que nosaltres, almenys jo personalment també, ja veig que no podia influir més i per tant jo el que vull és transformar i el que vull és ajudar que la ciutat de Girona tingui més, que es mereixi més i ajudar els gironins a aquesta percepció de ciutat.
1: Junts passa a l'oposició i deixa l'equip municipal en minoria amb 11 regidors, però assegura que faran una oposició responsable.
2: I la ruptura d'aquest govern municipal de Girona, Marcos, s'ha colat en la reunió setmanal del govern.
1: Sí, la portaveu de l'executiu, la gironina Sílvia Paneque, ha admès que preferirien que l'Ajuntament tingués un govern en majoria, però si això no és possible, demana responsabilitat a la resta de formacions per garantir l'estabilitat.
3: És bo que a Catalunya hi hagi estabilitat, és bo que a Catalunya hi hagi fiabilitat, és bo que en governs en minoria hi hagi vies de diàleg perquè els acords i el diàleg és l'únic que permet avançar i per tant en aquest sentit, com que ho practico i ho practiquem des del govern, crec que aquesta reflexió val pel govern, val per Catalunya i val per tant també per Girona. És bo que oferim...
1: Preguntada si tornarà a repetir com a alcaldable del PSC, Sílvia Paneque ha dit que ara mateix les seves prioritats són l'habitatge, les infraestructures i el canvi climàtic.
2: I a tot això hem d'explicar que aquesta decisió a l'Ajuntament de Girona per part de Junts es dona en un context determinat, com a mínim políticament també interessant, perquè la setmana passada l'enquesta del CEU explicava i dibuixava un escenari, com dèiem, complicat per a Junts, que podria perdre la tercera posició per Aliança Catalana, que finalment li donava aquest sorpasso. I en aquest context hem d'explicar també que avui hem sabut que el portaveu de Junts a l'Ajuntament de Cambrils, Enric Daza, serà l'alcaldable precisament d'Aliança Catalana en les eleccions municipals de l'any vinent. També en crònica política, falten 6 hores perquè comenci a rodar la pilota a l'estadi de Dallas entre Espanya i França, però el partit de semifinals del Mundial ha tingut, ja ho saben, una prèvia diplomàtica arran, Marcos, de les paraules de Mariano Rajoy sobre la nacionalitat dels jugadors francesos.
1: I amb aquest taló de fons, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit amb la cònsul general de França a Barcelona, Sara Gac-Ducroc, ha evitat entrar en la polèmica. Això sí, ha demanat que avui perdi el racisme.
4: Estamos muy a favor de los valores europeos y que, como dicen, que gane el mejor y que pierda el racismo y todo tipo de palabras que no son oportunas en este marco.
1: Més enllà d'aquesta polèmica, preguntada sobre el recurs d'inconstitucionalitat que ha presentat el Partit Popular contra el Tractat de l'Amistat signat per Espanya i França, ha afirmat que estan convençuts que podrà continuar endavant sense cap tipus de problema.
2: Canviem de qüestió, deixem la política, hem de parlar dels incendis forestals. Ara mateix tenim una certa treva aquí a Catalunya perquè només hi ha actiu aquest incendi, aquest foc d'Aiguamúrcia a Tarragona, que els bombers treballen per intentar controlar-lo després d'aconseguir la seva estabilització ahir mateix. Tot i això, el risc d'incendi continua sent molt elevat. De fet, el nivell 4 per perill extrem de foc forestal està actiu a 58 municipis de 13 comarques i, a més, es manté la restricció d'accés a 8 espais naturals de Catalunya. I a tot això, a més, Catalunya ha registrat prop de 4.500 episodis relacionats amb les altes temperatures entre l'1 de maig i aquesta setmana. La meitat són cops de calor, que és la causa directa també de 2 morts. I en aquest sentit, segons les dades de l'Institut de Salut Carles III, les defuncions atribuïbles a les altes temperatures són 211 en els primers 12 dies de juliol. És, Ricard, la segona xifra més alta de l'última dècada.
5: Els efectes adversos de calor s'han notat especialment la setmana passada. Segons el Departament de Salut, entre el 6 i el 12 de juliol, l'atenció primària va atendre 56 casos per cada 100.000 habitants. El motiu principal de les consultes són els cops de calor, seguit de la deshidratació. El grup d'edat que més ha visitat els CAP per aquestes raons és el de 15 a 44 anys, per davant, atenció, dels majors de 80 anys. D'altra banda, com dèiem, segons el sistema de monitoratge de l'Institut de Salut Carles III, les morts atribuïbles a la temperatura són 211 els primers 12 dies de juliol, la segona xifra més alta de l'última dècada. Els dies més crítics han estat el passat cap de setmana, quan s'han comptabilitzat 58 defuncions en 2 dies.
2: I un altre estudi, encarregat en aquest cas per l'AMB, a l'Institut Metròpoli, ha xifrat en més de 10.200 les morts atribuïbles a la calor a l'àrea metropolitana de Barcelona entre els anys 2002 i 2022. El més crític va ser aquest darrer, amb 1.060 morts.
6: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.

0: I en aquest context d'altes temperatures, avui volem fixar la mirada en el sector de la construcció. La majoria de treballadors exerceixen la seva feina a l'aire lliure. Segons les xifres de la Inspecció de Treball de Catalunya, aquest sector ha rebut el 60% dels 11.000 avisos que el mes de juny van rebre les empreses per prevenir els cops de calor. La normativa actual remarca la necessitat d'aplicar protocols davant una situació de risc per altes temperatures, però no estableix unes instruccions precises sobre què cal fer. És un reportatge de Diego Ferrer.
1: A més d'enviar 11.000 avisos, l'organisme de la Generalitat ha desenvolupat una campanya de prevenció dividida en dues fases. Així ho ha explicat a Onda Cero la directora general de la Inspecció de Treball de Catalunya, Laura Freixas.
2: La campanya de la Inspecció de Treball per fer front al risc derivat d'altes temperatures s'articula en dues fases. Una inicial, que ja s'ha fet, que és anar a comprovar que empreses que tenen un factor de risc més elevat disposen d'un protocol davant de la situació de risc d'altes temperatures, i una segona fase que s'articula bàsicament a través de totes aquelles denúncies que arriben a Inspecció de Treball on s'alerta de que s'està produint una situació de risc per la seguretat i salut dels treballadors. També Inspecció de Treball hem incorporat nous equips que ens permeten detectar si efectivament estem davant d'una situació d'estrès tèrmic.
1: Freixas ha reconegut, però, que la normativa és molt genèrica i que són les avaluacions i els protocols preventius de cada empresa els que defineixen les mesures que s'aplicaran en cas d'alerta meteorològica.
2: La normativa no preveu una temperatura exacta o una mesura exacta. La normativa ens diu que en el cas de que el Servei Meteorològic de Catalunya emeti un avís de fenomen meteorològic advers, doncs s'han d'adoptar totes aquelles mesures preventives que siguin a les adequades, inclús la reducció o modificació de la jornada de treball prevista. Per tant, a partir d'aquí, són les avaluacions i les planificacions preventives de les empreses les que han de preveure quines mesures s'han d'adoptar en cada cas davant d'una alerta de nivell taronja o vermell emesa pels serveis meteorològics.
1: Per tant, no hi ha una normativa que especifiqui, per exemple, que no es pot treballar a partir de les 12 del migdia o si s'assoleixen els 35 graus. I això és el que denuncien els sindicats. La secretària general de Comissions Obreres de l'Habitat de Catalunya, Isabel Gutiérrez, reclama la regulació d'un conveni col·lectiu per poder assegurar-ne el compliment.
3: A mi em diuen, sí, jo estic prenent les mesures, però què són? Aigua, para un momentet si tens calor, estem amb els bàsics. No hi ha unes mesures. Llavors, nosaltres diem, ostres, regulem un conveni col·lectiu i a partir d'aquí nosaltres tindrem totes les eines per poder treballar i per poder incidir amb el compliment.
1: A més, des de Comissions Obreres demanen que la normativa sigui menys permissiva i més precisa per garantir la protecció dels drets laborals.
3: Per mi és molt laxa. És una normativa que és veritat que et diu, quan hi ha calor, doncs, haig d'evitar l'exposició al sol, haig de prendre EPIs, haig de tenir una roba adequada, estar a l'ombra, aigua fresca, però no hi ha res que digui de tal hora a tal hora no puc treballar.
1: Malgrat això, el president del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques, Josep Antoni Martínez Zaplana, assegura que la majoria de les empreses apliquen mesures de prevenció de riscos i reconeix que són ells mateixos els que han d'avaluar les situacions.
4: Generalment, les empreses adapten l'horari de treball, s'inicia a la jornada bastant abans, que a les 6 del matí o a quarts de 7 del matí, doncs tu ja pots començar a treballar perquè tenim llum solar. Si estàs en ciutat, això no és permès. Fins a les 8 del matí no pots començar a treballar. Per tant, aquí tenim més dificultats. En els exteriors és on hem d'avaluar si cal, doncs, iniciar el treball abans, aturar-lo en el moment puntual de l'irradiació solar i recuperar després o fins i tot aturar la jornada de treball.
1: L'any passat, a Catalunya, es van detectar més de 120 infraccions relatives als riscos derivats. L'any passat, a Catalunya, es van detectar més de 120 infraccions relatives als riscos derivats d'exposició a temperatures extremes, que van suposar un import total per sobre de 700.000 euros en sancions.
5: Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
0: Encara en plan econòmica, mentrestant, la compravenda d'habitatges comença a donar senyals de desacceleració a Catalunya. Al maig es van tancar 8.900 operacions, un 5,6% menys que fa un any, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La caiguda s'explica sobretot pel retrocés de més del 7% en la venda de pisos de segona mà, mentre que l'obra nova es manté pràcticament estancada.
6: Sí, les xifres indiquen un refredament del mercat després dels forts increments dels últims anys, tot i que l'activitat continua a nivells elevats. De fet, les compravendes van augmentar lleugerament respecte a l'abril, un 1,3%, fet que allunya de moment qualsevol escenari de frenada immediata. Les dades assenyalen que la demanda es manté viva, especialment en l'obra nova, però la gent continua trobant

0: França, amb el mateix problema de sempre, la falta d'habitatge disponible, un fet que segueix impulsant a l'alça els preus d'un mercat que per ara, recordem, no està regulat.
1: I els viticultors del cava han decidit passar l'ofensiva i pressionar públicament les grans empreses elaboradores de cava perquè ajudin a absorbir l'excedent de raïm que es preveu per aquesta barema. Reclamen especialment a companyies com Freixenet, que recuperi progressivament part dels 40 milions d'ampolles que van deixar de produir durant els anys de sequera, una mesura que, asseguren Ricard, ajudaria a donar estabilitat al sector.
0: Sí, quan hi va haver sequera i faltava raïm, els viticultors van entendre que les grans elaboradores havien de prendre decisions excepcionals per no perdre mercat. Ara que el problema és l'excedent, esperen certa comprensió. Valdiri Ros és vicepresident de Foment del Treball i president de l'Institut Agrari Català de Sant Isidre.
2: Jo, si fos empresari, que a mi em consenteix en el moment de crisi deixar treure 40 milions d'ampolles perquè jo no perdi mercat, home, com a compensació d'aquesta situació, en uns moments de dificultats pel viticultor, si no els 40 milions, com a mínim retornar 20 milions d'ampolles de cava seria l'ideal. Evidentment és una empresa privada, pot fer el que li sembli, però jo, nosaltres com a institució també ens toca dir-ho.
0: Per evitar que aquestes situacions es repeteixin, també proposen crear una taula de negociació específica del cava que permeti asseure la mateixa taula a elaboradors i viticultors i pactar estratègies comunes. A l'administració li reclamen ajuda urgent per donar sortida als excedents, defensen que és millor destinar diners públics a trobar nous mercats i augmentar les exportacions que no pas evitar el vi a destil·lació de crisi per convertir-lo en alcohol industrial. A més, els viticultors rebutgen l'arrencada de vinyes i també adverteixen que el futur del Penedès des d'estar en joc. Recorden que la denominació Origen Cava és el principal motor econòmic de la comarca i avisen que, si no es garanteix la viabilitat del sector, les conseqüències es poden fer notar a tot el territori.
1: I la plantilla de l'empresa de videojocs Ubisoft Barcelona ha estat cridada a secundar 3 dies de vaga de 24 hores a partir d'avui en senyal de protesta per l'expedient de regulació que suposaria l'acomiadament de 51 treballadors, gairebé un terç de la plantilla o del Sanz. Bona tarda.
3: Bona tarda. Els sindicats denuncien que les compensacions ofertes per l'empresa són insuficients i que el nombre de persones afectades és excessiu, tenint en compte l'èxit de l'última creació de la saga Assassin's Creed. El videojoc va superar els 2 milions de vendes. Aquesta és l'última setmana de les negociacions i, segons detallen fonts sindicals a Onda Cero Catalunya, Ubisoft ha ofert als treballadors 27 dies per any i una primera proposta de desafectació. Una proposta que el comitè d'empresa portarà a la seva assemblea.
1: Ho dèiem en titulars, tot preparat perquè aquesta tarda el Gran Teatre del Liceu de Barcelona aculli la cerimònia de lliurament dels Premis Princesa de Girona 2026. La gala reconeixerà 6 joves referents en àmbits com l'emprenedoria, la recerca científica, l'acció social i les arts. Com a prèvia de l'acte, aquest matí s'ha celebrat la tercera edició del Fòrum de Talent Jove de la Fundació Princesa de Girona, que ha reunit més de 100 joves professionals de prop de 45 empreses i institucions. I allà ha estat la Montse Valls. Montse, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Es tracta d'una trobada que té com a objectiu connectar talent emergent, compartir experiències i donar visibilitat a projectes innovadors vinculats a la intel·ligència artificial, la sostenibilitat, el desenvolupament professional i el propòsit social. A Onda Cero hem parlat amb la Carla Feligreras i la Sanaera Crac del grup Planeta, les joves responsables del programa de benestar de la companyia, i ens han detallat el seu projecte.
5: Y es básicamente un conjunto de iniciativas lideradas por jóvenes para promover pues, cultura.
6: Y el desarrollo y el bienestar de todo el departamento, ya no solamente dentro como de la compañía, sino que a poder aprender y desarrollar y llevarlo incluso en su vida personal también.
4: Des de la Fundació Princesa de Girona destacant que aquesta jornada ofereix als joves una oportunitat única per crear xarxa, intercanviar coneixements i impulsar noves idees de futur. Els joves aquesta tarda assistiran a la cerimònia dels Premis Princesa de Girona 2026 al Liceu, una gala que estarà presidida pels Reis i que comptarà amb la presència de la princesa Leonor i la infanta Sofia.
1: 3 detinguts en l'operatiu que els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs.
0: La policia també ha intervingut 6 armes de foc i més de 40.000 euros en efectiu en un dispositiu vinculat al tiroteig sense ferits que es va produir al barri el passat 12 de maig. Entre els detinguts hi ha 2 homes i una dona. A més, la policia ha fet diversos registres i entrades també a Barcelona, Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva, a Girona. La investigació continua oberta per determinar la suposada responsabilitat dels detinguts en els fets.
1: Els veïns afectats per l'esvoranc de l'L9 al barri de Sant Gervasi, bona nit.

0: Nova encara no poden tornar a casa. En total hi ha uns 300 veïns afectats i n'hi ha 67 que s'allotgen en hotels del barri. Ara el govern obre la porta a indemnitzar-los. Ferran Cuixart, bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, el govern no descarta aplicar indemnitzacions per als veïns i comerciants afectats per l'esvorant provocat per les obres de la L9 del metro de Barcelona. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que faran el que calgui, diu. És evident que els veïns, assegura, no tenen cap responsabilitat. D'aquesta manera, Paneque detalla també els motius de l'incident. Apunta la no detecció de la cavitat com a principal hipòtesi.
2: És que alguna d'aquestes cavitats doncs, no s'hagués pogut detectar o no s'hagués detectat i, per tant, no s'hagués procedit aquesta injecció i aquesta cavitat que veiem ara en superfície d'origen hagués estat situada en la part superior del túnel ja construït i consolidat.
1: Una situació que manté els veïns dels 8 blocs afectats lluny de casa com a mínim fins divendres. En aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona manté també activat els serveis d'emergència per garantir l'atenció permanent.
0: I la Seu d'Urgell acull aquesta setmana el programa Vacances en Pau, la iniciativa de la Fundació del Convent de Santa Clara, en col·laboració amb el Bisbat d'Urgell i el Ministeri de Defensa, acollirà mig centenar de nens i joves ucraïnesos d'entre 6 i 16 anys. Pere Parés, bona tarda.
3: Bona tarda. Es tracta de joves que han perdut recentment algun familiar o ésser estimat a causa de la guerra, en la seva majoria fills de policies nacionals ucraïnesos. La vocal directora de la Fundació, Sor Lucía Caram, explicava fa unes hores en entrevista per la ciutat d'Onda Cero que els nens arrosseguen una forta càrrega emocional i estrès posttraumàtic.
4: La primera nit, el que es van demanar, diu, aquí no caen missiles. Si aquí tots els nens van tots els dies a la piscina i aquí es pot anar al mar i no hi ha mines en el mar, bueno, pues en el nostre país, em diu un dels nens, no tindrem mines quan marxin els russos. Donar-les un espai per respirar i que vegin que hi ha una altra manera de viure, no? I jugar, i divertir-se, i tirar-se aigua, ser nens, no?
3: Per això els infants visitaran llocs com la Seu d'Urgell, el Parc Olímpic del Segre o la Catedral de Santa Maria i participaran d'activitats lúdiques i esportives.
5: Una sèrie exclusiva de A3Player.
6: Hola, què tal? Soy la inspectora Castro.
7: La conozco. Es inspectora jefe del grupo de homicidios.
6: ¿Y tú eres?
7: Ágata Díaz, oficial de archivo.
5: Mireia Oriol es Ágata.
8: Ágata es autista.
6: Ágata es brillante.
5: Eva Martín es Lola.
9: Es desordenada, es caótica.
5: Dos mentes diferentes.
10: ¿Se puede saber qué haces tú en el archivo? Tendrías que estar en mi equipo.
5: El tándem perfecto.
10: ¿Cómo lo haces?
9: ¿El qué?
10: Ver lo que nadie ve.
5: Ágata y Lola. Ya disponibles solo en A3Player y cada domingo un nuevo capítulo.
11: Noticias Migdia. L'actualitat política, les claus de l'economia i els temes més propers en 30 minuts.
0: Doncs ja ho saben, la notícia esportiva passa per als Estats Units, per aquest Mundial, aquest partit que podria ser també la final avançada d'Espanya i França, ciutats de Dallas, amb l'objectiu de disputar la final del Mundial, Víctor.
12: Sí, són dues seleccions que es coneixen al detall i que s'han enfrontat en nombroses ocasions en els darrers anys, en els dos últims precedents a les semifinals de la Nations League del 2025 i a les semifinals de l'Eurocopa de fa dos estius. La selecció espanyola en va sortir vencedora, però en l'últim duel entre les dues seleccions europees en una Copa del Món, els 8 de final d'Alemanya 2006, Zinedine Zidane va enviar Espanya cap a casa. En qualsevol cas, de poc serveixen els precedents a aquestes alçades del torneig. Serà la segona semifinal de la història de la selecció espanyola farcida de jugadors culers. Fins a 8, l'estrella de l'equip, Lamine Yamal, que està anant de menys a més en aquest torneig, està preparat per aquesta nit i sense temor pel rival.
13: Un partido muy bonito para el espectador, para el español, para el francés. Yo creo que es uno de los partidos que todo el mundo quería que pasas en el Mundial y yo creo que será un partido de los dos equipos tendrán momentos, estarán atacando los dos equipos, los dos intentaremos defender con lo que tenemos, pero será un partido muy igualado seguramente. Me preguntaron a mí si me daba miedo Francia y yo dije que no, obviamente no, somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido.
12: I si per a Espanya és la segona semifinal, França està habituada i disputarà per 8a vegada el partit previ a la final del Mundial. Tot i el potencial de Lamine Yamal, el migcampista francès Warren Zaïre-Emery no vol centrar-se només en un futbolista.
14: Lamine es un jugador de calidad extraordinaria, pero vamos a centrarnos en nosotros, en Francia, en nuestros jugadores, nuestra calidad. Tenemos cuatro atacantes increíbles, ya sean por la banda o por el centro. Vamos a hacer lo máximo posible para detenerle y detener a España, porque son 11 jugadores y los suplentes. No son solo un jugador, no juega un jugador solo.
12: Fins ara, els francesos han realitzat un torneig formidable. 6 victòries en 6 partits i 16 gols anotats. I amb jugadors com Mbappé, que és el màxim golejador del torneig, com Olise, Dembélé o Doué, en un gran estat de forma. En parla el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente.
15: Ya tenemos muy, muy estudiado a Francia.
8: Y es verdad que tiene futbolistas también de una dimensión futbolística excepcional.

0: nacional, pero nosotros también. El tema de este juego es intentar imponer las características de uno, intentar imponerse el estilo al otro y, por supuesto, intentar minimizar y controlar las potencias y las fortalezas que tiene el rival. Vamos a estar muy pendientes de estos jugadores, siendo protagonistas del encuentro con nuestro estilo, intentando imponer nuestro estilo.
1: D'altra banda, la selecció espanyola ha realitzat una Copa del Món més irregular, tot i que també ha guanyat els tres partits de les eliminatòries, encara que amb menys exuberància que els francesos. En parla el seleccionador i ja campió del món, Didier Deschamps.
2: España ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo, porque él sabe también que la gente está esperando mucho de la España. Sabe atacar también y defender muy bien. Puede ser un partido espectacular con dos equipos que tienen muchas calidades a nivel ofensivo.
1: Aquest França-Espanya, un partit que es disputa des de fa més d'un segle a nivell de seleccions, es jugarà a les 9 de la nit a Dallas, des de 7:45 amb la prèvia al Radio Estadio, amb l'Edu García i companyia. I un últim apunt, més enllà del Mundial, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, ha dirigit la primera sessió d'entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper demà dimecres i també divendres els futbolistes tindran doble sessió d'entrenament.
3: Obrim la plana poliesportiva en bàsquet. Barça i Girona continuen perfilant la plantilla del curs vinent.
1: Encara que es preveu un estiu llarg, sobretot al Palau Blaugrana, avui Joel Parra, renovat recentment fins l'any 2030 i sent un dels puntals de l'equip, ha recalcat l'ambició del club pel curs vinent després de dues temporades sense títol. Són declaracions al Barça.
4: Han sigut uns anys complicats, no?, a nivell de títols, del dia a dia, de lesions, bueno, moltes coses, i en aquest sentit, doncs, bueno, tornar a fer un projecte nou. S'està treballant molt bé des d'aquí, des del club, perquè es pugui fer de la millor manera possible, i sobretot a l'aficionat, doncs, dir-li que els jugadors que estem, els que siguem, doncs, donarem el 100% per defensar aquest escut com es mereix.
1: Serà la quarta temporada de Joel Parra vestint de culer. I un últim apunt en ciclisme. Avui, desena etapa del Tour de França de 166 quilòmetres de recorregut i molt exigent, amb dos ports de primera categoria, un de segona i quatre de tercera. L'eslové Tadej Pogacar es manté líder a la general amb 2 minuts i 42 segons de marge sobre el segon classificat, que és el danès Jonas Vingegaard.
3: Gràcies, Víctor. Bona tarda.
1: A vosaltres, bona tarda.
3: La música en viu a Catalunya va facturar 244 milions d'euros al 2025, pràcticament la mateixa xifra que l'any anterior, segons l'anuari de la música 2026. Tot i aquesta estabilització dels ingressos, l'activitat es va disparar en prop de 32.000 concerts i gairebé 24 milions d'espectadors, rècords històrics i molt per sobre de les dades del 2024. El sector atribueix la manca de creixement de la rendibilitat a l'augment dels costos de contractació i a la pujada dels caixets dels artistes. I acabem també amb música, avui a Barcelona, concert de Teràpia de Xoc.
5: Sense tu, jo no puc, sense tu, si no...
3: El grup actuarà als jardins del Palau de Pedralbes dins de la programació de les Nits Occident.
5: Sense tu, jo no puc...
3: Així ens acomiadament, que vagi bé. De seguida, resum de l'actualitat i després, por fin, aquí a Onda Cero. Bona tarda.
6: Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
7: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
8: Noticias en Onda Cero.
7: Buenas tardes, 3 minutos a las 3 para resumir el día. Condena a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación para el hermano del presidente, para David Sánchez Pérez Castejón. Condena también el tribunal, en su caso por 2 delitos de prevaricación, al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Considera el tribunal que el puesto en la Diputación se creó de forma espúrea, no tenía contenido real y se asignó a dedo, y que luego se ajustó a los deseos del hermano de Sánchez, adaptando la plaza a las competencias personales de David Azagra, a quien el tribunal considera cooperador necesario de ese enchufe. La sentencia no ha considerado probado el delito de tráfico de influencias, no se ha acreditado si el enchufe en la Diputación se debió a su relación de parentesco con Pedro Sánchez. No hay reacción del presidente del Gobierno, hoy está en París junto a Macron celebrando la fiesta nacional francesa, es 14 de julio, pero sí de su portavoz del MASAIZ, que se ha aferrado insistentemente al argumento de que la Fiscalía no acusó en este caso.
9: La Fiscalía ha ido desmontando todas y cada una de las acusaciones. La Fiscalía pedía la absolución. Así que, como les trasladamos siempre, confianza en la justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos.
7: La Fiscalía, en efecto, no acusó y pese a la Fiscalía, la sentencia ha sido condenatoria. En el Congreso de los Diputados se esperaba la sentencia. El Partido Popular...

0: Cafero Tarragona, la ràdio que t'escolta. Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
1: Som la ràdio dels viatges, aquella que el cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món, a on? Aquí,
2: sí.
1: A la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
3: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres.
1: Veus?
3: Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
0: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: Comencem l'agenda cultural a Lleida amb la Festa Major de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, que tornarà a omplir el pati i els voltants de l'Institut del 13 al 19 de juliol, amb una programació gratuïta i pensada per a tots els públics. Sota el lema Lleida Territori Creatiu, la setmana combinarà espectacles familiars, cultura popular, música, circ, dansa, humor i monòlegs, amb una aposta clara pel talent de les tardes de Lleida. Els matins estaran dedicats a les famílies i les tardes i els vespres a les arts escèniques i a la música en directe. Una altra gran cita de l'estiu arriba del 16 al 19 de juliol amb una nova edició de Les Valloles a les Valls d'Àneu. El festival convertirà els pobles de la vall en un gran escenari a l'aire lliure amb una programació d'arts escèniques per a tots els públics que inclou teatre de carrer, dansa, música, instal·lacions interactives i espectacles familiars. Una proposta amb cultura, natura i participació en un entorn privilegiat del Pirineu de Lleida. I també del 16 al 18 de juliol, lo quiosc de Talarn, a Toca del Pantà de Sant Antoni, acull la desena edició del Talarn Music Experience, un festival que reuneix artistes com La Fúmiga, Ginestà, Buós, Maria Jaume, Good Save the Queen o Les que faltaven, entre d'altres, en tres jornades de música en directe en un dels espais més singulars del Pallars, una cita amb concerts amb territori i gastronomia per celebrar els 10 anys d'aquest festival.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor. Onda Cero Tarragona. La teva ràdio.
5: És en nostra web i app. Onda Cero, tu ràdio.
6: Pedro aún está procesando el dibujo que le ha hecho su hijo pequeño en el que salen juntos, agarrados de la mano. Aunque mirándolo bien, le ha dibujado encorvado, con cuatro pelos y un ojo más grande que el otro. Y se lo ha enseñado a toda la familia. Pero claro, ¿qué le va a decir a su hijo si ningún padre es imparcial? Pues que está perfecto. Pero tranquilo, porque para imparciales ya estamos nosotros. Escucha la realidad tal y como es en La Brújula.

0: de Fero Tarragona, la ràdio que t'escolta. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
1: Quins són els errors més habituals que es cometen a l'hora de fer la declaració i com es poden evitar?
2: El més habitual és confirmar l'esborrany sense mirar-lo. L'esborrany és únicament un esborrany. Què vol dir? Que si jo l'estripo i no faig res, doncs no és res. Però si jo el confirmo i el presento, el converteixo en autoliquidació. Autoliquidació vol dir que jo mateix estic autoliquidant l'impost. Per tant, si aquell esborrany està malament, jo tinc totes les sancions que correspongui. Així que la meva recomanació principal és no confirmis cap esborrany que no hagis comprovat que les dades que hi ha allà siguin correctes.
0: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
4: Oi que tu has comprat les entrades i en teoria t'has registrat, ja tenen registrat en algun lloc?
3: Sí, senyor.
4: Doncs llavors, quan arribes a la porta, com quan entraves a una festa al Renaixement...
3: Sí, senyor.
4: El senyor tal, pum, pum,
3: pum. Pum.
4: Pues, i dius, Marc, i llavors et miren allà a la llista, ah, sí, sí que hi ets, vale, sí, pots passar.
3: Atención, entra en el estadio su majestad, Marc Gelabert, pum, pum, i tot. Oh! Oh, sí. Sí, jo ho veig, això, eh?
4: Ja, bueno, trigarem una mica més.

0: La jornada d'avui ens deixa una notícia tràgica. Dos germans bessons d'11 anys han mort ofegats al riu Ter, a Manlleu. Durant tot el matí, els equips de la unitat subaquàtica i de recerca amb drons han buscat els menors després de l'avís dels pares que alertaven que els seus fills no havien tornat a casa. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol i ha convocat un minut de silenci per demà dimecres.
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
0: Avui tenim 30 minuts de brúixola, per tant, repassarem els fets més destacats de la jornada. Això sí, com sempre, ho farem amb el Joan Valentín. Joan, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola.
0: En plana política local, Junts per Catalunya ha anunciat formalment que surt del govern municipal de Girona i que deixa en minoria a la CUP i Esquerra.
2: Pel que fa als incendis, els bombers han donat per controlat el foc d'aigua a Múrcia, que ha cremat 157 hectàrees, majoritàriament forestals. Ara, però, treballen en un nou foc a Rubió, a l'Anoia, amb 36 dotacions. Prioritzen el flanc dret per si canvia el vent i afecta una superfície de 25 hectàrees, segons els agents rurals.
0: Parlarem també de l'afectació de la calor en l'àmbit laboral, perquè són molts els treballadors que exerceixen la seva feina a l'aire lliure. Per això els sindicats reclamen mesures concretes, com la reducció de la jornada en els sectors de l'agricultura o de la construcció. Ara ens hi posem, però abans el temps. Què ens espera de cara a demà, Juan Carlos Piña? Què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, què tal? Demà dimecres a Catalunya continuarem amb temps estable en un dia en què les temperatures diurnes pujaran més notablement al litoral i prelitoral. Arribarem a màximes de 41 graus a Lleida, 39 a Girona, 35 a Barcelona i 33 a Tarragona. L'EMET activarà l'avís per calor a tota la comunitat. Serà de nivell taronja perill important a la província de Lleida i a l'interior de Girona i Barcelona. Així mateix, al litoral bufarà vent fluix a moderat de les components sud i sud-oest, excepte al sud de Tarragona, on serà de les components sud i sud-est. A la resta, vent fluix de direcció variable tendint durant la tarda a la component oest, amb intervals ocasionals moderats. És una informació d'EMET.
0: Gràcies a Juan Carlos, a la brúixola d'avui, control tècnic Vicenç Armero. Comencem aquest informatiu amb una notícia tràgica. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de dos germans bessons d'11 anys que han estat trobats a la llera del riu Ter, a Manlleu, a Osona.
2: La policia els ha trobat aquest migdia després de posar en marxa un dispositiu de recerca amb la participació de la unitat subaquàtica i els drons. Els pares van informar de la desaparició dels dos nens ahir a la tarda en veure que no tornaven a casa. La policia creu que es tracta d'un accident, encara que la investigació continua oberta. Els cossos de les dues víctimes han estat traslladats a l'Institut de Medicina Legal, on es faran les autòpsies corresponents. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat també 2 dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci per demà al vespre davant de l'Ajuntament.
0: I després d'un dia on per fi els incendis ens estaven donant un cert respir a casa nostra, els hem d'informar d'un nou foc, aquest cop a Rubió, a l'Anoia.
2: Sí, els bombers hi treballen amb 36 dotacions, 9 de les quals aèries. Prioritzen ara mateix el flanc dret perquè els preocupa que bufi el vent amb força les properes hores i això empitjori la situació. De fet, la previsió indica que poden haver

0: L'Ajuntament de Girona per la sortida de Junts quan falta un any per les eleccions. L'alcalde Lluc Salellas hi veu pur electoralisme i ho qualifica de greu error perquè només beneficia Aliança Catalana i el PSC.
1: Aquest era un govern que lluitava i defensava, com dic, un model que era també un mur contra els postulats de l'extrema dreta i era també la millor garantia d'una ciutat i d'un govern que no depèn de Madrid.
0: Els juntaires, en canvi, atribueixen el trencament a desavinences en la forma de governar de Salellas, especialment amb la gestió del dia a dia. La formació li recrimina que arraconi prioritats com la neteja, l'asfaltatge de carrers o l'ampliació de recursos humans. Marcos Díaz, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Totes elles carpetes que el partit ha posat sobre la taula des del primer dia del mandat, però que continuen encallades. Això és el que ha assegurat la fins ara vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, que ha reivindicat una altra forma de governar per fer que la ciutat funcioni. La líder municipal també ha lamentat que l'alcalde rebutgés a principis del 2025 donar més competències a Junts per Catalunya. Gemma Geis ha reconegut que això hauria salvat el govern tripartit amb Guanyem i Esquerra. Ara, però, cansada de veure com les seves propostes queden en un segon pla, ha decidit trencar.
3: Una mica naturalitat i d'entendre doncs, que nosaltres legítimament vam fer aquest govern, hem estat 3 anys, hem aprovat 3 pressupostos i creiem ara que ja és un moment que nosaltres, almenys jo personalment també, ja veig que no podia influir més i, per tant, jo el que vull és transformar i el que vull és ajudar que la ciutat de Girona tingui més, que es mereixi més i ajudar els gironins a aquesta percepció de ciutat.
2: Junts passa a l'oposició i deixa l'equip municipal en minoria amb 11 regidors, però assegura que faran una oposició responsable.
0: La ruptura del govern municipal de Girona s'ha colat, Marcos, en la reunió setmanal del govern.
2: Sí, la portaveu de l'executiu, la gironina Sílvia Paneque, ha admès que preferiria que l'Ajuntament tingués un govern en majoria, però si això no és possible, demana responsabilitat a la resta de formacions per garantir l'estabilitat.
4: És bo que a Catalunya hi hagi estabilitat. És bo que a Catalunya hi hagi fiabilitat, és bo que en governs en minoria hi hagi vies de diàleg perquè els acords i el diàleg és l'únic que permet avançar.
2: Preguntada si tornarà a repetir com a alcaldable del PSC, Paneque ha dit que ara mateix les seves prioritats són l'habitatge, les infraestructures i el canvi climàtic.
0: Gràcies, Marcos. Més qüestions. Al Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha evitat unes explicacions sobre la presència de 2 agents dels Mossos en una assemblea de docents. Parlon ho ha justificat tot argumentant que s'estava alterant l'objecte de la comissió que investiga les filtracions dels cossos i forces de seguretat de l'Estat i l'espionatge en programari espia. Tot i això, ha reiterat que no va ser una decisió política i ha admès que aquest episodi no es tornarà a repetir.
5: Només una decisió operativa maldestra que en cap moment tampoc es correspon a la figura de l'agent encobert, que és la que està regulada, vaig demanar disculpes i vaig dir que a partir d'ara el que faria més saber què ha passat. I d'aquí la importància d'obrir la informació reservada, de la qual no donaré compte perquè tenim 3 processos contenciosos administratius ara mateix.
0: I avui la brúixola acaba abans perquè hi ha futbol. Tindrem aquesta part informativa fins a 8:15. D'aquí poc més d'una hora començarà a rodar la pilota a l'estadi de Dallas, el partit que enfronta Espanya i França, però el partit de semifinals del Mundial ha tingut, ja ho saben, una prèvia diplomàtica arran de les paraules de Mariano Rajoy sobre la nacionalitat dels jugadors francesos.
6: Amb aquest taló de fons, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit amb el cònsol general de França, Barcelona, a Azar Agat Durokok, ha evitat entrar en la polèmica i ha demanat que avui perdi el racisme.
7: Estamos muy a favor de los valores europeos y que, como dicen, que gane el mejor y que pierda el racismo y todo tipo de palabras que no son oportunas en este marco.
6: I preguntada sobre el recurs d'inconstitucionalitat del PP contra el tractat de l'amnistia signat per Espanya i França, ha considerat que l'acord podrà continuar endavant sense problemes.
0: Catalunya ha registrat prop de 4.500 episodis relacionats amb les altes temperatures entre l'1 de maig i aquesta setmana. La meitat són cops de calor, que és la causa directa també de 2 morts. En aquest sentit, segons les dades de l'Institut de Salut Carles III, les defuncions atribuïbles a les altes temperatures són 211 en els primers 12 dies de juliol, la segona xifra més alta de l'última dècada.
6: Els efectes adversos de calor s'han notat especialment la setmana passada, segons el Departament de Salut, entre el 6 i el 12 12 de juliol, l'atenció primària va atendre 56 casos per 100.000 habitants. El motiu principal de les consultes són els cops de calor, seguit de la deshidratació. El grup d'edat que més ha visitat els CAP per aquestes raons és el de 15 a 44 anys, per davant dels majors

0: de 80. D'altra banda, segons el sistema de monitoratge de l'Institut de Salut Carles III, les morts atribuïbles a la temperatura són 211 els primers 12 dies de juliol, la segona xifra més alta de l'última dècada. Els dies més crítics han estat el passat cap de setmana, quan s'han comptabilitzat 58 defuncions en dos dies.
1: En aquest context, avui volem fixar la mirada en el sector de la construcció, on la majoria de treballadors, ja ho saben, exerceixen la seva feina a l'aire lliure. Segons les xifres de la Inspecció de Treball de Catalunya, aquest sector ha rebut el 60% dels 11.000 avisos que el mes de juny va rebre les empreses que, per prevenir el sobre que cal fer. És un reportatge de Diego Fernández.
2: A més d'enviar 11.000 avisos, l'organisme de la Generalitat ha desenvolupat una campanya de prevenció dividida en dues fases. Així ho ha explicat a Onda Cero la directora general de la Inspecció de Treball de Catalunya, Laura Freixas.
3: La campanya de la Inspecció de Treball per fer front al risc derivat d'altes temperatures s'articula en dues fases. Una inicial, que ja s'ha fet, que és anar a comprovar que empreses que tenen un factor de risc més elevat disposen d'un protocol davant de la situació de risc d'altes temperatures, i una segona fase que s'articula bàsicament a través de totes aquelles denúncies que arriben a Inspecció de Treball on s'alerta que s'està produint una situació de risc per la seguretat i salut dels treballadors. També Inspecció de Treball hem incorporat nous equips que ens permeten detectar si efectivament estem davant d'una situació d'estrès tèrmic.
2: Freixas ha reconegut, però, que la normativa és molt genèrica i que són les avaluacions i els protocols preventius de cada empresa els que defineixen les mesures que s'aplicaran en cas d'alerta meteorològica.
3: La normativa no preveu una temperatura exacta o una mesura exacta. La normativa ens diu que en el cas de que el Servei Meteorològic de Catalunya emeti un avís de fenomen meteorològic advers, doncs s'han d'adoptar totes aquelles mesures preventives que siguin les adequades, inclús la reducció o modificació de la jornada de treball prevista. Per tant, a partir d'aquí, són les avaluacions i les planificacions preventives de les empreses les que han de preveure quines mesures s'han d'adoptar en cada cas davant d'una alerta de nivell taronja o vermell emesa pels serveis meteorològics.
2: Per tant, no hi ha una normativa que especifiqui, per exemple, que no es pot treballar a partir de les 12 del migdia o si s'assoleixen els 35 graus. I això és el que denuncien els sindicats. La secretària general de Comissions Obreres de l'Habitat de Catalunya, Isabel Gutiérrez, reclama la regulació d'un conveni col·lectiu per poder assegurar-ne el compliment.
4: A mi em diuen, sí, jo estic prenent les mesures, però què són? Aigua, para un momentet si tens calor, estem amb els bàsics. No hi ha unes mesures. Llavors, nosaltres diem, ostres, regulem un conveni col·lectiu i a partir d'aquí nosaltres tindrem totes les eines per poder treballar i per poder incidir amb el compliment.
2: A més, des de Comissions Obreres demanen que la normativa sigui menys permissiva i més precisa per garantir la protecció dels drets laborals.
4: Per mi és molt laxa. És una normativa que és veritat, que et diu, quan hi ha calor, doncs, haig d'evitar l'exposició al sol, haig de prendre EPIs, haig de tenir una roba adequada, estar a l'ombra, aigua fresca, però no hi ha res que digui de tal hora a tal hora no puc treballar.
2: Malgrat això, el president del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques, Josep Antoni Martínez Zaplana, assegura que la majoria de les empreses apliquen mesures de prevenció de riscos i reconeix que són ells mateixos els que han d'avaluar les situacions.
5: Generalment, les empreses adapten l'horari de treball, s'inicia a la jornada bastant abans, que a les 6 del matí o a quarts de 7 del matí, doncs tu ja pots començar a treballar perquè tenim llum solar. Si estàs en ciutat, això no és permès. Fins a les 8 del matí no pots començar a treballar. Per tant, aquí tenim més dificultats. En els exteriors és on hem d'avaluar. Si cal, doncs, iniciar el treball abans, aturar-lo en el moment puntual de l'irradiació solar i recuperar després o fins i tot aturar la jornada de treball.
2: L'any passat, a Catalunya, es van detectar més de 120 infraccions relatives als riscos derivats d'exposició a temperatures extremes, que van suposar un import total per sobre de 700.000 euros en sancions.
6: Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
7: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
6: Hazte mutuera.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y... una estación de servicio Repsol.

0: qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
1: Soy Mar Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
2: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
1: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
2: Llama al 900-272-272. Medishore.
3: La brújula, la actualidad de Cataluña a Onda Cero.
4: Arribem ja a un quart de vuit del vespre i en aquests moments està en marxa la cerimònia de lliurament dels Premis Princesa de Girona 2026 al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, just aquí davant de la ràdio. La gala reconeix sis joves referents en l'àmbit com l'emprenedoria, la recerca científica, l'acció social i les arts. Seguint aquest acte hi tenim el nostre company Ferran Cuixart. Ferran, què tal, com va? Bona tarda.
5: Bona tarda, sí, per segon any consecutiu que aquests premis es collen Barcelona Ciutat per fer la seva entrega. El teatre presenta un ple absolut amb centenars de convidats, representants del món institucional, empresarial i també cultural. També els reis Felip VI i Letícia ja ocupen els seus seients, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia, en una cerimònia que torna a posar el focus en el talent jove. Al llarg de la gala es reconeixeran joves que han destacat per la seva trajectòria en camps com la investigació, l'empresa, l'acció social, les arts o la innovació, amb uns premis que busquen donar visibilitat a projectes transformadors i referents per a les noves generacions. Salvador Tasquer, director general de la Fundació Princesa de Girona, posa en valor precisament la passió del talent jove.
6: Yo siempre le digo a la gente joven que el talento no se hereda, el talento no es genético, el talento se trabaja. Y ese trabajo empieza por tener una chispa, una fuerza que te mueva por dentro a conseguir algo, y si ese algo es el bien común, mucho mejor.
5: Declaracions prèvies a l'inici d'un acte que està combinant l'entrega dels guardons amb actuacions i diverses intervencions institucionals.
4: Gràcies, Ferran. A Onda Cero, de fet, avui hem parlat amb la Carla Faligreras i la Sanae Erakrak del grup Planeta, les joves responsables del programa de benestar de la companyia, i ens han detallat el seu projecte.
7: Y es básicamente un conjunto de iniciativas lideradas por jóvenes para promover pues cultura
8: y el desarrollo y el bienestar de todo el departamento, ya no solamente dentro como de la compañía, sino que a poder aprender y desarrollar y llevarlo incluso en su vida personal también.
4: Doncs la setmana vinent tindrem tres d'aquests guardonats als Premis Princesa Girona, que ens presentaran els seus projectes i amb qui debatrem també sobre el talent jove. En economia, els viticultors del Cava han decidit passar l'ofensiva

0: aquesta barema. Reclamen especialment a companyies com Freixenet que recuperin progressivament part dels 40 milions d'ampolles que van deixar de produir durant els anys de la sequera. Una mesura que, asseguren, Ricard Jiménez ajudaria a millorar l'estabilitat del sector.
1: Bona tarda, Lola. Sí, quan hi va haver sequera i faltava raïm, els viticultors van entendre que les grans elaboradores havien de prendre decisions excepcionals per no perdre mercat. Ara que el problema és l'excedent, esperen certa comprensió. Valdiri Ros és vicepresident de Foment i president de l'Institut Agrari Català de Sant Isidre.
2: Jo, si fos empresari, que a mi em consenteix en el moment de crisi deixar treure 40 milions d'ampolles perquè jo no perdi mercat, home, com a compensació d'aquesta situació en uns moments de dificultats pel viticultor, si no els 40 milions, com a mínim retornar 20 milions d'ampolles de cava seria l'ideal. Evidentment és una empresa privada, pot fer el que li sembli, però jo, nosaltres com a institució també ens toca dir-ho.
1: Per evitar que aquestes situacions es repeteixin, també proposen crear una taula de negociació específica del cava que permeti asseure a la mateixa taula elaboradors i viticultors i pactar així estratègies comunes. A l'administració li reclamen ajuda urgent per donar sortida als excedents. Defensen que és millor destinar diners públics a trobar nous mercats i augmentar les exportacions que no pas enviar el vi a destil·lació de crisi per convertir-lo en alcohol industrial. A més, els viticultors rebutgen l'arrencada de vinyes i adverteixen que el futur del Penedès està en joc. Recorden que la DO Cava és el principal motor econòmic de la comarca i avisen que, si no es garanteix la viabilitat del sector, les conseqüències es faran notar a tot el territori.
0: Gràcies, Ricard. I en un altre ordre de qüestions, la compravenda d'habitatges comença a donar senyals de desacceleració a Catalunya. Al maig es van tancar 8.900 operacions, això és un 5,6% menys que fa un any, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La caiguda s'explica sobretot pel retrocés de més del 7% en la venda de pisos de segona mà, mentre que l'obra nova es manté pràcticament estancada, Joan.
3: Les xifres indiquen un refredament del mercat després dels forts increments dels últims anys, tot i que l'activitat continua en nivells elevats. De fet, les compravendes van augmentar lleugerament respecte a l'abril, un 1,3%, fet que allunya de moment qualsevol escenari de frenada immediata. Les dades assenyalen que la demanda es manté viva, especialment en l'obra nova, però la gent continua trobant-se amb el mateix problema de sempre, la falta d'habitatge disponible, un fet que segueix impulsant a l'alça els preus d'un mercat que per ara no està regulat.
0: I la plantilla de l'empresa de videojocs Ubisoft Barcelona ha estat cridada a secundar 3 dies de vaga de 24 hores a partir d'avui en senyal de protesta per l'expedient de regulació que suposaria l'acomiadament de 51 treballadors, gairebé un terç de la plantilla.
3: Els sindicats denuncien que les compensacions ofertes per l'empresa són insuficients i que el nombre de persones afectades és excessiu, tenint en compte l'èxit de l'última creació de la saga Assassin's Creed, que va superar els 2 milions de vendes. Aquesta és l'última setmana de negociacions. Segons detallen fonts sindicals a Onda Cero Catalunya, Ubisoft ha ofert als treballadors 27 dies per any cotitzat i una primera proposta de desafectació, una proposta que el comitè d'empresa portarà a la seva assemblea.

0: 7 i 21, en plana local, el govern obre la porta a indemnitzar els veïns i veïnes afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 del metro de Barcelona. Mentrestant, els comerciants lamenten falta d'ajudes de les administracions.
1: Sí, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, no descarta aplicar indemnitzacions per als veïns i comerciants afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9. Actualment hi ha 300 veïns afectats i n'hi ha 67 que s'allotgen en hotels del barri. A tot això, els comerciants afectats critiquen la falta d'acció de les administracions davant la seva situació. Ho han fet després de reunir-se amb tècnics de la Generalitat i l'Ajuntament. Escoltem Miquel Santamarta.
2: Nosaltres ens hem de treure les castanyes del foc, hem de buscar els nostres advocats, els nostres gestors, tramitar-ho tot. Ells, l'únic que s'han dit que ens acompanyaran i que ens recolzen i tal, però després, a la veritat, res.
1: I també reclama mesures urgents per poder fer front al pagament de nòmines i impostos.
0: La Seu d'Urgell acull aquesta setmana el programa Vacances en Pau, la iniciativa de la Fundació del Convent de Santa Clara, en col·laboració amb el Bisbat d'Urgell i el Ministeri de Defensa, acollirà mig centenar de nens i joves ucraïnesos d'entre 6 i 18 anys. Pere Parés, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda. Es tracta de joves que han perdut recentment algun familiar o ésser estimat a causa de la guerra, en la seva majoria fills de policies nacionals ucraïnesos. La vocal directora de la Fundació, Sor Lucía Caram, explicava fa unes hores en entrevista per la ciutat que els nens arrosseguen una forta

0: Càrrega emocional i estrès postraumàtic.
1: La primera nit, el que ens van demanar, diu, aquí no caen missiles. I aquí tots els nens van tots els dies a la piscina i aquí es pot anar al mar i no hi ha mines en el mar. Bueno, pues en el nostre país, em diu un dels nens, no tindrem mines quan marxin els russos. Donar-les un espai per respirar i que vegin que hi ha una altra manera de viure, no? I jugar, i divertir-se, i tirar-se aigua, ser nens, no?
0: Per això, els infants visitaran llocs com la Seu d'Urgell, el Parc Olímpic del Segre o la Catedral de Santa Maria i participaran d'activitats lúdiques i esportives. D'aquesta manera, es pretén que els nens puguin viure un estiu el més normal possible. A més, per caram, propostes com aquestes ajuden a que la tragèdia humanitària d'Ucraïna no sigui oblidada.
2: Gràcies, Pere, precisament per col·laborar amb que no s'oblidi a tot el que està passant a Ucraïna. Demà tindrem amb nosaltres la periodista Sasha Molotkova, que ens explicarà la situació actual al territori precisament després que un míssil hagi impactat a casa del seu pare. Això serà demà. Mentrestant, repassem altres informacions. Els Mossos investiguen una presumpta agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega, Joan.
3: Els fets haurien passat la matinada de diumenge i el cas ja s'ha traslladat a la Fiscalia de Menors i als Serveis Socials, ja que el suposat autor és inimputable per tenir menys de 14 anys. D'altra banda, la policia també ha detingut un jove de 18 anys per una presumpta agressió sexual denunciada al Punt Lila del festival Pau Paterres, també ubicat a Tàrrega.
2: I tres detinguts en l'operatiu que els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs.
3: La policia també ha intervingut 6 armes de foc i més de 40.000 euros en efectiu en un dispositiu vinculat al tiroteig sense ferits que es va produir al barri el passat 12 de maig. Entre els detinguts hi ha dos homes i una dona. A més, la policia ha fet diversos registres i entrades a Barcelona, Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva, Girona. La investigació continua oberta per detenir

0: En cultura, la música en viu a Catalunya va facturar 244 milions d'euros el 2025, pràcticament és la mateixa xifra que l'any anterior, segons l'anuari de la música 2026. Tot i aquesta estabilització dels ingressos, l'activitat es va disparar amb prop de 32.000 concerts i gairebé 24 milions d'espectadors. Són rècords històrics i molt per sobre de les dades del 2024.
1: El sector atribueix la manca de creixement de la rendibilitat a l'augment dels costos de contractació i a la pujada dels caixets dels artistes. En canvi, la indústria discogràfica perd embranzida. Les vendes van caure un 10% en un any i es van situar en 18 milions d'euros, trencant 4 anys consecutius de creixement.
0: El Festival Nits de Cinema Oriental de Vic ha aixecat aquest dimarts el taló de la seva 23a edició. Fins diumenge, el certamen programarà 44 pel·lícules d'una desena de països asiàtics, com Tailàndia, la Xina, el Japó, l'Índia o Hong Kong.
1: La inauguració està dedicada a la cultura tailandesa i inclou l'estrena de L'estat de quatre tigres, de Konkatit Komesiri. El director del festival, Quim Cruselles, destaca especialment l'aposta per l'animació asiàtica en produccions del Japó, la Xina o Indonèsia. Segons Cruselles, la programació reflecteix el bon moment que viu aquest gènere i, per tant, la seva qualitat tècnica com artística.
0: I en plana musical, avui a Barcelona, concert de Teràpia de Xoc. Sí!

El grup Teràpia de Xoc actuarà als jardins del Palau de Pedralbes dins la programació de les Nits d'Occident. La banda catalana torna als escenaris aquest 2026 amb una gira especial coincidint amb el seu aniversari.

0: Que al Ràdio Estàdio tenim informació esportiva. I ho fem amb el José Agustín Gómez. José, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Queda res, ja, eh?
1: Res.
0: A veure, diuen que ja tenim els 11.
1: Sí, ja tenim l'11 per aquest partit que comença a les 9 de la nit a l'AT&T de Dallas, més concretament a la ciutat d'Arlington, del partit de quarts de final. Unai Simón sota pals, Pedro Porro i Cucurella laterals, parella de centrals Cubarsí i Laporte, al mig del camp Rodri Dani Olmo Fabián i a dalt Àlex Baena i Oyarzabal i Lamine Yamal. Un Lamine Yamal que parlava d'aquesta manera ahir en roda de premsa.
2: Un partido muy bonito para el espectador, para el español, para el francés. Yo creo que es uno de los partidos que todo el mundo quería que pasase en el Mundial y yo creo que será un partido de los dos equipos tendrán momentos, estarán atacando los dos equipos, los dos intentaremos defender con lo que tenemos, pero será un partido muy igualado seguramente. Me preguntaron a mí si me daba miedo Francia y yo dije que no, obviamente no. Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido.
1: Porra rápida, Lola.
0: França.
3: 1-1 i a pròrroga guanya França també.
1: Molt bé.
0: Doncs, José?
1: Guanya Espanya.
0: D'acord. Demà veurem.
1: Ja tenim horaris pel debut del Futbol Club Barcelona en el Campionat Nacional de Lliga. El primer maig el disputarà el conjunt blaugrana el 23 d'agost a 10:15 al Camp de l'Elx. És un partit corresponent a la segona jornada, ja que la presència de barcelonistes està assegurada a la final, ja sigui per part de França o d'Espanya, i això ha fet que canvien les dates de la primera jornada. Per la seva banda, l'Espanyol sí que començarà a jugar en la primera jornada diumenge 16 d'agost a partir de les 7 a l'RCD Stadium contra el Llevant. Per cert, l'Espanyol avui ha presentat el seu exjugador Sergio García com a nou entrenador del filial blanc i blau. I Xavi Pascual ja ha fet efectiu el pagament de la seva clàusula de rescisió al voltant de 4.600.000 euros per desvincular-se del Futbol Club Barcelona i poder, d'aquesta manera, signar pel Dubai Basketball.
0: Molt bé, doncs aquest és el repàs de la informació esportiva d'avui. Hem deixat aquí sobre la taula aquesta porra. Demà
3: recollim.
0: Exacte, demà, José, veurem qui
1: i
0: guanya.
1: Demà fem la de l'Anglaterra Argentina.
0: Vinga, perfecte. Després acabem de parlar sobre què ens juguem. Gràcies, José. Molt bona tarda.
1: Igualment.
0: I nosaltres ho deixem aquí. En uns segons ja comença aquest especial Ràdio Estàdio per aquesta semifinal que enfronta Espanya amb França, semifinal del Mundial. Tornem demà, com cada dia, a la brúixola a partir de les 7 de la tarda fins a 9:15. Que vagi molt bé, bona tarda.

0: inconfundible de la mano de Buda. Cubical, creada para disfrutar de una experiencia única, creativa e intensa, con espíritu propio y un diseño electrizante. Cubical London Dry Gin, tocada por la mano de Buda.
1: Disfruta con un consumo responsable.
2: Seguimos dando juego con Winamax.
3: Winamax, las mejores cuotas.
4: Carlos Bustillo.
5: Muy buenas. Vamos con otros asuntos
4: buenas,
5: de la jornada.
4: ¿Cómo estás?
5: Ahí, pero muy bien, muy bien. Todos contentos aquí, como no puedes imaginar también cómo se ha vivido el partido. Decía que hay preocupación en Barcelona con Frenkie de Jong. Dicen que puede sufrir una lesión importante de rodilla. Ha regresado del Mundial con molestias. Falta la confirmación oficial por parte del FC Barcelona, pero se habla de que podría estar de baja de 3 a 4 meses. En cuanto a fichajes, el Elche ha comunicado que ha llegado a un acuerdo con el Bournemouth para el traspaso de Álvaro Rodríguez. Ya es oficial, la operación se cifra en 25 millones de euros y la mitad de ellos para el Real Madrid, que conservaba el 50% de sus derechos. También del Real Madrid se marcha Víctor Valdepeñas, el central de 19 años, que esta temporada había debutado ya incluso con el primer equipo, marcha a la Fiorentina, que paga 8 millones de euros por el 50% de sus derechos. Y el jugador firma por 5 temporadas. Pau Navarro renueva con el Villarreal hasta el año 2031. El Getafe tiene nuevo lateral derecho. Llega Andrés García, que la pasada temporada apenas había tenido oportunidades con el Aston Villa de Unai Emery. Está ya en Getafe y mañana puede ser oficial su fichaje. El Málaga ha fichado a Fernando Calero, el central que había terminado contrato esta temporada con el Español. Y en Zaragoza celebran el regreso de Ander Herrera. 15 años después vuelve con el Real Zaragoza. Se marchó en el...
6: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
7: Avui, Nits de Ràdio comença així.
8: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
9: Ojo, ojo.
10: Por mi hija, mato.
11: Oídos tots, eh?
6: Celebrities.
7: Doncs va, una injecció més d'aquestes de satisfacció, d'il·lusió, de ganes de passar-ho bé i de fer-nos companyia. Perquè després, durant l'estiu, ja sabeu que podem escoltar els millors moments de la temporada, entre els quals hi hauran molts, moltíssims, del grandíssim Robert Calvo! Que a veure, que n'hi haurem molts, però vull dir que encara hi som. Vull dir que això encara, encara és teca de la bona, per poder saborejar i fer saborejar les ganes que tenim.
12: Saboreando,
7: que arribi la propera temporada. Però, bueno, i escolta que el Robert el podem escoltar a la ciutat, eh? I...
12: Però, escolta'm, perdona. És que això és molt important.
7: Sí.
12: Estaries dient ara mateix... a 15 de juliol ja del 2026, aquesta hora de la matinada, que és la que
7: és,
12: que la temporada vinent podré renovar el contracte amb Nits de Ràdio?
7: No ho puc assegurar al 100%, deixem un 99% perquè m'agrada deixar una mica d'emoció.
12: Ah, val.
7: Hem de, saps, hi ha alguns flecos, els flecos, que és un...
12: Els flecos els pentina un altre.
7: Sí, sí. Anem a dir,
12: uns altres.
7: Que ens acabin de confirmar-ho el 100%. Tenim l'esperança i l'il·lusió.
12: Les nostres vides no depenen ni nosaltres mateixos.
7: No, exacte. Però si fos per la il·lusió ja us ho podríem dir al
12: 100%. Ah, per favor.
7: Ara, el que sí puc dir és que si segueix Nits de Ràdio amb la persona que us parla, hi haurà la secció de Celebrities amb Robert Calvo. I ja està. I això és el que podem assegurar. Això és el que és innegociable. Vull dir, jo estic negociant aquestes coses. Jo negocio més per la gent que ve al programa que per mi, saps? Vull dir, allò de dir, escolti, que puguem fer... Això que sabem que agrada a l'audiència. I una d'aquestes coses que sabem que agrada molt són les celebrities. Mira. Així que endavant, Robert, el que vulguis. Això és casa teva, fes.
12: Ai, gràcies, David. Primer de tot dir-te gràcies a tu per una temporada més de confiança, sobretot, i d'amistat, que això està per damunt de tot, però per una temporada més de ràdio, aquestes hores de la matinada,
7: i d'explicar
12: coses que habitualment jo no explico en els programes en els quals intervinc a diari, És que aquí estic, només fallo el dissabte, jo. Com tu, gairebé. En fi, que gràcies a tu per fer possible això. Perquè, a més, hi haurà qui pugui pensar o tingui la temptació de pensar que jo ja tinc el meu programa i que això és una cosa que ho faig de rasquillada. A vegades sí que faig una mica de... més resumit que d'altres.
7: Que s'esmera, vamos, per fer-ho que tot estigui allò ben lligadet amb els talls, amb tots els personatges, és una meravella.
12: Els he de dir a les persones que ens escolten que a la vida, sovint, allò que pot semblar més petit o els petits moments són els que tenen més importància. Sí. I per mi... aquesta hora de la matinada dels dimecres, com dius tu?
7: Sí, dimecres.
12: Dimecres,
7: sí, bé.
12: Dels dimecres, és la meva teràpia setmanal, David.
7: Que bé. Doncs visca les teràpies, visca les celebrities i visca Robert Calvo. Sí,
12: visca
7: senyor.
12: Tu!
7: Sí, senyor.
12: Que escolta, m'he de dir una cosa, David.
7: Endavant.
12: Més enllà de la grandesa de la teva persona, dir que la temporada que ve, per ser honestos a la secció,
7: sí, sí.
12: I per ser... fidels a la secció, potser la careta, ja buscarem el tall, l'hauríem de canviar per dir vai saber com vamos a llorar, nos vamos a emocionar, perquè crec que hem plorat més que hem rigut aquesta temporada.
7: M'encanta i ho compro absolutament. Vai saber com se van a poner tots dos a llorar.
12: Ai, sí, perquè a més en Fran Toro, que és col·laborador del programa En Bones Mans i que ens escolta cada setmana, perquè ell diu que escolta la ràdio en el Duerme Vela, diu, i a vegades diu, me despierto allí en el Duerme Vela i està Robert Calvo haciendo pucheritos con David Cervelló.
7: Visca els pucheritos, vais a ver cómo van a hacer pucherito. Sí, senyor, doncs escolti, que per molts anys podrem pucheritzar, aquí
12: doncs sí, tant que sí. Avui, David, la celebrity convidada,
7: sí.
12: Ja saps que jo sempre et faig les pistes, primer de tot, no?
7: Sí, sí.
12: Del personatge que tenim aquella setmana amb nosaltres. I avui podríem dir que la personalitat o la... no sé com definir-ho, la celebrity, clar que sí, la celebrity d'avui no és humana, però és humana a la vegada.
7: Sí, senyor.
12: Perquè la celebrity d'avui... fa una... té una missió a la vida, algunes missions a la vida, però sobretot, és com una acompanyanta. Saps que a mi m'agrada molt feminitzar l'acompanyanta.
7: Clar que sí.
12: És l'acompanyanta de les nostres vides, de les vides de, jo diria, m'atreveixo a dir, de pràcticament tothom, perquè tothom té algun moment que ha viscut amb ella. I ara diran, ostres, tu, tan internacional és, l'hem vist tots, l'hem tocat tots... l'hem besat tots, l'hem escupit tots...
7: Carai.
12: Sí, li hem fet tot això.
7: Carai.
12: L'hem besat, l'hem escupit, li hem parlat, sense que ens respongui, sovint. I, a més, ens hem emocionat, hem rigut, potser hem fet l'amor fins i tot davant d'ella.
7: Carai.
12: Sí, sí. Hem vist, ella ha vist com naixien els nostres fills, els meus no perquè no en tinc, però els de la societat en general, els fills... han mort persones a davant d'ella. Ha passat la vida. Avui... estic emocionat.
7: Ai, carai, home.
12: La celebrity convidada
7: és
12: la televisió.
7: Ah!
4: Pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás. La televisió. Pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás.
12: De tot el que hem tingut aquesta temporada, he dit, ostres, no hem fet cap de petit, Cap de petit, vull dir,
7: no,
12: hem picat molt alt,
7: Gran gent.
12: Perquè ho haguem fet nosaltres, vull dir que els personatges que han passat per aquí, o que hem decidit nosaltres que passin per aquí, no n'hi ha cap de menor, no n'hi ha cap de petit, són
7: és
12: grans
7: estrelles.
12: És que tots
7: han sigut molt, molt grans, eh?
12: Sí,
7: és que
12: tant,
7: ningú
12: n'ha
7: sigut de petit. La televisió, quina meravella.
12: La televisió és la nostra celebrity convidada de la darrera secció d'aquesta temporada, encara que ho ha estat una mica cada setmana.
7: Mm-hmm.
12: Per

0: Això deia que és aquest element que no té vida, no? Però sí que té vida.
1: Sí, sí,
0: és una cosa peculiar, no? És com el dia que vam parlar aquí de les sintonies de televisió, que vaig dir-te la música no és tangible, però sí que és tangible, perquè es tradueix a vegades en suports de diferent manera, no? En fi, la televisió és una... La televisió i la nostra és una història compartida, que l'expliquen els personatges que per ella passen. Com, per exemple, els que hem descobert... Alguns els hem descobert aquesta temporada, vull dir que n'hem descobert més coses, però tots són coneguts i conegudes. Una televisió que ja té solera, té un segle de vida. Home. Vull dir que està en el seu millor moment. Jo crec que està en el seu millor moment, però està en un moment de canvi, també, perquè el moment tecnològic obliga a canviar la manera d'explicar les coses en el suport que ara se segueix, pel qual se segueix la televisió. Jo crec que el que hem perdut és, com hem dit tantes vegades aquesta temporada aquí, és asseure la família davant d'un aparell, perquè ja fa massa anys que hi ha... Quants aparells a casa? 2, 3, 4? Asseure la família davant d'un aparell i emocionar-se i riure plegats i viure històries.
1: Sí, senyor.
0: En fi, el 1925 va néixer tècnicament la televisió de mans d'un escocès, John Logie Baird, que va fer la primera demostració pública d'imatge en moviment. El mitjà va evolucionar de la televisió mecànica a l'electrònica cap als anys 30 del segle passat, passant pel color als anys 60. Mira, jo recordo una frase d'Immaculada Galván, que és una històrica de Telemadrid, quan van fer els 40 anys de televisió espanyola, que ara en fa 70, ella deia: "Nosotros pudimos descubrir de qué color era el vestido de Heidi".
1: Clar, clar.
0: Si
1: no t'ho imaginaves, però no ho sabies, clar.
0: Clar. I aquí a Espanya les emissions regulars van començar el 28 d'octubre de 1956. Van començar en aquell Paseo de l'Havana de Madrid, amb aquells coros i danses, i amb aquesta dona que escoltàvem, amb la Mona Bell, que cantava allò de "Antes de que tu vida me sonera, ja lo sabía". El telegrama.
1: Sí, sí.
0: Una dona que va anar a Eurovisión, com també hi van anar dos homes... que no hi van anar. Jo vaig fer aquí els meus jocs. Dos homes que no hi van anar. Un d'ells ha fallat aquesta temporada perquè ens ha deixat. Va ser la primera celebrity de la temporada i va ser la primera celebrity que acabava de morir. Parlo de Manolo de la Calva, de Duo Dinámico.

0: Gairebé una dècada després que s'inaugurés la Televisió Espanya, aquests dos homes Duodinámico, que eren encara no uns perfectes desconeguts, però no tan coneguts com ara, van decidir fer aquesta cançó i portar-la in extremis a Televisió Espanyola. Van dir que volien participar de la preselecció de cançons per anar al Festival d'Eurovisió. I després la història la sap tothom i l'hem explicat aquí. I si no, els en dono dues pinzellades. Aquesta cançó, el La La La, que va guanyar per primera vegada, ens va portar per primera vegada a la victòria al Festival d'Eurovisió, l'havia de cantar en Joan Manuel Serrat, que tot i la insistència de la direcció de la televisió pública, va decidir que ell, si no cantava en català, no la cantava. Això és una cosa que penso que avui no podria passar. Mm. Vull dir que si avui un cantant en català guanya la preselecció d'Eurovisió, que podria passar, per sort, aniria a Eurovisió sense cap mena de problema. Mm. Però no ho sé, per què no ho provem? Bueno, podríem provar.
1: Es podria intentar.
0: Bé, Ramon Manolo de Calva i Ramon Arcusa van ser protagonistes de les Celebrities, de la primera secció de Celebrities, una secció per la qual han passat, te'n llegeixo uns quants, només sí, de noms que tinc apuntats: María Jiménez, Tamara Seisdedos, José María Íñigo, Rocío Jurado, Lola Flores, Mayra Gómez-Quem, Pedro Ruiz, Chicho Ibáñez Serrador, Gema Cuervo, Aldís Longueras, com el fas tu? Escolta, hem ressuscitat a molta gent aquesta temporada,
1: sí,
0: també.
1: Sí, bueno, mira, està bé, perquè és que...
0: És una mica, li podríem dir, Celebrities Ouija,
1: La Ouija de nits de ràdio, sí, sí.
0: I també ha vingut aquí, vull dir, a més és que el millor de tot és que quan parlem d'algunes celebrities, de moltes d'elles, apareixen aquí. Ressusciten i apareixen aquí. I canten i expliquen coses molt interessants. Hem parlat d'una reina, també. Hem tingut aquí una reina de la tele. Sí, i una reina de les nostres vides, que és Letizia Ortiz. Bé, sí, ara anirem desgranant tot això. Et parlava jo de l'inici de la temporada, en el qual vam recordar que les folklòriques també han fet molta televisió. Aquí n'hem parlat molt, de Rocío Jurado, darrerament, de Lola Flores i de María Jiménez.
2: Quiero en este escenario raza, quiero arte, sentimiento, quiero que alguien se desgarre. ¿Saben de quién estoy hablando, verdad? Pues recibamos con un fuerte aplauso a María Jiménez.
3: Una mano pide al cielo, la otra en el cajón del pan.
4: Soy María Jiménez, llevo cantando más de 50 años.
3: Yo que soy tan guapa y artista, yo que me merezco un príncipe, un dentista.
4: Dicen de mí que soy un icono.
5: Con todos vosotros, María Jiménez.
4: Una de las grandes, una mujer poderosa.
1: Quines històries que han passat pel programa i quina sí, gent que ens ha omplert tant, eh?
0: Perquè, a més, hem explicat, doncs, algunes històries que en forma de documental s'han emès a la televisió aquesta temporada. Es va emetre aquest documental a La Sexta, que es titulava, o es titula, María Jiménez, mi mundo es otro. Recordo que en aquella secció vam desgranar les seves frases lapidàries, no? I és que és gent i figura, aquesta estrella de la televisió, aquesta estrella de la música, que diguéssim que n'hem tingut moltes d'estrelles de la música aquí, perquè de fet hem celebrat fins i tot la música que ha posat banda sonora a la televisió, i en aquesta banda sonora s'hi cola una dona que ha tingut tres noms. És ella.
6: Fue el año 2000. Duró un par de años.
7: ¿Tamara?
6: Nunca antes había pasado algo así. Y no volvería a pasar.
8: ¿Y esto qué es?
7: Los Luna Azul. Yo siempre he pensado que sería un bombazo, pero...
8: ¿Has leído lo que ponen anunciado en televisión? ¿Tú crees que ella canta bien?
7: Hombre, yo creo que tiene un duende.
8: ¿Y yo qué tengo?
0: Tamara Superstar va ser una de les estrenes d'aquesta temporada que ens ha portat de cop i volta, ens ha fet un salt emocional i vital als anys 2000, sí, els primers 2000, que van deixar una fauna televisiva impressionant, eh? En aquesta secció hem recordat a moltes personalitats que sense elles no s'explicaria la història de la televisió. Per exemple, Laura Valenzuela, la que va ser la primera presentadora, quan ella no sabia ni què volia dir ser presentadora. Va fer un càsting per ser presentadora. I vam tenir aquí vam parlar d'ella i n'hem parlat en diferents ocasions de la primera dona que a tota Europa va presentar un concurs de televisió, com és Mayra Gómez-Kemp. Ella que ha estat història de la televisió al nostre país i que després se la va, com sempre solia passar en aquella època, encara avui també passa a moltes dones, se la va, diguéssim, acomiadar de mala manera, se'n va assabentar per la premsa. El Chicho feia moltes coses bé. Potser el tema social no era el que millor portava.
1: No, la tecla que millor tocava, no.
0: Hem parlat de molts genis de la tele, entre ells aquest Chicho Ibáñez Serrador, que avui apareixerà al final. Ves tu pensant.
1: Ja em vaig preparant als clínics, amb això t'ho dic tot.
0: O Pedro Ruiz, que hem descobert que va començar la tele en lloc de cantar allò de... Com li deien aquella, la Carolina, no?
9: Oye, Carolina, que buena estás.
1: Sí.
0: Jo vaig descobrir que va començar fent El Domingol, un programa d'esports el diumenge a la nit a la tele, un home que cantava la seva pròpia careta del programa.

0: Quina meravella, quina nostàlgia d'aquesta televisió, que es feia d'una altra manera, eh? I la trobem a faltar, evidentment.
1: Absolutament. Fixa't si es feia d'una altra manera, que es posava en dubte la veritat. Mira, això va molt bé per aquests dies que estem vivint, aquests temps que estem vivint de notícies falses, d'imatges falses, manipulades per intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial té algunes coses bones, altres no tant. Però, per exemple, ens ha explicat la televisió com arribava l'home a la Lluna, que tots creiem que allò va ser veritat, no? Però alguns opinen que allò va ser un plató de televisió que va muntar cert director de cinema, no? Sí, com sigui, el més emocionant de tot és que aquesta temporada hem parlat aquí de la Telebrity, que ens va explicar aquest moment històric. Jesús Servidor.
2: Acaba de llegar la primera imagen. Estas imágenes se transmiten por una cámara pequeña, muy pequeña, capaz solo de recibir impulsos en blanco y negro. Pero observen ustedes que la imagen empieza a mover. No sé exactamente lo que es en estos momentos, pero vamos a tratar de saberlo. Observen ustedes el pie. Observen ustedes el pie. Ahí está.
1: ¿Cómo estaría, señor Hermida, maestro? ¿Cómo estaríamos hoy esto?
3: Robert, estoy encantado de poderte decir que el hombre y la mujer ha llegado a la luna.
0: Fantàstic. Bueno, està amb la idea, de que la dona arribi a la lluna ben aviat, per tant, tant de bo que l'Hermida ho hagués pogut explicar, també.
1: Tenim en aquest país un patrimoni de dones científiques que van a l'espai, que estudien l'espai, que ens expliquen qui som i per què som aquí, que és impagable. Per tant, que la propera vegada, perquè només hi hem anat una vegada, li vaig preguntar aquesta temporada a un científic que vam tenir a la ciutat un migdia, li vaig dir, per què no hi hem tornat més? Diu, i què hi hem de fer allà? És veritat, clar, jo no m'ho plantejava des d'aquest punt de vista, però em va dir, no és que ara de cop i volta molta gent diu, hi vam anar un cop i no hi hem anat més, alguna cosa hi ha al darrere. I ell ens va dir, no, és que no hi ha res a fer a la Lluna. Ja està tot descobert. Es poden explicar moltes coses, però no cal anar-hi. Però hi ha una batalla especial en marxa. En qualsevol cas, la nostra batalla és la televisiva, en la qual, com venim explicant aquesta estona, hi han passat molts personatges. Jo he hagut de fer una selecció del bo i millor i m'ha costat una miqueta. Però, clar, la tele, des dels anys 2000 fins al dia d'avui, no s'explica sense
0: les chicas de la casa. La grandíssima.
1: Mercedes Milà.
4: Me preguntes que se me viene a la cabeza, ¿no? Que porque he aguantado sin llorar perfectamente. Yo me había propuesto
5: no llorar.
4: Tenías
5: miedo porque tú estabas diciendo no quiero romperme.
4: Sí, lo que pasa es que te abracen concursantes que tú conoces de memoria, que sabes su vida, sus historias, que sabes su pasado, que notas que te quieren, que tienen tu teléfono, que muchas veces te llaman para pedirte un consejo.
0: ¡Venga!
1: El seu final de Gran Hermano, el seu pas per Gran Hermano després de 16 edicions, que són moltes.
4: No te vayas, però... És que és tan bonito, Jorge, de verdad, és tan bonito.
0: Impressionant també.
1: T'he de dir una cosa, Mila,
0: que l'escoltarem, tots aquests programes els escoltarem durant l'estiu, però que avui estem fent unes pinzellades del que podrem tornar a escoltar, que ha estat meravellós.
1: El millor de tot és que les persones que ens estan escoltant, si volen recuperar tot això que hem explicat en una temporada, tenen la nostra app d'Onda Cero i el web ondacero.es/Catalunya, que allà està tot. Però no es perd això, vull dir que ho poden escoltar el 2073.
0: Totalment.
1: La Mercedes Milà és història viva de la televisió, perquè porta des dels 20 anys, en té 70 llargs, no sé quant en té ara mateix, però vaja, que té una edat. Mercedes Milà, que per cert fa unes setmanes a un podcast, Menudo Cuadro, va explicar que en la seva millor època va ser quan cobrava 60.000 euros per programa de Gran Hermano.
0: Déu-n'hi-do.
1: Però és que ella generava d'allò ingenerable, no sé si el triple o el quàdruple. Segurament aportava molt més ella a la televisió que la televisió a ella. Hem acomiadat moltes persones aquí, però una d'elles, sé que a tu t'agrada molt un dels seus gags que hem posat aquí, que és Fernando Esteso.
0: Home!
6: Conyac, la parra.
0: Meravellós.
6: El que lo bebe la garra.

0: Desde ahora, este será su eslogan preferido, ya que una copa de este magnífico coñac será su único deseo.
1: Venga, comenzaba a pimplar.
0: Salud.
1: Salud, venga, a beber. Mm.
0: Qué placer al paladar, qué sabor.
1: I cada cop anava agafant més el tonet i acabava, conyac la parra!
2: Ferran d'Esteso, que ha mort sense tenir ni un sol Goya, l'home que ha portat a les sales de cinema en aquest país milions de persones, i no ha tingut un Goya. Però de persones que tenen molts reconeixements, n'hem parlat aquesta temporada i ens hem emocionat amb ells i amb elles, com per exemple quan vam haver de dir adéu a Gemma Cuervo, una persona, o Gemma Cuervo, que és de Barcelona, una persona única i repetible, com ho són totes aquestes, però que, a més, lluny de voler semblar, de voler ser vanitosa o que projectés una imatge de vanitat o de superficialitat, creia en l'essencial de la vida.
3: Amor para todos vosotros. Amor para todos nosotros. Necesitamos amor. Y necesitamos dárnoslo diariamente, a todas horas. No nos olvidemos. Es mejor que comer, es mejor que beber. Es indispensable, por favor. Cuando yo me vaya de aquí, llenadme de amor.
1: Doncs és el que fem, omplir-la i recordar-la amb molt d'amor.
2: És millor que fer l'amor. Fent l'amor, aquesta temporada, l'hem fet amb Emilio Aragón, que va fer aquesta meravella. L'hem celebrat, Emilio Aragón.
1: I tant,
2: un home que
1: sí.
2: Va fer de presentador, de productor, de director, de músic, de cantant, de showman, i que va composar la sintonia que va obrir la careta de la seva pròpia sèrie, Médico de Familia. Unes pinzellades finals. No em puc oblidar d'un dels moments que ha protagonitzat aquesta temporada, quan jo, allà pel novembre, quan el... Tots els sants,
1: sí.
2: Et vaig dir de... No és cierto, Ángel Amor, que en esta apartada orilla... I després, al cap d'unes setmanes, et vaig dir... No et parlaré de... Aquell dia vaig parlar de Conchita Velasco, sí. I al cap d'uns mesos ens vam emocionar aquí amb don Francisco Raval.
4: Concha Velasco, buenas noches.
5: Buenas noches. Yo tengo por Paco Rabal, aparte de una admiración como actor enorme, una admiración como persona. Para mí Paco es de mi familia. Su hermano, Damián Rabal, es mi representante desde hace 24 años y ellos son parte de mi familia. Anécdotas de Paco tengo muchísimas, porque hemos trabajado muchas veces juntos. Es un gran profesional. Contaré una muy pequeña y otra un poquito más larga. Hacíamos una película que se llamaba Las bodas de Blanca, que él hacía de sordomudo. Y entonces, como él es tan profesional, se puso unos tapones en los oídos y se los ponía desde que se levantaba. Entonces, cuando el director le tenía que dar indicaciones, no oía.
1: Maravillosa. Maravillosa, i també diu molt de la capacitat de posar-se, no?, en la pell dels personatges que tocaven. Quina meravella, Robert.
2: David, jo crec que això hem d'acabar
1: d'una
2: manera que sigui molt televisiva.
1: Sí.
2: No?
1: Hem de fer putxeritos, no?
2: Sí, home, una secció de celebrities de nits de ràdio sense putxeritos no és secció, perquè aquí ho hem mencionat, ho vam tornar a mencionar quan vam parlar de les sintonies a la televisió, que el David em va dir, jo m'emocionava molt quan en Chicho Ibáñez Serrador, al final de la temporada, feia el comiat.
1: Ens feia aquells amagos. Feia aquells amagos que deia ai, que surt el Chicho... Perdó, merda.
2: Escolta'm, per què no ens posem una mica de Chicho Ibáñez Serrador i posem música amb aquest final televisiu de la temporada?
1: I ahí está. Llega el momento en que han ido pasando una serie de gente. Nos hemos emocionado, nos hemos ilusionado. Y llega el momento de despedirnos. Pero no nos vamos del todo. O quizás sí. Vamos a dejar esa pequeña duda, que cuando pongan los clavos y cierren este pequeño ataúd o sarcófago que nos han puesto en el Nits, no lo aprieten muy fuerte. Por si podemos volver. Robert, és un plaer sempre fer ràdio amb tu. Des de 1722, que en Robert Calvo i jo fem ràdio i esperem que per molts, molts anys entenem aquest...
6: Estimo David.
1: Jo igual. Entenem aquest mitjà de la mateixa manera, d'aquesta forma tan apassionada que tenim. I sempre ens hem entès radiofònicament perquè... perquè bueno, amb tot, sí, correcte, perquè ja parlem el mateix...
2: No ens hem enrotllat, senyora.
1: No, vol dir que ens agrada gaudir de la ràdio, vestits,
2: Sí, home, sí.
1: Robert Calvo, t'estimo moltíssim, moltíssimes gràcies. I t'espero, si acabem de tancar aquests flecos, la propera temporada. Así que no guarden mucho.
2: Sempre amb tu.
1: Ahí está.
7: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
8: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
9: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus se'ns tornaran a anar cap amunt.
7: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. L'actualitat de Catalunya
10: sempre va amb tu.
7: Entra a OndaCero.es. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya.
11: Són les 2, és la 1 en Canàries.
12: Notícies en Onda Cero.
13: Buenas noches. España se clasifica para la final del Mundial de Fútbol tras vencer a Francia 0-2 en Dallas. El seleccionador español Luis de la Fuente celebra el pase a la final del Mundial 16 años después de la victoria en Sudáfrica.
14: No nos conformamos con esto. Vamos a ir a pelear, obviamente, como no corre como corresponde, y sabéis que es así, para intentar conseguir este campeonato del mundo, que es un logro de unas dimensiones excepcionales, creo que sí.
13: España disputará la Copa del Mundo con la selección ganadora del otro partido de semifinales este miércoles a las 9, hora peninsular. Argentina e Inglaterra disputarán en Atlanta el pase a la final, que será el domingo en Nueva Jersey. Este partido tendrá un descanso excepcional de 30 minutos, donde la música será protagonista con las actuaciones de Justin Bieber, Shakira y Madonna. La mayoría de las ciudades y pueblos de nuestro país instalarán pantallas para ver el partido. También en Pamplona, donde esta noche miles de personas han dicho adiós a las fiestas de San Fermín, al son del tradicional Pobre de mí. Redacción en Navarra, Roberto Bascoy.